hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta
2: hora? El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que no pot...
2: T'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el tren.
2: Sabré jo que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. És la primera visita d'un papa a casa nostra des de la que va fer Benet XVI l'any 2010. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional del viatge ja l'ha feta a Madrid. A Catalunya el missatge serà, doncs, sobretot pastoral i social. I demà serà la jornada central de la visita, amb la que culminarà a la Sagrada Família, amb una gran missa i benedicció a la Torre de Jesús. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la vaga de docents i aquesta visita del Papa. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura.
1: Els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida. Els veïns, que han hagut de ser desallotjats, ja han tornat a casa seva i es mantenen confinats. La feina ara se centra en evitar que les flames afectin més naus de la cooperativa.
2: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats al cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut, al Líban, Teheran i Tel Aviv, però avisen que respondran amb contundència qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns.
1: L'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que en temps d'incertesa i amenaces el que cal és més llengua, més escola en català i més cultura. Els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta.
2: L'empresa té la intenció d'acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i els altres que té al Prat i a la zona franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
3: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
2: Els sindicats diuen que mantindran la concentració fins que l'empresa els doni una solució.

0: Esports, el Barça de bàsquet arrenca avui dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provitola, ha deixat entreveure que marxarà al final de la temporada.
1: A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, que coincidia en dia i hora, s'haurà de jugar finalment a Blanes. El Barça havia demanat ajornar-lo, però la federació s'hi ha oposat.
0: La selecció espanyola de futbol juga a aquesta hora un partit de preparació de cara al Mundial que arrenca aquest dijous. La selecció espanyola s'imposa per 2-0 al Perú en un partit que es disputa a Mèxic. Un dels gols l'ha fet Pedri. Mentrestant, el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut d'Espanya al Mundial previst per dilluns contra Cap Verd, però veu complicat, diu, que jugui de titular.
1: I la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha dit un jutge, que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga en contra de l'associació de futbolistes que volia començar una setmana més tard.
2: Fins aquí les notícies. Les 5...

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 9 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient més suau i les màximes baixaran arreu del país. Les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus. I avui, per cert, vull saludar com cada matí a la Marta Viana. Marta, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Blanes el sol sortirà a les 6:15 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, dia 9 de juny, és el Dia Mundial de l'Ànec Donald. I per això hem de recordar aquesta gran frase d'un dels personatges d'animació més icònics de Disney. No et limitis a volar, si aconsegueixes enlairar-te, planeja i gaudeix del cel.
0: Deixa'm escoltar aquesta cançó, a veure. M'encanta aquesta cançó, no estàs entrant mai al Roger amb aquesta cançó. M'encanta arribar.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Maiol, què tal?
2: Molt bé.
0: T'agradava a tu l'Ànec Donald o no?
2: No recordo un especial carinyo, ni tampoc un especial odi, vull dir, una certa indiferència.
0: Allà al mig, no?
2: Allà, sí, està allà.
0: Bé, avui dimarts, amb aquesta musiqueta de fons, recordem un artista celebrat, enyorat i recordat. Sempre és un bon moment per arrencar el matí amb la seva música.

0: poques presentacions necessita Pau Donés, el seu estil senzill, directe i ple de sensibilitat el van convertir en una de les veus més estimades de la música en espanyol gràcies a cançons com La Flaca, Depende, Agua o Bonito. Més enllà de la seva trajectòria musical, va destacar per la seva actitud davant la vida. L'any 2015 li van diagnosticar un càncer de còlon, una malaltia contra la qual va lluitar durant 5 anys, i ell, lluny d'amagar-se, va compartir la seva experiència amb sinceritat i optimisme, transmetent missatges d'esperança i de valorar l'ara i l'aquí, és a dir, el present. Segur que tots recordareu que una de les idees que més repetia era que viure és urgent. Una frase que s'ha convertit en un llegat de superació i humanitat. Era una persona generosa i, malgrat tot, va voler compondre Eso que tú me das per agrair tot l'afecte, el respecte, l'amor i el suport que havia rebut durant els seus últims anys de vida, especialment durant la seva lluita contra el càncer. Va dir que havia rebut molt més del que mai havia demanat o cregut mereixer. Malauradament va morir el 9 de juny del 2020, als 53 anys, però la seva música i el seu missatge continuen vius. De fet, avui vull engegar el programa amb el llegat que ens va deixar en forma de cançons, on explicava que sovint la felicitat es troba en les coses més senzilles i que cada moment de la vida mereix ser viscut amb autenticitat i gratitud. Res més afegit.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem el programa d'avui dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 del matí, com cada dia, comença el matí de Catalunya Ràdio. I avui què toca?
2: Doncs mira, avui pendents de la visita del Papa, que avui sí a Terra Barcelona, 12:25, a Terra a l'aeroport del Prat, i per tant estarem molt pendents de tots els detalls. De fet, enviem a la Lara García a l'aeroport de Barcelona i la Marta que anirà a l'Estadi Olímpic, on hi haurà l'acte d'aquest vespre, i estarem molt atents també a les restriccions del trànsit. Parlarem amb l'excap de comunicació de l'aeroport per saber com es gestiona una arribada d'aquestes característiques. Després també parlarem amb el Manuel Barbero, la persona que va destapar el cas dels maristes, per saber una mica la reunió que va tenir ahir amb les víctimes d'abusos i els missatges que va enviar el Papa, com s'han rebut. I després parlarem del dispositiu de seguretat amb el cap del dispositiu, el comissari David Boneta. I després tindrem a la persona encarregada de la seguretat del Papa Mòbil, tot el dispositiu que rodeja el vehicle del Papa. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, també el periodista, a 3:15. Després, secció d'economia amb Xavier Salamartín. Parlarem de festivals d'estiu amb el Juli Guiu i l'Oriol Aguila de Paralada. El Juli Guiu és director de Clippers. I després, a la secció de televisió i sèries, rebrem a Anna Ponsí i a la directora de la sèrie Abandonados de Disney Plus. Si no m'he equivocat, que la Marta m'ha mirat amb cara de... No sé si t'has equivocat i és la protagonista.
3: Ara, molt bé.
2: Això. Ja està. Ara ho he dit bé.
0: Ja està.
2: Ara ho he dit.
3: Perquè... Amb una de les germanes, amb l'Alvira.
2: Sí, perquè ahir en un moment havíem de tenir la directora, però finalment és veritat que és la protagonista.
0: Doncs ja ho sabeu, a partir de les 6, com sempre, en Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I en 3 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Àlex Bosch, també molt bon dia.
4: Bon dia, Martínez.
0: Què tal, com va aquest dimarts?
4: Doncs molt bé.
0: Nit moguda, els informatius de Catalunya Ràdio,
4: amb l'incendi. Estem molt pendents d'aquest incendi de Lleida, que al cap i a la fi no ha sigut res important, en el sentit que no hi ha hagut cap víctima, però sí que els desperfectes són molt importants, i veurem a veure quin impacte té tot plegat, perquè s'ha cremat una cooperativa de fruita i l'incendi realment ha sigut espectacular. Estava molt a prop d'una barri de cases,
0: la ciutat jardí,
4: i s'ha hagut d'evacuar diverses persones. Totes han pogut pràcticament tornar a casa. De fet, em sembla que hi queden dues persones que no han pogut tornar a casa, però la resta sí que han pogut tornar a casa, però això sí, confinats, perquè el fum era bastant important.
0: Important. Ho celebrem, doncs, que celebrem quan hi hagi hagut víctimes, i mentrestant han passat més coses al món mentre dormíem, Àlex.
5: Sí, aquesta matinada hem estat bastant pendents de Donald Trump.
0: Home!
5: Perquè ha anat a veure el tercer partit de la final de la NBA, que juguen els seus Knicks, ell és de Nova York, els New York Knicks, contra el San Antonio Spurs. Era la primera vegada que un president en actiu dels Estats Units assistia a una final de bàsquet. I la cosa s'ha embolicat. Primer, perquè les mesures de seguretat han posat Manhattan potes amunt, i fins i tot s'ha cancel·lat una festa popular que els aficionats dels Knicks havien organitzat als voltants del Madison Square Garden, que és on es disputava el partit. I després, perquè en una ciutat que és bastió demòcrata, qualsevol cosa que faci Trump,
0: clar,
5: no acaba de ser ben vist.
0: Clar.
5: Ell mateix ho ha pogut comprovar quan, un cop a dins de l'estadi, durant els prolegòmens, ha sonat l'himne dels Estats Units i les pantalles del pavelló han projectat la imatge de Trump. Escolta com l'han escrit.
0: Ara. Girona.
5: No tenim en aquest moment la... Però hem sentit... Bàsicament, es veu les imatges, ho reproduiré, eh? Es veu el cantant que en aquesta mena d'activitats sí. Comença a cantar. I les imatges han enfocat Donald Trump fent una salutació marcial per respecte a l'himne i tot el públic
6: xiulant.
5: Ha començat a xiular-ho d'una manera realment extraordinària. Recordem, a més, que Nova York és la ciutat de Trump, o sigui que no és... ben profeta a la seva terra.
6: A la seva terra.
5: I, a més, és malestruc. Perquè a hores d'ara, el partit encara està en joc, estan perdent 108-100 els New York Knicks, per tant, Donald Trump els ha portat mala sort.
6: És que, coneixent a Donald Trump, no m'estranyaria que demanés identificació de tota la gent que ha entrat a l'estadi per fotre'ls a la seva particular llista negra.
5: Imagina.
6: Que passaria Donald Trump. Fins que ho compra tot, doncs també podria comprar les dades dels espectadors. Gràcies,
5: va,
6: Àlex.
5: Fins ara.
6: Adéu. Vinga, va, que estem pregant ja pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui també volem saber, Lara, per què el lloc serà... per què el món serà un lloc una mica millor. Ara sí.
3: Doncs el món és un lloc millor per peticions com la de la síndica de Greuges de Catalunya i que l'Ajuntament ha assumit. L'administració assumirà el cost de les activitats d'estiu adaptades a infants amb discapacitat que tenen necessitats específiques. El que passava fins ara és que l'Ajuntament autoritzava unes activitats que tenien un cost superior al màxim que el propi consistori marcava i eren les famílies les que acabaven suportant el sobrecost. Així, ara s'eliminaran els greuges comparatius.
6: I alerta, perquè us hem de parlar d'una notícia que segur que interessa als pares que esteu en ple dilema amb els vostres fills adolescents a l'hora de plantejar a casa si necessiten tenir un smartphone, un telèfon intel·ligent o no. Perquè és una de les coses que parlarem poc avui, Marta.
3: Sí, sobretot això, que els pares utilitzen o no els telèfons davant dels fills. Ara Suècia es veu que ha demanat que no ho facin. L'Agència de Salut Pública sueca, a més unes directrius, amb què volen que els pares i mares facin un ús saludable de les pantalles davant dels seus fills. Els experts també demanen que hi hagi zones lliures de pantalla dins de casa perquè el govern veu fonamental doncs, que els pares creïn bons hàbits amb les pantalles perquè diuen doncs, que això influirà i molt en el que fan els seus fills en un present i en un futur. Els experts a Espanya aplaudeixen aquesta proposta i psicòlegs i pediatres demanen doncs, predicar amb l'exemple.
6: És que el tema dels mòbils és per donar de menjar part, eh?
3: Sí, perquè... vagis on vagis, hi ha nens, hi ha pares amb el mòbil.
6: Jo, a casa sempre quan hi ha dinar familiar, els mòbils fora.
3: Sí, tots, clar, clar. Tots. Nosaltres perquè ja som grans, però...
6: Però igualment també estàs amb el mòbil a la butxaca.
3: Sí, però
6: I és
3: clar.
6: Molt fàcil caure en el vici de mirar el mòbil mentre estàs dinant. I
3: sí, els... sí, que té tot el sentit que els nens t'imitin. Sí, sí, sí. Per tant, no li demanaràs que no facin servir el mòbil si estem nosaltres enganxats.
6: Mòbils fora, almenys durant els àpats familiars, les trobades familiars, els moments per estar amb la família. I amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
3: Doncs mira, tinc bona notícia si sou de Lleida, Tarragona o Reus, perquè aquestes tres ciutats, tot i que es troben dins la llista de les 20 ciutats on hi ha la gent més infidel d'Espanya, han baixat de posicions del rànquing.
6: Ah?
3: La capital lleidatana, Marta, que s'havia col·locat en el setè lloc durant l'any passat, es troba ara en la posició número 10.
7: Bueno.
3: Tarragona és una de les ciutats que ha baixat més posicions, des de la 8a fins la 13, i Reus, per la seva banda, també ha baixat un esglaó, del lloc 15 al 16. Però, en canvi, no tinc tan bones notícies per la gent de Girona.
8: Girona, t'enamora tu, m'enamora a mi, i a tots ens enamora.
6: Ens enamora però...
3: Girona,
6: els gironins, déu-n'hi-do.
3: És la ciutat més infidel de Catalunya i, atenció, ara també d'Espanya. D'aquesta manera, la ciutat gironina encapçala el rànquing nacional seguida de Manresa i després Barcelona. Manresa, la capital del Bages, ha escalat dues posicions respecte a la llista de l'any passat, on ocupava la quarta posició a nivell nacional, i la capital catalana, per la seva banda, ha passat del cinquè lloc al tercer. Tot això, segons les dades de l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison, que és com una mena de Tinder secret per infidels.
6: Doncs escolta'm, déu-n'hi-do amb els gironins, la ciutat més infidel de Catalunya i també d'Espanya, i Manresa i Barcelona, que tampoc es queden
3: Manresa
6: més curtes.
3: Manresa sempre està al rànquing, a dalt de tot. Sí, és molt curiós.
6: Ara ja m'estic imaginant que hi haurà gironins, manresans o barcelonins que ens estan escoltant i dirà, puc passar per la porta de casa o no puc passar per la porta
3: de truqui,
6: casa?
3: Que truquin,
6: que truquin! En directe. Petonet des d'aquí, els oients gironins infidels, que aquestes hores també ens esteu escoltant. I avui també volem saber quin motiu tenim per saltar del llit. Ens ho explica, com sempre, l'Ot Serra. Ot, molt bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és visitar l'Amfiteatre de Tarragona, sobretot ara que s'està renovant per intentar tornar a la seva essència. L'Ajuntament ja té acabat el projecte que busca millorar l'entrada a través de la Porta Triumfalis i així es recuperarà l'accés des del costat del mar. Tindrà un sistema de rampes que, això sí, no reunirà les condicions d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda perquè hi haurà desnivells de més del 6%. Com a mínim serà un itinerari practicable per a persones grans i cotxets amb infants.
6: Doncs vinga, un bon motiu per saltar del llit aquest dimarts 9 de juny, fent els matiners a Catalunya Ràdio. Obrim la nostra revista del cor. Buf, alerta, perquè el cor encara batega aquest matí amb la relació que van tenir fa 5 anys el Modena City Cristian Gálvez.
3: Sí, perquè al programa El Sótano de TEN han destapat quin hauria estat suposadament el motiu de la ruptura el 2021, encara estem parlant d'aquest tema. S'havia dit molt que va ser perquè... S'havia dit molt que va ser perquè el Cristian volia tenir fills, que el Modena en aquell moment doncs, no volia o que no ho tenia molt clar i que ell doncs, havia dinamitat la relació. Doncs bé, és possible que hi hagués alguna cosa més.
9: Sobretot, lo que hubo fue una terrible infidelidad que le provocó a la pobre Almudena una situación tristísima durante mucho tiempo.
10: Pero escúchame, ¿infidelidad con la que es actualmente su mujer?
9: Eso ya no lo sé.
6: Cristian Gálvez des de Girona?
3: No ho sabem. De Manresa, de Manresa.
6: Les infidelitats, aquest és un tema que sempre acaba portant cua, eh? Ara hauria de sortir Almudena City i dir sí.
3: Sí.
6: Va haver una infidelitat.
3: Tal com està de, no, fent aquestes declaracions al Modena Fit últimament, doncs que ho digui tot i ja
6: està. Perquè, a més a més, com que sempre li estan preguntant i sempre acaba sent ella com la víctima revictimitzada, que ella digués, ho vaig deixar amb Cristian Gálvez perquè em va fotre les banyes.
3: I llavors que li posin el micro al Cristian.
6: Ah, molt ben apuntat. I alerta perquè el cor també batega amb Mario Casas.
3: Sí, perquè ara ha tornat a atrevir-se a dirigir una altra vegada amb el seu germà Òscar Casas i, de moment, ha explicat això pel que fa a fer pel·lícules amb la seva família.
11: Una aventura el yo protagonizar junto a él, a la vez dirigir también. Una de las protagonistas es una de mis perras, que nos acompaña toda la película. Entonces, bueno, ha sido una experiencia nueva para los dos.
3: A banda de fer aquesta pel·lícula també amb una de les seves gosses, ara Mario Casas no ha tancat la porta a compartir pantalla amb la seva nòvia, que és la influencer Melissa Pinto. Atents al que dèiem.
11: Esperemos.
12: Va a salir.
11: Yo creo que lo podría hacer muy bien, además.
3: Diu. No sé jo.
6: Home, no, però escolta'm, això a nivell de màrqueting va superbé, ja t'ho dic ara.
3: I tant, anirà com un coet.
6: Clar, tu el que has de fer és... Què passa, Lara?
3: Que m'ho fec.
6: No, però estossega, home, estossega. A veure.
3: Ja està.
6: Segur?
3: Que no.
6: Podem avançar?
3: Sí, que sí. Si tu estàs en aquest programa, tens durant tota una setmana Xavi Canalias picant...
13: És una condemna.
3: Veus? Ja està. Demà, quan et saludi...
6: 9:45. A veure, a qui li toca això? Ui, a la Lara.
3: Bueno, a veure com surt això, no sé.
6: Lara, quins sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, la Laura Fa ens va explicar on viurà Pep Guardiola ara que ha deixat la banqueta del Manchester City.
14: Els plans de Guardiola és descansar entre 3 i 6 mesos en un lloc tan cuqui com Abu Dhabi, perquè diu que ja està tranquil, també és veritat que el seu fill està allà, que té negocis a Abu Dhabi, un dels propietaris del City, un xec d'aquests àrabs, que també està a Abu Dhabi. Vull dir que se'n va perquè continuarà fent feina des d'allà. Però... que Guardiola torni a Catalunya i que Guardiola sigui una persona aquí fixa i que tal, de moment això no passarà.
6: Oh, Déu-n'hi-do, doncs.
3: Carai.
6: Abu Dhabi? No.
3: Què? Abu Dhabi.
6: Però és que hi ha molta gent que ha anat a viure a Abu Dhabi que es veu que es viu bé. Jo tinc els meus dubtes de que allà es visqui molt bé.
3: Oh, clar. Si tens diners i t'agrada tot això, a mi no m'hi veuràs.
6: Aquí és el tema.
3: Però un tema de pasta. Money. Estaria molt bé veure Pep Guardiola per aquí.
6: Doncs sembla que, segons el que va explicar ahir Laura fa al matí de Catalunya Ràdio, de moment això costarà. I també ens va visitar, per cert, l'actor Joan Pera, Lara.
3: Sí, que protagonitza l'auca del senyor Pera al Teatre Condal de Barcelona.
15: No m'hi vull posar de nerviós, perquè inquiet sí, perquè sempre la meva por és no complir les expectatives de que la gent és tan bona gent, m'aprecia tant que sempre penso ahir... Pobre gent, que els hi faci bé, almenys que vagin a casa tranquils.
16: Perquè saps que les expectatives són molt altes.
15: Sí.
16: Perquè hi ha gent que porta molts anys passant-ho molt bé amb tu. Dic,
15: ara què els hi diré? Perquè no se'n fa.
6: poder recuperar la conversa fantàstica amb Roger, amb Joan Pera, ara sí, el Roger del Fill, a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. 7 minuts, 2:15 del matí.

0: què passava, Marta, un dia com avui?
1: Doncs un 9 de juny del 1972, Elvis Presley feia història. Després de vendre totes les entrades per 4 nits consecutives al Madison Square Garden, feia 10 anys que Presley no tocava a Nova York i, per tant, això va ser una fita històrica. No és d'estranya que fes sold out al concert i van anar un munt d'estrelles de la música. T'ho imagina't, d'assistents tenir-hi John Lennon, George Harrison, David Bowie o Bob Dylan.
0: Gens malament, eh?
1: El concert, per cert, va ser gravat i llançat després, 9 dies després d'aquell gran concert.
0: Ai, Elvis Presley, Elvis, que estàs al cel com nosaltres, que hi anem ara mateix per saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que els astres els tenim una mica mudets aquesta setmana de juny, aquesta segona ja pràcticament setmana de juny. Anem a saber què és el que ens explica la gent d'astrocat.cat. Sergi Tous, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 9 de juny, Venus i Júpiter es troben junts en el signe de Cranc. I això no només passa a la carta astral, també ho podrem veure al cel. Després de la posta de sol, mireu cap a l'oest. Venus i Júpiter apareixeran molt junts, com si el cel ens fes una picada d'ullet. Astrològicament, aquesta conjunció ens parla de caliu, confiança i vincles que ens fan de casa. Així que aprofiteu, estimeu millor, celebreu més i deixeu-vos cuidar una mica.
0: Doncs vinga, estimar i deixar-vos cuidar. Està molt bé, sí.
1: Que maco.
0: Molt bonic avui, molt bonic. Mentrestant, hi haurà persones que es despertaran i diran: avui és el meu aniversari.
1: Sí, avui dimarts tenim un trio d'estrelles de Hollywood que fan anys. Primer felicitem l'actor Johnny Depp, que en fa 63, un altre actor, en aquest cas és Michael J. Fox, que avui celebra que ha arribat als 65 anys, i acabem felicitant l'actriu Natalie Portman, que bufa 45 espelmes. I avui també felicitem l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que en fa 96. Que el poder de bessons us acompanyi i que tingueu un molt bon dia d'aniversari.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: El 9 de juny de l'any 2001, Madonna va arrencar la seva nova gira de Drowned World Tour. Va ser el seu retorn després de 8 anys sense gira. I el primer concert el va fer a Barcelona, i no hi van faltar clàssics com aquest, és la Isla Bonita.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els talls en la mobilitat amb motiu de la visita del Papa. També parlarem dels festivals de música de l'estiu, ara que ja ha arrencat la temporada amb el Primavera Sounds. El primer dia a la selectivitat, a la tarda, reunirem els estudiants que han tret les millors notes dels últims 25 anys. I el Catalunya Nit arrencarà a les 9. Serem en directe a l'acte del Papa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 9 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Ja fa dies que en parlem, però avui sí. És el dia que arriba el Papa a Catalunya.
1: El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic davant de 40.000 persones. Demà serà la jornada central de la visita amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos i la campanya Jo no t'espero, d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del Papa. I també compta amb les restriccions de trànsit per motius de seguretat que poden complicar aquests dies la circulació per la ciutat.
0: Ahir, en el seu darrer dia a Madrid, el Papa es va comprometre a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos.
1: Ho va fer després de reunir-se amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats, entre d'altres, pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Les associacions de víctimes que han quedat al marge de la reunió lamenten, però, que el Papa no s'hagi volgut reunir amb elles.
0: I el Papa també va passar pel Congrés.
1: En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, on ha reafirmat els postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants.
2: Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
0: Els representants polítics l'han aplaudit durant més de 7 minuts i s'han fet seu, d'una manera o una altra, el seu discurs.
1: Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa. I per Alberto Núñez Feijóo, les crítiques de l'avortament i l'eutanàsia reforcen el Partit Popular.
3: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
4: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
0: D'aquí unes hores, a les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat.
1: Una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. D'una banda, la vaga de docents i de l'altra, la visita del Papa a Barcelona. Els sindicats d'educació es comprometen a no destorbar. I sobre la visita del Papa i les restriccions de mobilitat, el govern recomana anticipació als alumnes. Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats,
5: intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment i tenir després el temps que faci falta, no?
0: I el judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà avui vist per sentència.
1: La Fiscalia manté la petició d'absolució per a tots els acusats per falta d'indicis i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE pel cas Leire.
0: I els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
1: 3 persones de 2 cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i han passat la nit fora de casa. També s'ha demanat que es confinessin els veïns del barri Ciutat Jardí. L'incendi ha començat cap a les 10 del vespre. Els palets de fusta que estaven emmagatzemats per a la campanya de la fruita a l'exterior de l'empresa Arcofrut. Félix Larrosa és alcalde de Lleida.
6: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats. Els de l'urbanització Vilamoncada, 2 cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb 3 persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de dany.
0: Per cert, Àlex, al principi del programa m'he quedat amb les ganes d'escoltar, he de dir-t'ho, l'escridassada aquesta matinada a Donald Trump.
1: Per això l'hem recuperat.
0: Gràcies.
1: Ha sigut al Madison Square Garden de Nova York, on aquesta matinada ha assistit al tercer partit a la final de l'NBA de bàsquet que enfronta els New York Knicks i els San Antonio Spurs. El públic novaiorquès l'ha xiulat quan l'ha vist a les pantalles durant la interpretació de l'himne dels Estats Units.
0: Quina bona rebuda, Trump.
1: Està bé,
0: els americans són molt sentits amb això, Tu vas a veure un musical i ho donen tot, i també les escridassades. Gràcies, Àlex.
1: Vinga, adéu.
0: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Moment de repassar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb el Papa Lleó 14-9 en totes les portades del dia. Canalies, comencem amb La Vanguardia, que titula que el papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. El periódico diu que el papa fa posar dret al Congrés reivindicant la dignitat humana i per l'ara el pontífex rebutja la prioritat nacional del PP i Vox.
8: La premsa de Madrid també és la principal notícia de portada. La més cridanera, la de La Razón. Fotografia a tota pàgina del pontífex al Congrés i el titular, ovació històrica per a Lleó XIV a les Corts. El País destaca que el papa urgeix als bisbes a actuar contra la plaga de la pederàstia i El Mundo demana als polítics límits morals al poder.
7: Altres temes de portada, El Periódico, la justícia situa el focus en els rescats de la CEPI i La Vanguardia explica que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, anirà a declarar com a testimoni del cas Leire.
8: I acabem amb l'Ara, que destaca d'una banda que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils i de l'altra que Biel Mesquida ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fent una defensa dels docents.
0: I a les pàgines d'opinió dels diaris, reflexions diverses sobre les paraules del papa.
8: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que aquest papa agrada i la millor prova d'això és que en una política espanyola tan polaritzada hi va haver unanimitat en tots els partits a aplaudir el discurs del pontífex al Congrés.
7: Afegeix que quan escoltem Lleó XIV no tenim la sensació que sigui un sermó, sinó una invitació serena i subtil a reflexionar sobre aquesta societat que viu en crisi i canvi permanent.
8: L'editorial de l'Ara destaca el titular que el papa va condemnar la xenofòbia des del Congrés dels Diputats.
7: Celebra que el discurs de Lleó XIV és una esmena absoluta al principi de prioritat nacional que el PP i Vox han introduït en els pactes autonòmics.
8: El periódico lamenta que no sembla que hi hagi gaire predisposició des dels partits a aplicar les lliçons sobre la necessitat de bastir ponts i evitar la polarització.
7: I desitja que la Sagrada Família ressoni també el missatge a favor de la convivència.
8: A El País, una de freda i una de calenta. Diu que el papa va encertar a advertir a les Corts contra la polarització política, però que la seva crítica a l'avortament pertany a un altre escenari.
7: Sí que aplaudeix, en canvi, que parlés de pederàstia, on era més necessari, davant dels bisbes i a la seu de la Conferència Episcopal.
8: El Mundo aplaudeix que Espanya ha estat l'escenari escollit per Lleó XIV per projectar una dimensió pública del seu pontificat.
7: I diu que el discurs d'ahir confirma que vol intervenir en els grans debats contemporanis des d'una posició incòmoda per tots, crítica amb els excessos del relativisme, però també amb la deshumanització de la política i l'economia.
8: L'ABC destaca que el papa va recordar a les Corts que la dignitat humana precedeix la política.
7: I afegeix que molts van aplaudir, però pocs es van donar per al·ludits.
0: Pràcticament ja 2:45 del matí, 8 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Moment també de repassar la premsa digital amb la Sílvia. Alerta perquè Gaudí tindrà un museu.
9: Sí, i amb l'aprovació del Vaticà. L'edifici de les Teresianes de Barcelona, projectat pel mateix Gaudí, serà l'espai que acollirà aquest museu que combinarà patrimoni, exposicions d'art i se centrarà en els valors espirituals i humanistes de l'arquitecte. Fins ara aquest edifici estava tancat al públic, doncs bé, ara s'obrirà d'aquí un parell d'anys, ho veiem a diversos digitals.
0: I alerta la notícia que dona esperança a mestres i alumnes.
9: Que Torrejón de Ardoz, a Madrid, es converteix en la primera ciutat de tot l'estat a tenir aire condicionat a totes les classes de totes les seves escoles públiques.
0: Ho celebrem.
9: Celebrem. 2020,
0: ho celebrem.
9: 2026.
0: Per favor. És que clar, els alumnes... A l'estiu i a l'hivern.
9: Exacte.
0: No sé què és pitjor, si passar calor o passar fred. Però en tot cas, que això s'hauria de començar a arreglar i a solucionar.
9: Sí, sí. Posem-hi números, són 899 aules a 21 escoles i ha suposat una inversió de 7 milions d'euros. Els aparells de baix consum ofereixen tant fred com calor, en sentit.
0: Doncs escolta'm, felicitats a tots aquests... instituts, aquestes escoles de Torrejón de Ardoz. I qui s'ha endut una sorpresa?
9: Un home britànic que es va trobar una moneda antiga i es pensava que era això, una moneda antiga, però no, resulta ser un anell d'or romà de fa 1.700 anys. Ara l'organització Southwest Heritage Trust s'ha quedat amb aquesta joia. L'home la va trobar fent servir un detector de metalls en una parcel·la. Ho veiem al diari Bonés.
0: I una segona vida?
9: Per l'antic excursiador de Gramunt, llegim el Segre, que ha tornat a tenir vida com a nou espai cultural. Ara obrirà de forma habitual a partir d'aquest mes de juny, una vegada i traslladin l'arxiu municipal.
0: Molt bé, escolta.
9: Optimista avui, eh?
0: Quina meravella. Ah. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui dimarts 9 de juny? Va.
7: Doncs mira, depèn del punt del país. Avui parlem d'entrada de dia, de nuvolades i de ruixats al Pirineu, localment intensos fins a primera hora del dia. Ara al Pirineu també a la tarda cap al Ripollès. A la resta del país, però, el dia serà assolellat, temperatures que baixaran, tant les mínimes com les màximes. Farà poca calor, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
0: Amb 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, fent els matiners com cada dia, de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. I just quan arribem a aquesta hora, també ens interessa repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana.
10: Mireu, avui comencem amb una previsió, perquè al Palau de la Música Catalana se celebrarà la Diada Pau Casals 2026, precisament doncs amb un concert del Quartet Casals, acompanyat pel pianista Alexander Melnikov. I, si voleu anar, doncs el concert és a les 8 del vespre. Avui també, dia important, en aquest cas per Arnau Vallvé, que és el bateria de Manel, que ha decidit doncs llançar-se a la piscina i presentar el seu primer single del seu primer disc i també dates de la gira que farà el 2027.
11: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent quan ens pregunta, però com us ho feu? Jo dic que fem igual que fa el conill amb la guineu.
0: Ai, hi ha un ressò aquí de Manel, eh?
10: Oi que sí?
0: Hi ha alguna
10: cosa que
0: són de Manel. Sí,
10: no?
0: Sí, sí, Jugular, sí,
10: Jugular.
0: Sí, sí, sí.
10: La cançó aquesta es diu Mentre el monstre, ha estat coproduïda pel productor i músic Xicus, el segon membre del grup que comença carrera en solitari després del Guillem, i el que ha fet això és presentar aquest single, també dates de la gira, i per tant apunteu que el primer concert serà el dia 2 d'abril del 2027 a la Sala Apolo.
0: I alerta, matiners i matineres, perquè qui també publica música nova és Pepet i Marieta.

0: Aquest és l'avançament del disc de comiat de la banda Abrenc, que és un dels dos temes inèdits que es publicaran en un àlbum recopilatori que sortirà a la venda al juliol. A l'abril, recordem que van obrir la gira de comiat L'última i mon anem al Perelló, al Baix Ebre, sí. Una gira que hauria d'acabar al setembre, però es veu que ja tenen peticions per fer concerts l'any 2027, per tant, segurament encara tindrem temps de veure'ls.
1: Els podrem estirar una mica més. Gràcies, Marta, i alerta perquè avui movem el dial fins al juny del 2015. El suplement, quan la presentava aleshores a Sílvia Coppolo, el Pere Tàpies original i el Pere Tàpies, en aquest cas de Pep Plaza, intentaven portar precisament a la Coppolo a estiuejar l'escala mentre cantava la moto. A veure si sabeu qui és qui.
2: Vinga, posa la tercera.
3: Sí.
2: Que amb la moto ens sentim joves. A l'escala ens esperen un bon bany i unes anxoves.
3: Serà un estiu d'altura.
2: Ui, ui.
3: Parlant de cuina i de cultura.
2: Oh, oh.
3: I la Sílvia entrevistant.
2: Aquí.
3: Oi. A la gent en el divan.
2: Oi, sí.
3: Ja estem arribant. Que diu que aquí no podem córrer. Ai, que...
2: No accelerem, aquí. No accelerem. No accelerem.
3: Que ve una baixada, Pere. Però sí, agafa't fort. Agafa't fort, agafa't fort. Ai, que ens la fotem.
2: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Les veus de la ràdio, escolta, hem complicat distingir l'estimat i enyorat Tàpies i el Pep Plaza, eh? Recordant també aquests bons moments al suplement de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, alerta, Uganda és una hora més, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
4: Bon dia, matiners. Entre el 1980 i el 1986, aquí a Uganda es va viure una terrible guerra civil on van morir més de 150.000 persones. Encara avui en dia es treballa per recosir la societat, les infraestructures i l'economia del país, i avui, dia 9 de juny, és el Dia dels Herois Nacionals per commemorar els caiguts durant la guerra.
5: The day has been celebrated in remembrance of those who contributed to the 1981-1985 Civil War.
4: El Dia dels Herois Nacionals es va aprovar al Parlament el 2001 i des d'aleshores se celebra cada any, sobretot de manera institucional. Als centres culturals es fan xerrades divulgatives i a les escoles es recorda als infants els temps passats.
6: We celebrate many kinds of heroes. People have made advances in science and technology. People have saved lives during pandemics.
4: En tot el país, la jornada s'aprofita per homenatjar els difunts, generar consciència sobre les atrocitats de la guerra i la seva devastació, i també per celebrar el progrés d'Uganda. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Uganda, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Avui, Miguel Roger, suposo que pendents de l'arribada del Papa.
7: I fins la 1, perquè a les 12:25 el Papa aterra a Barcelona i seguirem en directe aquesta arribada i la recepció abans que completi la seva agenda avui. Avui va a la catedral i aquest acte a l'Estadi Olímpic al vespre que presenta el Xavi Pérez Esquerdo. Analitzarem també una mica què va dir ahir, els seus missatges, sobretot amb les víctimes de l'avortament. També estarem pendents de totes les implicacions que té la visita a nivell de mobilitat i de seguretat a la ciutat. En parlarem, per exemple, amb el comissari David Boneta, que és l'encarregat de la del dispositiu de seguretat. També tindrem l'excap de comunicació d'AENA, l'Agustí Rodríguez, que ens expliqui com es gestiona a l'aeroport una situació com aquesta, i el Manuel Barbero, que és el qui va destapar el cas dels maristes per parlar de la reunió que va tenir ahir amb víctimes d'abusos i del seu posicionament.
1: I estava seguint la visita del Papa a Madrid al llarg d'aquests dies. El cert és que porta una agenda apretadíssima i el sistema de vigilància i seguretat que ha de portar aquest home ha d'estar treballat en mesos, perquè... De fet, ahir quan sortia del Congrés dels Diputats a Madrid es va saltar el protocol, que van a saludar els treballadors del Congrés, i veies a tothom molt espantat perquè s'estaven trencant aquestes mesures de seguretat. Entenc que també és... Vaja, sembla com una mega estrella. Jo pensava dir que és una mega estrella protegidíssima.
7: És un dels caps d'estat més importants del món i té
1: diuen
7: una
1: que porta més seguretat que Trump,
7: I té una seguretat a l'alçada, sí.
1: Què més?
7: Després parlarem d'economia amb el Xavier Salamartín i dels festivals d'estiu, que ara
1: ja
7: que ja va haver el Primavera, ja ens agraden.
1: I tant.
7: Va venir el Primavera i ara ve tota la resta. Doncs en parlarem amb el Juli Guiu, el director de Clippers, i l'Oriol Aguilar, que és el director de Peralada. I després, a la secció de telesèries amb la Mariola i el Darío, parlarem d'Abandonados amb l'Anna Ponsi i una de les protagonistes, l'Alvira, ara sí que ho he dit bé, eh?
1: Molt bé.
7: I ja està. Després un humor pendent i a rebre el papa un altre cop.
1: Doncs vinga, d'aquí pràcticament, escolta'm, 14 minuts, 13, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I alerta oients dels matiners, perquè molts esteu fent el primer cafè i volem saber si sou assertius, si sou intuïtius i funciona o no funciona la vostra assertivitat amb la dada major.
7: Ah, i avui, aviam si escolteu el matí de Catalunya Ràdio, perquè és una dada que vaig dir ahir. Ui. Perquè avui que fem la prèvia de la visita del papa, dada sobre la Sagrada Família. Santo, santo,
1: yo te canto. A veure, Sagrada Família.
7: Uf, a veure, i en a veure. Concret, quantes peces té l'edició especial de Lego dedicada al temple?
1: Milions.
0: Moltes, llavors van fer, a més, un Lego que m'agrada molt.
1: Jo diria 30 milions.
0: Va. 13.000. 6.000. 11. 13.000. 12.
1: A veure, un moment. 12.000. A veure, filles, que sembleu de veritat, sembleu Mili Vanili. A veure, Lara García, ordenadet.
0: 13.000. 12.
7: Doncs avui el premi és per Marta Viana. Ell ha dit 30 milions, perquè són 12.060 peces.
1: Molt bé, Marta.
0: És que m'ho vaig mirar,
7: És el Lego.
0: És molt xulo.
7: Aviam, ahir vaig fer una secció que es diu El Professor, a les 7.23, en què ho vaig explicar, i també vaig explicar el preu, aviam si us en recordeu.
0: Molt.
7: El preu d'aquest Lego.
0: Sí, perquè m'ho vaig mirar per ma germà. 700...
1: 700 euros? 30.
7: 750 euros. És el Lego amb més peces, però no és el Lego més gran, perquè el rècord l'ostenta la Torre Eiffel, que fa 149 centímetres d'alçada, ni el més ample, que el té el Titanic, que fa 135 centímetres de longitud. Què us sembla? Aviam on el poseu, eh?
1: Mira, estava pensant, dic, aviam, foto la Sagrada Família.
7: Monta les 12.000 peces i després aviam on el poseu. Paga, monta'l i després posa'l, saps?
1: Quina mandra.
7: Però és preciós.
1: Gràcies, Maiol. Vinga, d'aquí uns moments repassem alguns dels sons que ens ha deixat la tele aquestes últimes hores i també parlem amb aquells matiners que ja esteu desperts i que aquestes hores ens truqueu al 93207474.
8: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Leire Díaz, bon dia.
10: Bon dia. No sé nada, sincerament.
8: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
10: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
11: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
8: Jordi, bon dia.
12: Bon dia. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
13: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
8: Catela Penya! Què passa?
14: Quina il·lusió. Estàs boníssimo, Ricard. Ets un referent, tens actualitat. Sí.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
15: Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
17: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
17: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
9: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
18: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
19: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
18: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
9: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
18: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
20: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
9: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
20: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
18: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors.
21: Llavors, ara tinc quatre gallines.
1: Sí.
21: Una de les quals, ara mateix, fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Les gallines fan coc, coc, i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc. Ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
1: M'estàs dient que la gallina ha adoptat si el paper gall. De gall?
21: Jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé. No sé, o se sent gall, no ho sé.
1: Ricard Ostrell.
7: Trans. Hola.
21: Té una identitat sexual.
1: Sí. Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, està clar. Sí.
9: Els matiners.
1: Vinga, va, que en 9 minuts arribem ja a les 6 del matí, pràcticament recta final dels matiners d'aquest dimarts 9 de juny. Repassem també algunes de les coses que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, perquè a la Renaixença la mare d'en Peyu ha arribat al límit, estava emprenyada amb el papa, i ella té els seus motius, i precisament així li va comentar al seu propi fill.
2: Ben?
3: Ei, mama,
2: què? Escolta, qui entrevisteu demà al programa?
3: Demà, no sé, ara mateix qui
2: entrevisteu. No aprofitareu que ve el papa de Roma per entrevistar-lo?
3: El papa de Roma? No està previst, no, mama, no.
2: Ai, doncs mira, millor, perquè per mi no cal ni que vingui ja.
3: Què dius, mama, pobre home, què t'ha fet?
2: Que què m'ha fet? Doncs mira, anar a Madrid ha fet, eh? Ha hagut de passar primer per Madrid, no podia venir directament a Barcelona, no?
3: Bé, perquè devia haver d'anar a fer alguna cosa a Madrid.
2: Una merda! Li fotem l'Iglésia més ben parida del món, 100 anys, per construir la Sagrada Família, el truquen per venir a inaugurar la Torre de Jesús i se'n va a Madrid. Ves a la merda, home.
3: Mama, no pots dir... Escolta, ves a la merda, el papa de Roma no se li pot 172 dir.
2: 172 metres i mig, l'església més alta del món.
3: Sí.
2: I primer se'n va a Madrid, vaja la merda.
3: Mama, sisplau.
2: Quina església tenen a Madrid?
3: No sé, quina església. Tenen la catedral de l'Almudena, es diu aquella, em sembla, no me recordo.
2: 73 metres fa aquella casa de nines. Ah. Re, 100 més a la Sagrada Família. M'hi pixo i m'hi cago a l'Almudena.
3: Prou, mama, prou. Estàs molt enfadada i estàs pixant fora de test.
2: Si hagués hagut el papa Francesc, que era molt amic de la Sor Lucía Gran,
3: sí,
2: els collons hagués anat a Madrid.
3: Bueno,
2: primer hagués vingut a Catalunya.
3: No ho sabem, mama, tampoc ho sabem.
2: Tota la vida anant a missa, i ara, guaita, de veritat que és que donen ganes d'agafar un mocador, embolicar-se el cap i fer-se musulmana.
3: Penjo, mama, que estàs dient massa disparats. Va,
2: a la Gagbar.
3: No, mama, penjo. Adéu.
1: La mare d'en Peyu. Que barrejadíssima aquesta primera visita del papa a Madrid. I alerta perquè l'actor immunologuista Marc Buixaderas va passar pel cotxe de l'Eloi Vila, va fer una reflexió interessant sobre un dels propòsits que, valgui la redundància, s'ha proposat aconseguir, i és que la discapacitat es normalitzi i que la gent canviï la percepció que en té.
22: Les diferències són diferències, sí, d'acord, però, o sigui, no haurien de ser tan problema. I això és probablement el que més m'ha costat d'assumir, també perquè els meus pares ho han normalitzat tant i m'han ajudat tant els meus pares, i sempre que parlo dels meus pares parlo amb els germans, evidentment. Ho han entès tot tant que surts a fora el carrer, comences a rebre hòsties i dius, aquestes hòsties d'on venen? Perquè a la meva mare, a mon pare, a mon germà, quan estan parlant de mi als restaurants, per exemple, jo què sé, on el col·loquem? I dius, pregunta-m'ho a mi. No, les piruetes i els xupa-xups amb el compte i dius, hòstia puta, dius, posa'm una ratafia o un algú, no?
1: I meravellós la conversa que va tenir amb Buixaderas amb l'Eloi Vila, i que podeu recuperar també a la plataforma 3CAT. I alerta perquè el cas Endic segueix portant cua, i ho va explicar la Maica Navarro, el Tot es mou de l'Elena García Melero, perquè la fiscal ha demanat una reconstrucció dels fets, precisament també en presència de Jonathan Endic. Ho explicava d'aquesta manera.
23: Què ha demanat de la fiscal a la magistrada? Doncs que li interessaria una reconstrucció. O sigui, una reconstrucció vol dir tornar aquest camí de la feixada, i que el Jonathan Endic, acompanyat del seu advocat, de la fiscal, de la magistrada, la lletrada, Mossos per enregistrar tot això, enregistraran tot el que va fer aquell matí en aquell punt amb el seu pare. Quan surten del cotxe, arriben, caminen i arriben al punt, i tot allò que fa ell un cop al pare cau. Jo crec que serà molt important que expliqui en aquesta comitiva què va fer en aquests prop de 5 minuts que passa entre que el moment que el pare cau i què passa en el moment que se n'adona que cau i agafa el mòbil i fa aquesta primera trucada a la dona del seu pare, a l'Estefania. Per cert, en l'hipotètic cas que arribéssim a judici amb Tribunal Popular, el jurat també en el seu moment aniria allà a fer una reconstrucció, perquè el jurat ha de veure aquell espai per entendre aquest succés.
1: Pendents, doncs, del cas Endic, com ens estava explicant la Maica Navarro al Tot es mou de TV3. I com cada dia a aquestes hores tenim ganes de saludar alguns matiners que ja estan desperts, que el despertador els hi sona aviat i que sintonitzen amb Catalunya Ràdio. Deixeu-me saludar en Pep. Pep, molt bon dia.
24: Bon dia des del Pastador.
1: A veure, què és el Pastador, Pep? Explica'm això.
24: El Pastador, primer el Pastador és com els altres, el que traiem, els obradors de flet, que es diuen ara, els operadors de fornalisme.
18: Ah, i abans això era el pastador, eh?
24: Abans això, bueno, s'ha dit tota la vida i encara ho deixem aquí. Per això jo, la meva fleca, li vaig posar al pastador.
18: Pep, jo tenim aquest pastador.
24: Això està a Vic.
18: A Vic, eh? Capital usonenca. Sí. Escolta'm, i què fas d'espera aquestes hores, Pep?
24: Pana, perdona?
18: Què fas d'espera aquestes hores?
24: Doncs mira, ara cobra pa.
18: A quina hora ens llevem, Pep?
24: Jo em llevo a les 4 de 3, ara. M'estic llevant.
18: Perdona, que et sento una mica malament, Pep. A quina hora?
24: A 2:15.
18: A 2:15 del matí. Wow. I això, de quin dia a quin dia ho fem?
24: Això ho fem de dimarts, que nosaltres comencem dimarts a obrir la botiga,
18: sí,
24: fins dissabte, però dissabte n'hi poso a les 12, ho vaig a nit abans.
0: I com ho portes, això, de matina tant?
24: Bueno, bé, acostumat, eh?
0: Clar, ja estàs acostumat, eh?
24: Sí, acostumat, eh?
18: Quants anys fa, Pep, que estem fent aquest horari?
24: Bueno, relativament, perquè jo ara fa 3 anys que vaig obrir el pastador.
18: Sí.
24: Llavors jo la meva vida vaig passar treballant també per una farinera, professor de fleca, i amb una fàbrica gran d'aquestes també de tot el sector. Una d'aquestes multinacionals que es fan per a precuit.
18: Déu-n'hi-do. És a dir, que has tocat una mica tots els pals, eh?
24: Sí, però llavors vaig sortir de casa meva, que era una casa centenària.
18: Sí.
24: I allà treballàvem tota la nit aquelles èpoques. Ara nosaltres enfornem tot el pa, fem tota la producció i la deixem fermentar lentament i la coem l'any demà.
18: El bon pa de tota la vida, eh, Pep?
24: Sí. Part és que hem tornat als orígens,
18: ara,
24: aquí al mig de Vic, i intentar fer bon pa, intentar fer que la gent repeteixi, pa de qualitat, pa amb farines de proximitat, que això és molt important.
18: Important, també.
24: Sí. Ara, que és un tema que a vegades ens descuidem per la nostra pagesia i també amb un valor afegit ecològic i d'agricultura integrada.
18: Escolta, més
24: que... Això és el que nosaltres busquem.
18: Aquest pa t'ha de caure la llagrimeta quan menges aquest pa, eh? Com ens ho estàs venent, Pep?

0: farina, d'on ve, de productors, etc.
1: Nosaltres tenim un home del temps de proximitat, que ets tu, i que ens explicaràs perfectament bé quin temps ens espera per avui, Eloi. Bones notícies, per favor.
0: Va, avui serà un dia una mica més canviant i, a més, avui baixarà la temperatura. De fet, ara mateix ja tenim alguns ruixats que es passegen pel Pirineu, pel Prepirineu, i també se n'aniran produint, tant durant el matí com durant la tarda. Aquest matí més cap a l'Alt Pirineu, a la tarda més cap al Pirineu Oriental, amb algunes nuvolades que s'aniran passejant a la meitat nord, farà més sol a la meitat sud, i amb vent de tramuntana i de mestral. I tot plegat farà baixar una mica la temperatura avui, sobretot a l'interior.
1: Bé, doncs escolta, amb la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
0: Però ja pujarà, aquí... ja pujarà.
1: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant, i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
2: Bon dia.
1: Com
2: bon
1: estàs?
2: Dia. No sempre, eh?
1: Oh.
2: Tinc un amic que es va prendre una pastilla blava una vegada.
1: Ah?
2: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
1: Clar, és que has de vigilar amb això. Que em riu. Doncs així ho deixem. Gràcies, Cordomia, una abraçada.
2: Vinga.

0: Mar Negre. Capítol 7. Reconstrucció dels fets.
1: Aviam, crec que vosaltres dos m'heu d'explicar moltes coses. Que la paciència se m'està començant a acabar i no entenc res, i no hi ha res que em posi més nerviós que no saber per on venen les hòsties, i darrere mi me'n cauen moltes i em sembla que encara n'han d'arribar moltes més.
2: Ja entenc que estiguis emprenyat. Nosaltres també hi estem, creu-me. Però era del tot impossible poder preveure alguna acció tan agosarada i tan bèstia com aquesta. Ho teníem tot cobert, però ningú no es podia imaginar que podia fer quelcom de semblant. Ja no ens estem enfrontant a un assassí que aprofita les oportunitats, sinó a algú que ha planificat minuciosament i fins al darrer detall aquest crim.
1: Hi estic d'acord, però després ha sortit tot malament. L'operació Gàbia no ha donat cap resultat. Les xarxes socials van plenes de vídeos amb l'execució del poeta i ara mateix la nostra valoració està al nivell del batú. Tinc uns quants comissaris que m'estan demanant els resultats immediats perquè fins i tot el president del govern els ha trucat per saber què collons passa. Per no parlar de les pressions espanyoles que també hi són. Aviam, intenteu fer-me un resum de la situació i mirem què podem fer per atrapar aquest fill de puta.
2: D'acord. Hem fet una primera inspecció ocular a la casa des d'on han disparat. L'arma del crim és una ballesta antiga. La lletra ferit ha deixat també assenyalat un poema concret d'un llibre, però no sabem quina relació pot tenir amb el cas. Els companys de la científica han arribat i estan començant a treballar. També ja ha arribat la comitiva judicial amb el forense, però suposo que en aquest cas poques coses ens podrà aportar. L'alcalde ens està localitzant la propietària del pis i la seva família. Hi ha també alguns testimonis, ens interessen sobretot els que eren de cara a l'escenari, que són els que potser han pogut veure alguna cosa. Deu ser en tot cas una regidora de festes que l'estan atenent amb un atac d'ansietat i algun dels tècnics que hi pogués haver a l'altra banda de l'escenari. Però poca cosa més.
1: Molt bé, vull la màxima celeritat en aquestes diligències. Tu i el caporal agafeu tots els agents que hi hagi, el que us calgui, per veure si podem treure una mica el trellat de tot això.
2: Vull demanar-li permís per poder entrar amb una civil al pis des d'on han disparat.
1: Per què? I qui és?
2: Serà una professora de la Universitat de Vic, especialista en l'obra de Verdaguer. Potser ella pot treure el trellat del que significa el poema que ens ha deixat preparat el lletra ferit. Si pot tenir alguna relació, no només amb aquest crim, sinó també amb tots els altres. I crec, sincerament, que és millor que vegi tota l'escena que ens ha preparat per si això pot servir per alguna cosa.
1: D'acord. Procediu com us calgui. Però trobeu-me ja aquest fill de puta, perquè així ens podem dedicar a patrullar les platges a la recerca de carteristes i venedors il·legals de síndries i coco sense control sanitari.
3: Sergent, hauria de venir al pis. Tenim novetats importants.
2: Digues, Estanislau, què hi ha?
3: Els companys de la científica que acaben de descobrir d'on prové la ballesta que s'ha fet servir com a arma del crim. I això demostra que el nostre home està carregat de sorpreses, perquè prové ni més ni menys que del castell de Súria.
2: Aviam, explica'm això a poc a poc.
3: Fa 2 mesos, aproximadament, algú va entrar al castell de Súria...

0: I es va emportar algunes armes antigues com espases, masses i, sobretot, una ballesta. Des de l'Ajuntament de Súria, que són els màxims responsables del castell i que munten visites guiades, es va posar la denúncia corresponent i ràpidament vam començar a buscar en el circuit de col·leccionistes de peces d'aquesta mena. Però fins ara no hi havia hagut resultats.
1: Vols dir que hi ha un mercat de col·leccionistes d'armes antigues?
0: Aquest és un país molt estrany. Hi ha molta gent a qui li fa molta gràcia tota la parafernàlia medieval. Així que sí, hi ha un mercat important. I si abans era una característica bastant pròpia de casa nostra, ara, amb tota la febre del Joc de Trons, el gust per col·leccionar andròmines de tota mena ha augmentat de forma exponencial, i hi ha un mercat important d'espases, escuts, llances i armadures del tot acollonant. El que mai podíem arribar a pensar és que algú s'emportés una ballesta d'aquestes i molt menys que la faria servir. Mai no havia vist res igual.
1: M'estàs dient que hi ha un munt de gent que roba a castells, esglésies i altres llocs per emportar-se armadures, esposots i tot d'objectes de l'edat mitjana per una sèrie de televisió?
0: No per una sèrie de televisió qualsevol, sinó per la mare de totes les sèries. No em diguis que no t'agrada.
1: No l'he vista mai, però mai no ho he confessat. No sóc gaire de veure sèries i, en general, quan miro la tele m'agraden les coses romàntiques o que no facin pensar. Ara, tothom en parla meravelles i si és capaç de generar passions com la passió per l'edat mitjana, doncs benvinguda sigui.
0: Doncs els companys de delictes patrimonials no pensen el mateix. Ara tothom vol una espasa de veritat o una alabarda i no es conformen amb les rèpliques que es poden comprar a qualsevol botiga. En canvi, els qui estan entusiasmats són les empreses que organitzen justes medievals i tornejos i combats de recreació de l'edat mitjana, que estan fent el seu agost gràcies a l'èxit de la sèrie. Ja veus, sempre hi ha qui troba la seva pròpia gallina dels ous d'or. Però al que anàvem. Fa uns 2 mesos es va robar una ballesta amb les corresponents fletxes al castell de Súria. I ara la tenim aquí. I no, no demanis pistes de connexions ni res de semblant, perquè la investigació d'aquell robatori de moment es troba en via morta. Normalment, aquestes coses s'acaben resolent si hi ha alguna càmera de vigilància propera, d'alguna botiga o entitat bancària, però en el cas de Súria el castell és a dalt de tot del poble vell i segurament el lladre hi degué accedir a peu i va deixar el cotxe en una zona propera on no hi ha cap mena de vigilància. O quan surten a subhasta o a la venda per internet, que és el mercat natural per aquesta mena de productes. Però això tampoc no havia passat. Així que fins ara només hi havia un inventari d'objectes robats i poca cosa més. No és un fil del qual puguem estirar res.
1: D'acord. I sabem alguna cosa de la propietària?
0: En 10 minuts la podràs entrevistar. L'alcalde en persona ha anat a buscar-la.
1: Perfecte. I els testimonis han pogut aportar alguna cosa?
0: No. En l'única cosa que coincideixen és que els va cridar l'atenció que de cop i volta varen veure una cortina vermella molt bonica que es movia amb el vent, totalment preciosa, i que era inevitable aixecar la mirada cap allà. També degué cridar l'atenció del poeta, perquè els tres asseguren que ell també va mirar cap a dalt en un dels moments en què va fer una pausa en el seu discurs. Just després d'aquest moviment de cortina va ser quan va sortir la fletxa que el va matar i ja varen començar les corredisses. 2 dels testimonis asseguren haver vist algú guaitar des de la finestra per contemplar l'espectacle. Però no en podien dir res, només que semblava dur el cabell llarg.
1: Què en penses?
0: Que segurament va ser una bona maniobra de distracció per fixar el blanc. Hauríem de repetir l'operació. Si vols, podem fer que alguna gent faci moure la cortina i nosaltres ens podem posar a l'escenari per veure quin impacte fa. Això dels cabells llargs sí que pot ser una pista interessant, però també hauríem de comprovar si és un possible efecte òptic.
1: Doncs anem a fer aquesta prova abans que no vingui la propietària del pis i parlem amb ella. Demana algú que ho prepari tot per poder fer la prova quan arribem.
2: Què, nois? Com ho tenim, això?
0: Els companys de la policia científica han aconseguit esbrinar que la ballesta amb què es va disparar el senyor Coll procedeix del castell de Súria. Se'n va denunciar el robatori fa uns 2 mesos juntament amb altres armes del castlà de la vila del Bages. I els testimonis no varen veure gairebé res. Només una cortina vermella especial que es movia amb el vent i algú amb cabells llargs guitant. Ara venim a veure si ho podem reproduir. I en 10 minuts la sergent podrà entrevistar la propietària del pis. I per aquí, com ha anat?
2: El forense ens passarà el seu informe com més aviat millor. Però per ell no hi ha dubte. La fletxa va impactar directament al cor, produint la mort molt poc després de l'impacte. La fletxa va arribar amb una gran velocitat i va fer un blanc perfecte. La trajectòria sembla haver estat estudiada perfectament. Quan els de la científica acabin, vull que algú provi de disparar des de la finestra per saber si és fàcil encertar amb aquest grau de fiabilitat. Això pot ser important per intentar entendre qui estem buscant. La jutgessa és molt col·laboradora, però vol resultats ja. Encara està pensant si ho tracta de forma individual o l'adjunta amb les altres morts. L'han de decidir què fan, perquè ara ja són 3 morts en 3 jutjats diferents. Però de moment no ens posarà cap entrebanc el que necessite. Des de dalt, la cosa ja no és tan fàcil. Ens estan posant molta pressió. La premsa s'hi ha abocat amb ganes, pràcticament no es parla de res més, i ara s'hi han afegit ja els diaris de fora de Catalunya. El Lletraferit està donant carnassa a tothom qui vulgui escapar. Però això ja és qüestió meva. A vosaltres intenteu fer la vostra feina el millor possible i demaneu tot el que us calgui. Posarem tots els recursos a la vostra disposició, però hem d'aconseguir alguna cosa ja mateix.
3: D'acord. Intentem veure què passa amb això de la cortina. Avisa els de dalt, que la moguin.
0: Fet.
4: Mare meva del Sant Roser. I tant que crida l'atenció, ja ho crec.
0: És un domàs antic molt bonic i a sobre amb la figura de Verdaguer. Com un gran tapís. Fa una gran impressió i tant. Segur que el poeta el degué veure i no es va poder estar de mirar cap a dalt. Jo hauria fet el mateix. El que és més dubtós és que algú pugui dictaminar des d'aquesta distància la persona que hi havia a la finestra duia o no duia els cabells llargs. I més amb el sol així com estava fa una estona. Però, és clar, si dues persones coincideixen amb això, deu ser cert.
3: Així, doncs, si fem recapitulació dels fets, hauríem de pensar que el nostre assassí va arribar al pis bastant abans. Potser dies i tot. Va instal·lar-hi la ballesta, va recollir el domàs i el va despenjar en el darrer moment, i això ha creat l'atenció del poeta i de la resta de la gent que el va veure i ha aprofitat per disparar. I mentre tothom fugia, marxar i abandonar el poble abans que comencés l'operació Gàbia.
0: A no ser que no hagi marxat del poble i encara sigui aquí.
3: Què vols dir?
0: Que podria ser que no hagi marxat, que hagi decidit confondre's amb la gent que ha quedat al poble, pensant que muntaríem l'operació Gàbia, i que s'estigui aquí enfotent-se'n del Sant i d'aquí al Vetlla.
3: És una opció possible. No m'havia passat pel cap, però ho hem de contemplar tot. Podria ser això que dius, però no tenim puta manera de comprovar-ho. La putada és que sempre anem per darrere d'ell, a remolc, i que no comet cap puta errada de moment. Ens està passant la mà per la cara constantment.
0: És el que té tenir la paella pel mànec, que sempre tries tu quan i com girar la truita.
5: Mira, tols, aquest parellet, que es pensaven que venien a fer festa aquí a Folgueroles i a passejar el seu amor per la plaça. I ara els he ben fotut. Ara acaben de descobrir el domàs i de veure com és que he cridat l'atenció del poeta. Ai, aquests apassionats de Verdaguer són tan previsibles que fins i tot això m'ho han posat fàcil. I ara ja es deuen haver adonat que el Lletraferit sempre va un parell de passes per endavant, que sóc jo qui marca el ritme i la pauta. I encara no serà la darrera sorpresa que s'emportaran avui. Segur que els seus companys de la policia científica ja deuen saber que la ballesta és la que em vaig emportar del castell de Súria, que per aquestes coses sí que són bastant bons, aquests nois. Ai, sí, va ser fàcil. Vaig recordar que fa uns anys vaig anar a una visita guiada al castell, que ens van fer com a part de les distraccions que ens feien els convidats a un casament. I vaig pensar que podia anar sofisticant la cosa i que si havia de carregar-me algú al Mercat Vell de poesia de Folgueroles, Ai, ho havia de fer amb un cert estil. Dos putos mesos he estat practicant amb la ballesta, que no és fàcil de manejar, acostumats com estem a les mires telescòpiques, a la precisió de les armes modernes. Però ara seria capaç de matar un pardal a 100 passes de distància. I és que a mi m'encanten els reptes. I aquest tira dels importants. L'escenografia sempre és un dels punts decisius. Una de les coses que més m'agrada d'anar pensant i planificant.
4: I ara
5: també m'imagino la cara que faran els de la Casa Museu quan vegin que els he fotut el domàs de Verdaguer i l'he fet servir en aquesta casa. És ben possible que algú li caigui el pèl. Però jo he aconseguit fer un tret que ja voldria en Guillem Tell. I he de reconèixer que tot ha estat perfectament bonic.
6: Bon dia, senyora Martí. Sóc la sergent Antònia Siquier, dels Mossos d'Esquadra. Necessito que m'expliqui perfectament a qui té llogat el seu pis i des de quant temps fa.
7: Bon dia, sergent. L'alcalde ja ho sap. Nosaltres sempre hem tingut aquest pis, que havia estat el dels pares. Però quan ells varen faltar, jo i la meva germana varen pensar què havíem de fer. I vam decidir llogar-lo. Miri, ella viu a Barcelona, i el meu marit i jo, quan es vam casar, vam anar a una finca més nova, al poble, prop de casa dels pares, però amb més comoditat. Aquesta és molt bonica, eh? Perquè dona la plaça i tot el que vulgui, però una finca nova ens feia més gràcia, sobretot perquè amb la mainada hi havia més comoditats. I és clar, això sempre és un fet. Tampoc no la volíem llogar de qualsevol manera ni a segons qui, és clar, perquè a l'hora de llogar, segons qui et fots a casa, tens un problema que et deixen de pagar i ja no saps què fer per treure'ls. És una llàstima, perquè segur que hi ha gent molt maca, però et fan agafar por. No sé si m'entén.
6: I tant, senyora Martí, i tant. Així doncs, què vàrem fer al final?
7: Doncs vàrem seleccionar molt bé la llogatera. Hi ha una professora irlandesa de la Universitat de Vic que era amiga d'una amiga de la meva germana i que buscava algun lloc per viure-hi i que no fos a la ciutat de Vic. L'Elisabeth Dwight buscava algun poblet i quan va veure el pis el va trobar ideal. I a nosaltres ja ens anava bé perquè era ella sola. Una persona que no posa problemes, amb un sou de màxima garantia de la universitat. I, és clar, tot era perfecte. I des de llavors que hi viu ella.
6: I quants anys té la seva llogatera i a què es dedica? I on deu ser ara?
7: Oh, és que ella sempre marxa el mes de maig. No hi és mai, perquè resulta que ella no té docència aquí. I el que fa és anar sempre a fer alguns cursos a Irlanda. O sigui que la trobareu allà. Aquí és una professora molt reputada, eh? Pel que sé, explica diferents assignatures de literatura a la universitat. Però fa classe, sobretot, el primer quatrimestre. Després es dedica a fer la seva recerca. Sé que li encanta viure a Folgueroles i està ben vinculada a les activitats culturals que s'hi fan. S'ha integrat molt bé al poble. Per això m'ha sorprès que algú hagués disparat des d'aquí. Sabia que ara no hi havia ningú. O sigui, que hauran de parlar amb la llogatera. Tinc el seu telèfon, si volen.
6: Moltes gràcies. Ara mateix la buscarem i parlarem amb ella. Li prometo que tot d'una que es pugui deixarem el pis en les millors condicions possibles. Però hauran de tenir una mica de paciència.
7: No es preocupi. Facin la seva feina i agafin el bàrbar que ha fet això i que ens ha esgarrat aquesta festa tan bonica. Pobre Jaume, tan bona persona que era.
6: Que el coneixia, el poeta?
7: Oh, i tant! Era professor a la Universitat de Vic i havia estat mestre de la meva neta. Però nosaltres, sobretot, a qui coneixem és el seu pare, que de sempre ha tingut bestiar i ha fet de pagès. I fan uns formatges molt bons a casa seu. No em puc imaginar el disgust que tindrà quan sàpigui això del seu fill. El seu pare ja li deia que això de fer-se poeta i músic no ho veia gaire clar. Que més li valdria haver fet de pagès, com ell. Que ja se sap que és una vida plena de disgustos. Però que si un és honrat, treballador i sap com fer-ho per gastar poc, encara es pot tenir un bon pervindre. Quin disgust que tindran, que n'estaven molt del Jaume.
6: Senyora Martí, ens ha estat de molta ajuda. Moltes gràcies per tot. Estanislau, si us plau, que algú que parli l'anglès perfecte localitzi l'Elizabeth Twain i li expliqui què ha passat. No en traurem res en clar, però l'hem d'avisar igualment i li hem d'explicar què ha passat. I què dimonis són aquests sorolls aquí fora?
0: Que han arribat els voltors carronyaires. Ja hi ha els reporters de dos programes d'aquests de les grans cadenes de televisió que es dediquen a explicar les misèries dels altres, que acaben d'arribar al poble.
6: Avisa l'inspector, que ell s'encarregarà de treure'ns els de sobre. No pot impedir que siguin al carrer, però si qualsevol es passa un pèl, els farà la vida impossible. I per descomptat, que ningú no faci cap mena de declaració. I parlant de professores, quan arriba la nostra experta en Verdaguer?
0: Acaba d'arribar. Un cotxe ha anat a buscar-la a casa seva a Manlleu, que la dona no condueix. Ara mateix arriba.
6: Perfecte. Aviam si posa una mica de llum a la foscor, perquè segur que la irlandesa no ens dirà res que pagui mínimament la pena. M'encanta aquesta cançó.
0: Sí, deu ser perquè resumeix a la perfecció el nostre estat en aquest moment. Ho hem intentat tot, però no hi ha hagut manera d'aconseguir cap resultat. Per cert, on dina l'inspector Serra?
6: Ha aprofitat per anar fins a Vic. Crec que té alguns coneguts a la comissaria d'allà. I pensar que avui havia de ser un dia tranquil. Una altra fira més, sense presència del lletre ferit, i que ara podríem estar tornant cap a casa tranquil·lament, a gaudir d'un bon cap de setmana.
0: Doncs ens haurem de conformar amb el menú de festa major que tenen aquesta gent. I que no és per dir res, però fot una pintassa. Em costarà triar el primer, perquè el segon ja el tinc claríssim. El melós de vedell amb espàrrecs i verduretes.
6: El que no es pot dir és que nosaltres mengem malament. Semblem aquells polis de les novel·les de lladres i serenos.
0: Sí, la part en què els polis es posen a menjar sempre és la meva preferida. Em llegeixo totes les novel·les de Camilleri esperant el moment en què en Salvo Montalbano s'entaula tot sol per començar a cruspir. I podríem anar a Sicília, quan tinguem vacances. Diuen que han organitzat una ruta espectacular per als paisatges de les novel·les i que, a més, també pots fer diferents degustacions gastronòmiques. A mi m'encantaria provar les sardines farcides, per exemple.
6: Segurament hi deu fer una calor de mil dimonis. Però si el pla és que fem alguna cosa plegats, m'hi apunto sense pensar-ho. Això de les sardines sona com a música celestial. I els rogers, fregidets, també deuen ser un pecat. Potser amb la nena tot és complicat, però...
0: Ja tindrà l'any. Llogarem un cotxe amb aire condicionat i casetes ben boniques a la vora del mar. Però abans haurem d'haver atrapat el puto lletre ferit aquest. Si no, no ens deixaran marxar ni al poble del costat.
6: Ja tens raó, ja. Què hem tret de les professores, si és que n'hem tret alguna cosa en clar?
0: Doncs mira, anirem primer per la irlandesa. La professora Twain va llogar aquest pis fa 3 anys. Sempre marxa el mes de maig sencer a Irlanda. És el mes que fa vacances. I també una setmana al febrer i una altra setmana a principis de setembre. Per participar sempre als mateixos congressos internacionals. Abans de venir a Folgueroles havia estat vivint a Barcelona i a Vic. Però ara buscava una cosa més tranquil·la i més petita. Perquè, a més de les classes, es dedica a escriure i a la traducció. I volia estar més lluny de la universitat, on, en paraules textuals, hi puc anar sempre que vull, i tinc els materials, els llibres, el despatx, que està molt bé per a la investigació, però per a la creació prefereixo quelcom més tranquil, i això és el que busco quan sóc a casa. Per descomptat, mai no havia passat res en cap de les ocasions que havia marxat fora de casa, I, per descomptat, no té ni idea de qui pot conèixer els seus hàbits i saber que el pis estava buit a banda dels llogaters, perquè la senyora Martí s'encarrega de regar les plantes el mes que ell és a fora i de recollir la correspondència.
6: Això no m'ho havia esmentat durant l'entrevista. Ho deu haver passat per alt.
0: O ho deu haver trobat la cosa més normal del món. Als pobles això és bastant habitual, encara.
6: El què?
0: Això de fer-se favors els uns als altres. I fins i tot això de dir bon dia quan entres a un lloc és una de les coses que s'estan perdent i que més trobo a faltar. No costa gaire ser una mica educats.
6: Va, deixem els panegírics sobre la vida rural per a un altre moment i centrem-nos en allò realment important. Què ha dit la professora Comanegra?
0: A primer cop d'ull ha identificat de seguida el domàs que penjava de la finestra com un tapís autorretrat del poeta que s'havia fet fa uns 100 anys aquí mateix a Folgueroles i que en teoria hauria de ser a la Casa Museu. Efectivament hem comprovat que era el d'allà i que no hi era, però que ningú no se n'havia adonat i no hi ha, per tant, cap denúncia per sostracció.
6: Es deu haver posat feta una fúria.
0: I tant. No li ha fet gens de gràcia. Es veu que la peça no té molt de valor per si mateixa. Valor econòmic i artístic, s'entén. Però es veu que una seva àvia havia estat una de les cosidores del domàs i llavors, és clar, s'ha posat feta una fera que si no respecta res, que si sembla mentida, que si la gent no pot apreciar el valor de l'artesania feta a mà, que si una obra popular té tant de valor com i patapum i parvall...
6: Una bona recatòlica.
0: Doncs sí. Després... li he ensenyat la ballesta i el llibre amb el poema. I m'ha explicat que ella havia estat una de les editores del llibre, que havia quedat inèdit, però que no és capaç de trobar-hi gaires explicacions. Només ha apuntat una cosa interessant.
6: Quina?
0: Que Verdaguer s'estava dirigint als seus enemics i admetent que gràcies a ells, ell era alguna cosa. I potser d'alguna manera el lletraferit ens està dient el mateix. Que és el que és... gràcies a que nosaltres hem començat a perseguir-lo. Però vaja, això i res és el mateix. Així que... gaudeix del dinar, que d'aquí no res hem de tornar a anar per feina.
6: Llàstima, perquè aquest cabró ens ha fotut la migdiada en l'aire.
0: Sí, ara mateix m'encantaria que el meu màxim problema fos decidir si cardàvem abans o després de clapar, o abans i després...
8: Això sí que serà una autèntica bomba de rellotgeria. No m'agrada fer la vida impossible a ningú, i menys aquest parell. Però potser, si vull que la seva història d'amor funcioni, el millor que puc fer és aconseguir que els apartin del cas. En Vayreda és un bon policia, eficient, un bon caporal. El perd la seva relació amb el poder i aquest punt de xuleria que té una mica com si fos un personatge de Raymond Chandler. Sempre té la rèplica a punt per sortir-li per la boca. I la psiquier, què vols que et digui? Necessita més tranquil·litat i pensar una mica què vol fer a la seva vida, si està més per la criatura... si demanar un canvi de destinació i buscar una ocupació més còmoda, o continuar com fins ara, sempre al caire de l'abisme. Crec que faran molt bona parella, aquests dos. Però que això de perseguir un assassí en sèrie els ve gros... són bons policies, però potser poden fer altres tasques no tan absorbents... que els deixin estar més temps amb la seva gent. I això que faré ara els farà un bon favor i demostrarà a tothom fins a quin punt el lletraferit sempre va un pas per endavant. Au, som-hi, enviar el comunicat i alé a Hacta Est. Els daus no només estan llançats, sinó que la sort... també és dels audaços. I ara, que continuï creixent la llegenda.
6: Ei!
9: Heu escoltat Reconstrucció dels fets, capítol 7 de Mar Negra, de Sebastià Benassar. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol. Amb les veus d'Enric Frigola, Cris Cantal, Abel Font, Magda Bosch i Nuri Català. I el capítol següent, gir de guió provocat per una petjada aïllada que ho canvia tot com un mitjó. L'idili de la Siquier i en Vaireda pren un valor afegit quan l'inspector Serra el rescata per tornar al cas de les seves vides. Serà el capítol 8 de Mar Negra. M'hi jugo un pèsol.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
3: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, Poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Ramó de Pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de les sínies i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, en Jordi Sunyer, mestre, antropòleg i membre del Centre d'Estudis Sinibald de Mas de Torredembarra, en Lluís Virgili, investigador local, col·laborador del Centre d'Estudis d'Altafulla i autor del bloc divulgatiu de temes de la Nou de Gaià, NUCE. I en Ricard Ramon, investigador local, interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX.
2: Sínia, de l'àrab sania. Una sínia és una màquina per treure aigua dels pous. Consisteix en una cadena proveïda de catúfols. És estirada per una roda col·locada sobre el pou.
0: Ramó de Pedra.
3: Ramó de Pedra.
0: Ramó de Pedra.
3: Ramó de Pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Les sínies han estat una font de vida importantíssima per la pagesia i la mostra de la seva rellevància queda palesa en la quantitat d'aquestes construccions encara presents actualment a la Conca del Gaià. Amb els nostres convidats descobrirem la seva història, la tipologia, el funcionament i on les podem trobar. En Jordi Sunyer ens en fa una primera aproximació. Com funciona? Quins són els seus elements? És un patrimoni que mira al passat i ens fa reflexionar sobre el nostre present.
4: La sínia és molt curiós perquè és un tret identitari de molts municipis com ara el nostre, Torredembarra, però també ho és del litoral, de Catalunya, del País Valencià, de la Mediterrània, no? Es tracta d'un sistema d'aprofitament de l'aigua del subsol molt enginyós, molt barat de fer. Es tracta de fer un forat sota terra, allà on hi ha aigua, i extreure-la amb la força del matxo que dona voltes a la sínia, precisament, i fa, a través d'un sistema de catúfols, d'uns petits recipients que van a parar l'aigua, doncs, de pujar-la i abocar-la a la pastera, i de la pastera es va parar a una bassa, un aljub, i llavors, amb saviesa, es va administrant aquella aigua per regar. Aquest és un sistema molt intel·ligent perquè no pot extreure més aigua que la que hi ha. Per tant, no pot créixer en conseqüència més la població del que la terra, el medi, dona de recursos, no? Es tracta d'una comparació, vaja, amb l'avui en dia, que creixem de manera desorbitada sense tenir els recursos naturals per a fer-ho, no? I vaja, quan parlem del passat, a través de les sínies ens interpel·la també en el nostre present. Quan a través de les sínies s'extreia aigua amb motor, més cap aquí, van començar els problemes. L'aigua dolça es va anar salinitzant i va ser un primer crit d'alerta, diguem-ne, de la natura cap als homes, cap a les dones que treballaven la terra. No? Per tant, estem davant d'un patrimoni que ens parla del nostre passat, però també ens interroga, ens parla, ens fa reflexionar sobre el nostre present.
0: Ramó de Pedra.
1: En Jordi Sunyer parlava de tret identitari de molts municipis i regions, i nosaltres fèiem esment de la gran quantitat de sínies construïdes. Quantes n'hi ha de documentades a Torredembarra?
4: 113 sínies documentades, de les quals moltes encara visibles, algunes d'elles en espais municipals, per tant, esperem que en un futur es puguin rehabilitar, i les altres, doncs, catalogar i protegir.
1: Però ha descobert moltes coses més. Les sínies i l'aigua unides a la pagesia i els mercats, la importància de l'aigua per al comerç i la memòria dels avis que recupera la història local.
4: Tot el nom de les sínies, qui les portava, què hi plantaven, on venien. M'ha interessat molt doncs, descobrir un poble ple de parades de verdura cada dia, a part d'un dia a la setmana en especial, que es feia un gran mercat. Verdura tota d'aquí, l'exportació, diguem-ne, cap a mercats propers, la importància del mercat del Vendrell, el mercat de Vilafranca. Tots els avis ens parlen d'anar a vendre a Vilafranca, d'aixecar-se a les 2 de la matinada, de dormir, del matxo ja sabia el camí i despertar-se a Vilafranca. Més que anar a Tarragona o a Reus, curiosament, Torredembarra, el Baix Gaià eren pobles molt, molt penedesencs i es feia molta verdura. I després també m'expliquen els avis com gent que anava a vendre a Tarragona feia parada a la plaça Calestut, la carretera nacional entrava dins de Torredembarra i allà, precisament, doncs, com cada poble s'especialitzava en un producte o un altre, per exemple, els de Calafell venien melons, doncs al parar allà molta gent tornava cap a casa després de fer el traguet a Calestut amb un meló cap a casa.
1: L'historiador local Lluís Virgili ha viscut en primera persona el funcionament de les sínies. Posa en relleu aquest patrimoni i la necessitat de recuperar-lo.
5: Jo de petit encara he vist funcionar tot això. Vull dir, clar, jo sóc de l'any 54. Encara he vist totes aquestes sínies, com anaven, els pous aquests que estaven al costat del torrent al mateix nivell, que encara tenien cabals i tal, no? Clar, ara veus el panorama i vull dir, queden... Clar, és un patrimoni material i immaterial, les dues coses, no? I crec que és bo aquesta tasca d'almenys preservar la memòria per properes generacions, no? Perquè si no, és que, bueno, aquest dia resseguíem les sínies, queden allò que estan, vamos, allò que la vegetació s'ho menja, com les basses que hi havia de regatge i tot això, doncs arbres pel mig derruïdes, clar, és un patrimoni que avui dia quan el veus i l'has vist en la seva època, allò que te s'acau el cor, no?
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: De patrimoni també ens en parla l'historiador local Ricard Ramon, autor del llibre La lluita per l'aigua a la conca baixa del Gaià, publicat per l'editorial Cossetània. En cita també a en Lluís Virgili pels seus articles. Ambdós treballen per recuperar i conservar aquest patrimoni, una recerca constant que busca també la sensibilització social. A més, descobrirem l'existència i l'ús de mines subterrànies.
6: Hem fet una recerca que està en marxa. El Lluís acaba de publicar dos articles amb la història de l'aprofitament del torrent de la Nou. Jo acabo de publicar, després del llibre de la lluita per l'aigua de la Conca Baixa, vaig publicar ara, per Sant Jordi, un article sobre les sínies del Vinyet. I tot plegat és recerca, diguem-ne, en marxa, que també el que pretén és sensibilitzar la gent del patrimoni lligat a tota aquesta activitat. Clar, aquí hi ha hagut, en pocs anys, el món ha canviat molt, i tenim, doncs, tota una generació de gent més gran que encara ho va viure, que va fer servir aquestes sínies, que va arribar, doncs, també a regar, a fer ús d'aquestes aigües a la Nou, i per nosaltres és important, doncs, tota aquesta memòria, que va vinculada també a uns usos, unes pràctiques consuetudinàries, en alguns casos, inclús un vocabulari, i un patrimoni també físic, en el cas concret de la sínia, doncs, en aquests moments més o menys, tinc més o menys ja, gràcies a la col·laboració de molta gent i tota la i molta gent d'aquí del poble, doncs, i dels pobles de la vora amb què aquests anys doncs, anem parlant, més o menys tinc identificades una trentena de sínies al que és l'antic terme de Tamarit, és a dir, la part doncs, de Ferran avall, perquè ens entenguem, de Ferran fins a la costa, una trentena de sínies, doncs, hi ha les 11 de la plana del Vinyet, més després una vintena entre Tamarit i Ferran, però és que després, si anem a Ferran mateix també, no em d'oblidar que també hi ha mines, que també és un tema important, doncs, com es canalitzava l'aigua, en alguns casos procedent del mateix, del mateix riu, es canalitzava via mines subterrànies, això també. Això, a Ferran, de fet, encara hi ha restes. Bueno, en el cas d'Altafulla també hi havia hagut la mineta d'Altafulla, que era, de fet, també tenia un pas, tenia 500 metres doncs, i més subterranis. Però és que després, pujant aigües amunt, perquè ens entenguem, quan arribem aquí a la Riera, doncs, com ja hem comentat, doncs teníem la sort doncs, de tenir, tenim l'aigua doncs, del Gaià, però si anem direcció a la Nou, doncs cap al torrent de la Nou, el torrent de la Nou o de Salomó, hi podem dir de moltes maneres, o el torrent de Vespella, és un torrent on doncs, també tenia una aigua subterrània molt important i de fet hi havia, i encara hi són avui, tot un seguit de sínies, siguin de catúfols o de rosari, que anaven seguint doncs, el transcurs d'aquest torrent, no? Estem parlant perquè la gent se situï els 10 ponts, dels 10 ponts en amunt, direcció a la Nou i cap a Vespell. I aquest és un patrimoni doncs, a veure, que avui en dia molta gent encara té, la mateixa finca encara té una sínia o les restes també del que era la maquinària i pensem que és important tot aquest patrimoni almenys ser-ne conscient de què el tenim, perquè durant molts anys no s'ha valorat.
1: El món que ens envolta influencia la nostra vida quotidiana. La cultura, els costums, el llenguatge, les rutines... En Ricard Ramon ens ho exposa. Recorda formes de vida, costums, records que en Lluís Virgili té molt presents.
6: Per això pensem que és important doncs, anar sensibilitzant a la gent, no? Anar sensibilitzant a la gent, recuperar material. També hi ha coses interessants, no? I és també tota la cultura associada a aquestes sínies, no? Hi ha un fenomen molt curiós, no sé si us n'heu adonat, hi ha molta gent aquí a la Riera i als pobles de la vora que tenia un tros de terra, no? Tenia una horta, no? I deia, no, anem a la sínia, no? La meva família tenia un hort, però no deia anem a l'hort d'Altafulla, no, anem a la sínia d'Altafulla. La sínia era el punt de captació de l'aigua i era el que vertebrava tota una activitat econòmica i social. Jo també convé tenir present com al voltant d'aquella sínia, doncs estem parlant en primer lloc d'una sèrie de... En primer lloc, una vegetació. Òbviament, doncs, hi havia una horta, hi havia doncs, una activitat agrària, uns determinats arbres. Per què? Perquè tenies l'animal, no? El macho, l'animal, aquell animal també necessitava una ombra. Molt sovint hi ha una figuera, molt a prop d'una sínia sempre hi ha una figuera. I després hi ha tota una vida també, m'atreviria a dir, doncs, social, cultural. És a dir, ens hem de fer la idea també que anar... És a dir, en un món, en el món, doncs, el món rural que va existir fins fa una cinquantena d'anys, doncs en molts casos també, per una família de pagesos, doncs el diumenge anar a la sínia era també una manera doncs, de trobar-se, de fer una vida social, convidar amics, fer un arròs...
5: El cenatxo, que avui dia no saben ni què és això, eh? Sí, sí. El cenatxo que portaven al menjar i, bueno, terminologia d'aquests, els catúfols, tot això, està desapareixent ja dels diccionaris, no? Sí. I per això que és bo preservar tot aquest patrimoni que l'hem conegut, vull dir, a certa edat, no? I que encara hi ha molta gent, pagesos vells i tal, bueno, que et conten anècdotes de d'això. Em deien, la mula que donava voltes una que la deixava el diumenge, que el dilluns ja no podia anar perquè estava pobret allò, que ja no són coses d'aquestes, no? I altres pous assaurint-se, allò fent pous al costat del torrent, coses d'aquestes, clar, avui dia dius, em sembla coses esotèriques, tot això, no? Però bueno, un conegut i bueno, tenia el seu sentit i era un altre món.
0: Ramó de Pedra.
1: Tot fent memòria, en Lluís ha citat un mot, catúfol, un recipient destinat al transport d'aigua, un dels elements de les sínies. L'historiador local, Pep Saragossa, fa un repàs a la història de les sínies que, tot i existir ja en època romana, són els àrabs els que les reintrodueixen i ens explica la funció del catúfol, com evoluciona les seves formes i el seu ús.
7: Tots aquests elements que ells s'introdueixen, per exemple, les sínies, que hem parlat, cal introdueixen ells. Les sínies, a l'època romana ja n'hi havia, però arriba un moment que és un llegat que es perd i ells, doncs, el reintrodueixen. Vull dir que la sínia la reintrodueixen al finals del 10, començant de l'11, és quan comença a haver sínies a la península Ibèrica i llavors doncs, es van escampant, no? Una de les característiques de la sínia són els catúfols. Els catúfols són com unes gerres, no?, que van lligades amb una corda que se li diu res, va pujant l'aigua. Doncs aquestes gerres totes tenen un forat al cul. Aquest forat és perquè quan el catúfol entra dintre l'aigua, l'aire que hi ha dintre el catúfol doncs no deixa, s'ompli tot, doncs, i l'aigua surt, marxa l'aire i s'omple, doncs, no? Doncs es té constància que aquest forat es fa a finals de l'11, com és fins del 12, hi ha un geògraf enginyer andalusí que recomana fer aquest forat. Vull dir que el forat és una cosa, sabem fins i tot quan es fa aquest forat, perquè per això, doncs, perquè se'n van adonar a compte, doncs, que el catúfol pujava i no pujava ple, doncs, diguéssim, no? Doncs algú va dir, fem un forat. El catúfol és un element que molts, clar, molts ens troben aquests, es troben tots amb excavacions, diguéssim, no? I hi ha llocs que ho en trobes que no tenen el forat, perquè llavors també segurament el ceramista, el terrissaire, doncs feia i se'n feia ús d'una altra manera, com a gerra, doncs, no? I amb excavacions, per exemple, a Lleida o a Osca, dintre la ciutat s'han trobat catúfols que no tenen forat. I, bueno, aquí els catúfols es feien a Torredembarra. Torredembarra va ser el lloc on abastia de catúfols tot el que era Baix Penedès, Tarragonès, perquè són diferents dels que han arribat, que encara se'n fabriquen, per fer poperes, un element que a mar doncs, es posa dintre l'aigua perquè els popis facin niu, llavors estigues la corda i treus el pop, no? I es fan, qui jo sàpiga, el rasquera encara se'n feien. Llavors és molt diferent, el de Torredembarra era molt rodó, molt bombat, i l'altre és més aviat allargat, diguéssim, no? És allò de cada terra fa sa guerra, no? Però l'ús, diguéssim, el funcionament és el mateix.
0: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: L'evolució de les sínies està present a la conca del Gaià. En Pep Saragossa ens va citant els seus noms mentre ens explica les seves característiques i com encara es poden observar. Amb ell també veurem l'enginy de qui no podia tenir sínies. I un detall final que ens apropa al riu Nil, un xic lluny del Gaià, però que ens fa conscients de l'antiguitat d'aquests sistemes d'abastiment d'aigua.
7: Han anat quedant elements ja, per exemple, aquí al Baix Gaià hi havia el que aquí es deien sínies boges, no? Que és la sínia... De sínies hi ha dos tipus. N'hi ha una que és una roda vertical, que la mateixa potència de l'aigua fa que l'aixequi, no? I guanyes nivell i pots portar l'aigua amb uns metres més amunt. No sé? I aquestes aquí té la característica que aniríem sínies boges perquè, clar, van soles, vull dir, van boges, no? Diguéssim. No? Queden restes de tres. Vull dir, una és, ara que som aquí a la vida, tirem riu amunt, doncs una és a l'Ardenya, no? Que és la que té el nom de sínia boja, i Ardenya, doncs, és la sínia boja. És una sínia que a mitjans dels 50 la roda hidràulica va deixar de funcionar perquè, doncs, necessitava una reparació urgent i llavors la van reconvertir en una de sang, diguéssim, una que la feia anar un animal, doncs, diguéssim, no? Perquè llavors hi ha aquest assessor, hi ha les sínies de sang, que són les sínies que tothom coneix, que hi ha un animal que va donant toms i aixeca uns catúfols, aixeca l'aigua, doncs, no? Aquesta, doncs, la reconverteixen i fan una sínia de sang, però que no anava en catúfols. Diguéssim, anava, era una sínies que se n'hi diuen de rosari, perquè és una cadena que porta unes peces que n'hi diuen a glans, que una cadena que passa per dins d'un tub i va aixecant l'aigua. Doncs. Són uns elements que a mitjans del segle XIX, quan ja comença a haver la industrialització, doncs, esclar, es fan de metall, es fan de ferro, i llavors es popularitza molt perquè són unes eines molt, molt, molt, molt, molt pràctiques, doncs, diguéssim, no? Aquesta reconverteix, arriba, es converteix en sínia de sang, i després n'hi ha una altra més amunt, el Catllà, que és la sínia del Clos. En aquesta encara hi ha la roda sencera, vull dir, si vas allí pots veure com era, no? Si és una roda, hi ha una roda que fa 6 metres de diàmetre, no? És metàl·lic. Regava, doncs, tota la part superior de la síquia. Vull dir, la gent que, doncs, no tenia horts, doncs, bueno, es va espavilar i hi havia aquests mitjans per lavar l'aigua. I després n'hi ha una altra, més amunt, que és la sínia de Rollet, que també és el Catllà, no? Clar, han quedat tant la de la sínia Boja com la sínia de Rollet, veus l'estructura que hi havia, doncs, no? I, però aquesta del Clos, doncs encara hi ha la roda, vull dir, pots veure com eren aquestes rodes, no? I és una cosa, vull dir, bastant excepcional, perquè no n'hi havia masses, no? Després, quan la gent que no podia fer una sínia, hi havia un sistema, que és la Pualanca, que no deixa més que una grua accionada manualment, que també per mitjà, doncs, del vaivé de la palanca, doncs, amb un cubell, amb una galleta, doncs, aixecaves l'aigua i regaves, doncs, no? I això, del meu record, doncs, jo em recordo 5 o 6, no?, de palanques d'aquestes. Vull dir que la gent que no tenia un tros de terreny damunt de la síquia, doncs, bueno, doncs, amb un element d'aquests, que són elements molt antics, per exemple, doncs, la palanca, ja la feien servir a Egipte, que en àrab es diu xaduf. Vull dir, aquests elements allà a Egipte estan allí representats, no? Gent que hi ha unes escales, que hi ha dos o tres palanques i van aixecant l'aigua del Nil fins dalt, diguéssim. No? Vull dir, són elements que durant la història, doncs, han funcionat i encara en queden. I queden les restes d'aquesta. Queden les restes d'una, en terme de Salomó, que també és molt... És un element que, esclar, si no te l'expliquen, no ho entens, però, esclar, està allí, hi ha les restes allà al mig del riu.
0: Ramó de Pedra.
1: La vida és un canvi constant i l'evolució no s'atura, provocant transformacions a tots els nivells, com hem pogut escoltar de la veu dels nostres convidats. Afortunadament, en Ricard Ramon ens recordava que hi ha una recerca activa i es continua treballant per a la recuperació de la memòria, perquè aquesta és record, enyorança i a vegades també una mirada nostàlgica. La poeta Neus Esmel posa veu al desig de recuperar aquest patrimoni en un poema titulat La figuera de la sínia.
8: Sota l'ombra regalada de la figuera de l'hort, que recordo amb enyorança, sento tristor al meu cor. Era al costat de la sínia i cada dia al matí li dava la benvinguda quan arribava el padrí. Amb una branca penjava el cistell amb el dinar i el matxo desenganxava per la sínia a fer rodar. Ell cantava amb alegria perquè el matxo anés rodant i es pogués omplir la bassa per després anar regant. Quan era el cor de l'estiu, amarat de la suor, l'aigua fresca de la sínia li treia aquella calor. I el macho, també cansat, el morralet li posava allí sota la figuera amb el farratge i la palla. I a sota de la figuera, quan anava a reposar, la seva soca servia per l'esquena descansar. Quan el sol ja s'endinsava a l'horitzó fins demà, cap a casa retornava després de molt treballar. Però ja no queda la sínia, ni la figuera de l'hort, ni l'aigua d'aquella bassa que era un preuat tresor. El progrés, a poc, la natura ens va robant. Què serà dels nostres gors? Què serà dels muntanyans? Què serà de l'aigua i l'aire que cada dia, cada jorn, ens el van emmetzinant? Tinguem tots la valentia de seguir qui ens vol guiar, fent tots una sola pinya per poder les aus salvar i preservar el que ens queda entre la Torre i Creixell al costat del nostre Mart.
0: Ramó de Pedra.
9: Avui hem repassat la història local trobant nexes d'unió de la Conca del Gaià amb Egipte. Les sínies ens han fet passejar per la vida quotidiana dels mercats d'altres temps, no massa llunyans i que ens recorden els d'ara. L'aigua novament ens ha mostrat la seva importància per a l'economia i hem acabat amb un poema, i és que la memòria i els records inspiren. La veu de la poeta Neus Esmel citava en els seus versos les aus, que avui també ens han acompanyat. Ja sabeu els seus noms?
0: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Cruixidell, Emberitza calandra.
0: Au, resident a camp obert a tot el curs del riu.
2: Gafarró, Serinus serinus.
0: Au amb tonalitats groguenques que viu tot l'any als camps i zones de conreu.
2: Verdum, Cloris cloris.
0: Ocell que habita a camp obert tots els mesos de l'any. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Tot a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó 14 aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita també prevista a l'abadia de Montserrat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 9 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga dels docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja controlat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid al Tenerife a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'Estratègia Comarcal de Bases 2026-2030 i el Programa d'Actuacions Comarcal 2026-2027. Dins del marc estratègic, l'ENS supramunicipal té 6 reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després d'un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, de la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
2: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits, i de vegades si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, doncs impulsar projectes pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
1: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica des del Ripollès. Però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
3: El tema de residus, estem treballant molt, doncs, amb els canvis de que ja s'han fet de contenidors, està el tema de tancar també, el tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors, doncs que l'escorxador és un tema que, com bé sabeu, en el darrer ple ja es va aprovar aquesta assignació que tenim i que és una realitat ja pràcticament, doncs es començaran les obres ja d'immediat. Com bé dèiem, és un tema que per nosaltres és una activitat econòmica del sector primari que veiem molt interessant.
1: El document també contempla idees per a projectes tractors de futur, com per exemple redefinir el model de l'hospital comarcal.
3: I avui precisament en el Consell que tenim de govern, doncs perquè també va sortir la demanda, doncs que s'ha de fer aquesta taula comarcal per l'hospital, no? Això doncs és un tema que encetarem, és un tema que des del Consell mirarem de banderal, però és un tema que hem de parlar amb tots els elements de la comarca, amb tots els grups polítics, amb tots diferents estaments. Per tant, aquesta taula sí que pensem doncs, d'engegar-la tan aviat com puguem.
1: També n'hi ha d'altres, com reorientar els serveis socials cap a l'activació i l'autonomia o desplegar un projecte formatiu comarcal alineat amb el teixit productiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Arran de les pluges torrencials que dijous van inundar diversos carrers i espais de Ripoll, el grup d'Esquerra Republicana o el regidor independent de Somi, Joaquim Colomer, van acusar l'alcaldessa Sílvia Orriols d'haver deixat el municipi desatès per prioritzar anar a veure la Patum de Berga, ja que va ser convidada per la regidora independent d'allà, Judit Vinyes, que serà la pròxima cap de llista d'Aliança Catalana a la població berguedana. L'alcaldessa va aprofitar el ple extraordinari de divendres per explicar que ningú s'esperava que plogués tant, perquè a Ripoll van caure vora 80 litres per metre quadrat en només 3 hores i els ciutadans no havien rebut cap alerta, és alerta als seus telèfons mòbils avisant de la situació de perill. Sentim-la.
2: I, evidentment, aquest relat no s'adiu en absolut amb la realitat. La realitat és que en tot moment vaig estar informada del que estava passant a Ripoll, de les incidències que s'estaven produint. En tot moment vaig estar en contacte amb policia local, amb secretaria d'aquest ajuntament, amb Somarsa, que és qui va haver de procedir a la neteja dels embornals, amb els regidors de l'equip de govern que sí que eren al terme municipal de Ripoll i que es van ocupar d'anar a vigilar la crescuda dels rius i a controlar doncs, aquelles zones de la població que estaven quedant inundades. Algun d'ells fins i tot va col·laborar en les tasques doncs, de poder treure aigua d'aquestes zones.
1: L'alcaldessa també va dir que la policia local havia tallat l'accés a les lleres dels rius de forma preventiva per evitar incidències. Colomer va aprofitar la ploguda per demanar que repari el teulat de la piscina coberta.
3: Amb el tema doncs, de la ploguda aquesta, tota la zona de piscina, la veritat és que feia bastanta llàstima. Tots els passadissos doncs, plens de galledes, totes les vestuaris sense llum, les llums d'emergència no funcionaven, etc, etc. Per tant, jo el que li demanaria és si podem treure algun diner de més per ja aprofitar que es fa el sostre aquest, si poguéssim fer una mica l'extensió amb aquest sostre de piscina o com a mínim d'una part de la piscina.
1: Orriols va contestar-li que la majoria d'equipaments de Ripoll presentaven degoters quan van entrar a governar i que quan van entrar a l'Ajuntament van prioritzar arreglar les teulades com les de la biblioteca, la del pavelló de la Vallaneda o ara recentment amb l'intent d'arreglar la de la zona del pavelló on es juga a hoquei. Tindrien uns 160.000 euros per arranjar aquesta part del teulat de la piscina, però en faltarien uns 200.000 més per arreglar-ho tot.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: t'espero a prop de la lluna.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Aquest dilluns va ser el primer dia de feina pels quatre agents del nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, que substitueixen l'extint cos de la policia local dissolt l'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més i amb Esquerra Republicana a l'oposició en contra. Aquest any escaig sense la policia local ha generat cert debat a la ciutadania per si hi havia prou seguretat al municipi. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer de Més va justificar l'extinció de la policia local perquè en les últimes dècades tenien un cos format per només tres agents, quan la llei obliga a tenir un cos de sis agents i un caporal, que és molt extens i es necessiten molt recursos per mantenir-lo. A més, no és obligatori per llei tenir aquest cos si la població té menys de 10.000 habitants. L'alcalde també recordava això.
3: En dels últims tres processos de selecció per contractar policies municipals, dos van quedar deserts i un va guanyar una persona que sempre, diem, va mostrar l'interès de marxar del poble perquè no volia exercir aquesta tasca a Sant Joan.
2: Els agents de l'extint cos havien de formar-se un any a l'acadèmia i sortint amb tasques concretes que no podien exercir a Sant Joan, com ajudar en temes judicials, desnonaments i detencions que es produeixen de manera puntual al poble. Una feina que, segons deia l'alcalde, ja fan els Mossos d'Esquadra. Roquer insistia que el nou cos s'adaptava millor a la vila i prova d'això és que es van presentar 28 persones al procés de selecció. Un procés que s'ha allargat perquè els candidats van haver de passar proves teòriques i físiques, un cas pràctic i un psicotècnic. L'alcalde tenia paraules d'elogi per ells.
3: Comencen motivades, amb il·lusió, tenen perfils molt joves, els hi veig molta vocació de servei, en què volen que Sant Joan i els municipis de Sant Joan recuperin aquesta sensació de seguretat, que és la que s'ha de tenir, no tant perquè Sant Joan sigui un poble ni problemàtic ni que li hagin de passar moltes coses, però sí que és veritat que no es pot evitar que de tant doncs, puguin passar coses i hem d'estar preparats.
2: La idea és que puguin treballar matins, tardes i també algunes nits durant els mesos de juliol i agost i tinguin presència en activitats extraordinàries. Entre les tasques que desenvoluparan hi ha les de tancar i obrir edificis públics, evitar l'incivisme, controlar la zona verda, atendre els veïns i comerços o vigilar la seguretat viària. Tot plegat de manera coordinada amb els Mossos i amb l'agent cívic del municipi. Esquerra havia criticat l'extinció de la policia local i creuen que aquest darrer any el municipi ha quedat desprotegit. El portaveu republicà Sergi Albric havia alertat fa un any que el nou cos no tindria competència en algunes matèries com les ocupacions, els delictes o el trànsit. Roquer no es va mossegar la llengua.
3: Esquerra ens té acostumats a intentar desgastar sempre l'equip de govern, intentar contrarrestar aquelles notícies que poden ser positives amb aquelles que poden trobar, que puguin doncs, deslluir doncs, allò que s'està fent, que s'està executant, que s'està treballant, i per tant aquesta posició d'estar de forma permanent i constantment en campanya, realment crec que no ni els hi aporta res a ells, ni ens aporta res als que governem, ni aporta res al municipi.
2: En canvi, va dir que Més havia defensat una posició coherent i pragmàtica des del principi.

0: puxeta me vindré.
1: Jo també.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: M-E-Y-O-U-M-E.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con I.
1: Bien,
2: Peyu, Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata, Diabará. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto, BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: One, two, three.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'oposició de Ripoll, excepte Somi, va votar divendres en contra d'un préstec a llarg termini de 705.000 euros per finançar una quinzena d'actuacions previstes al pressupost del 2026. Els comptes impulsats per l'equip de govern d'Aliança Catalana, que fa pocs dies van aprovar-se definitivament, tot i les al·legacions presentades pel PSC, preveien inversions per una mica més d'un milió d'euros, dels quals 333.000 són subvencionats. Aquí la intenció de complementar els ingressos amb un préstec a llarg termini. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va ser molt crítica amb Junts, Esquerra, República el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP. Sentim-la.
2: No estan fent un cordó sanitari, Aliança Catalana, eh? Estan fent un cordó sanitari als ripollesos, per si no se n'han assabentat. I, evidentment, els ripollesos votaran en conseqüència a les properes eleccions municipals, perquè no es pot castigar tota una comtal vila només perquè no es comprega ideològicament amb qui la governa. I el que acaben de fer avui tots els grups de l'oposició, a excepció de Som i Ripoll, és un acte d'irresponsabilitat política envers els ciutadans ripollesos, que espero doncs, que els retreguin oportunament, perquè no es pot jugar amb el dia a dia i la quotidianitat de la nostra població. Realment penso que algú hauria d'anar al racó de pensar després d'aquesta votació.
1: Joaquim Colomer, de Somi, va ser l'únic a intervenir per dir-li això.
3: Li recordaré que fa any i mig, dos anys, jo li demanava que s'endeutés per donar serveis a Ripoll. I vostè va fer mofa de que no s'endeutaria, de que vostè no volia endeutar-se, de que vostè no volia arribar aquí. Vegi com ha arribat amb aquesta situació doncs, que se li va dir i que vostè mateixa va penjar a les xarxes socials.
1: Orriols li rebatia que només s'endeutaran pel mateix valor o inferior al que liquiden a l'anualitat. Entre les actuacions que el govern diu que perillen hi ha 536.000 euros, 319.000 dels quals subvencionats per la reforma de la teulada del pavelló vell. El préstec també preveia cobrir 60.000 euros per millorar la teulada de la pista Esteve Badia de Sant Pere. La mateixa quantitat anava per arranjar la font i l'entorn del passeig Regull per fer-hi un mosaic de trencadís i l'accés a la llera del riu Ter. La llista incluïa l'asfaltatge de carrers per 100.000 euros, la climatització d'una part de la biblioteca per 20.000, un estudi del POUM per engegar el polígon industrial de Can Franquesa per 48.000, millores de seguretat a la nova comissaria per 30.000, la supressió del pas a nivell del passeig Regull per 15.000 o la rehabilitació d'un dels capgrossos i els vestits de reis per 36.000.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Els docents han convocat una vaga a tot Catalunya per reclamar millores laborals i denunciar la situació que viu l'ensenyament públic. Tot i això, els sindicats han procurat que les mobilitzacions no interfereixin en l'inici de la selectivitat, retardant les protestes per no perjudicar els mateixos estudiants. La imatge és curiosa, no ho negarem. D'una banda, milers de persones pendents d'una visita històrica que concentra l'atenció mediàtica institucional de tot el món. I de l'altra banda, desenes de milers de joves que juguen l'accés a la universitat i un col·lectiu docent que reclama ser escoltat. Potser la lliçó d'aquests dies és que un país ha de saber atendre els grans símbols, però també sense perdre de vista les seves prioritats quotidianes. La visita del Papa passarà. Les notes de les Pau arribaran en poques setmanes, però el debat sobre el futur de l'educació catalana continuarà sobre la taula, i és aquí on es juga probablement una part molt més decisiva del nostre futur col·lectiu. És dimarts 9 de juny del 2026, soc l'Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.

0: al Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, de l'Avís de Cardedeu, al Nou TV i també a la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45 al Territori 17, la Laia de Déu, des d'Ona Codinenca, entrevistarà a Marta Paré, guia turística de la Sagrada Família, on amb ella parlarem com s'han preparat per l'arribada imminent del Papa i també algunes curiositats de la mateixa Sagrada Família. I després, l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, parlarà amb Rosa Freixanet, regidora de Cultura de Sant Joan de les Abadeses, on amb ella parlarem sobre el Festival del Comte Arnau. Tocades les 10 del matí, ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental. I després, a 10:45, serà el moment de veure què s'hi cau a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez. I el programa l'acabarem amb el traster, la tertúlia d'estar per casa, amb els companys del Territori 17. Tot això en un Territori 17 que ara comença i, com sempre, ho fem posant-nos al dia. Famílies de Manlleu han obert camí amb dos grups singulars al grup que ve. Seran ahir tres a l'escola Quatre Vents i a primer d'ESO a l'Institut del Ter, la primera experiència de la ciutat. Isaac Moreno, el nou FM.
1: Quatre famílies de Manlleu han creat un grup singular d'I3, un acord en el qual es comprometen a matricular els seus fills en un centre d'alta complexitat, en aquest cas l'escola Quatre Vents. Ho fan com a mesura per prevenir la segregació escolar i en un centre que els agrada pedagògicament. La iniciativa ja s'havia explorat altres vegades a Manlleu, però el curs vinent serà la primera vegada que arriba fins al final. Sentim Anna Moral.
2: Som famílies de Manlleu, coneixem el context que hi ha a Manlleu i tenim fills que han de començar l'escola aquest any. I, bueno, va ser com, bueno, mirem les escoles que hi ha i quina és la que més ens encaixa i intentar, pues, això, evitar aquesta segregació escolar que ja ha passat amb altres escoles i nosaltres, com a iniciativa personal i pues, així, com molt, molt natural nostra, fer aquest grup singular, però sobretot que quedi clar que és una cosa que hem organitzat les famílies.
1: En el procés per constituir-se com a grup singular s'han trobat amb alguns obstacles, principalment la que han qualificat de manca de valentia institucional i el calendari, perquè la iniciativa es va haver de confirmar abans de les jornades de portes obertes. En parla també Marc Herrera.
3: Hi ha hagut suport, però ha sigut un suport tímid. Volem insuficient, volem més valentia institucional. Per què? Perquè hi ha por, no? Quan es tracten temes de segregació escolar, doncs com que s'utilitza a vegades, no?, per grups de, no?, polítics, doncs, de la dreta o de l'extrema dreta, doncs aleshores no interessa segons quins moments, però reclamem això, no? Un agent públic valent, no? Que ja hi ha hagut un suport, però major, no? Més fort.
0: I avui, dimarts 9 de juny, com sabem i com hem explicat, és el dia marcat en vermell al calendari per a 912 alumnes d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, i és que avui la selectivitat s'allargarà fins aquest dijous, Isaac.
1: Els 832 alumnes d'Osona i el Lluçanès s'examinaran aquest matí a la Universitat de Vic, mentre que els 80 del Ripollès ho faran a l'Institut Bosch de la Coma d'Olot. En total, entre les tres comarques faran les proves 130 estudiants més que l'any passat. El gran gruix hi arriba després del batxillerat, però també augmenten els de cicles i el de matrícula lliure. Pel que fa als exàmens, es consolida el model més competencial i menys memorístic, ampliant implantat l'any passat. De la mateixa manera, es manté la penalització per faltes. A més, aquest 2026...

0: L'últim any amb la repesca al setembre. L'any que més farà el juliol. L'altra novetat és que per primer cop es faran controls aleatoris d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. En aquest sentit, tots els centres tindran detectors per a aquests dispositius. De fet, el seu ús està prohibit i comportarà l'anul·lació immediata de l'examen.
1: I no prospera un préstec per a inversions a Ripoll tombat per gran part de l'oposició. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
2: L'oposició de Ripoll, excepte Somi, va votar divendres en contra d'un préstec a llarg termini de 705.000 euros per finançar una quinzena d'actuacions previstes al pressupost del 2026. Els comptes impulsats per l'equip de govern d'Aliança Catalana, que fa pocs dies van aprovar-se definitivament, tot i les al·legacions presentades pel PSC, preveien inversions per una mica més d'un milió d'euros, dels quals 333.000 són subvencionats. D'aquí la intenció de complementar els ingressos amb un préstec a llarg termini. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va ser molt crítica amb Junts, Esquerra Republicana, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP. Sentim-la.
3: No estan fent un cordó sanitari, Aliança Catalana, eh? Estan fent un cordó sanitari als ripollesos, per si no se n'han assabentat. I, evidentment, els ripollesos votaran en conseqüència a les properes eleccions municipals, perquè no es pot castigar tota una comtal vila només perquè no es comprega ideològicament amb qui la governa. I el que acaben de fer avui tots els grups de l'oposició, excepció de Som i Ripoll, és un acte d'irresponsabilitat política envers els ciutadans ripollesos, que espero doncs, que els retreguin oportunament, perquè no es pot jugar amb el dia a dia i la quotidianitat de la nostra població. Realment penso que algú hauria d'anar al racó de pensar després d'aquesta votació.
2: Joaquim Colomer, de Som-hi, va ser l'únic a intervenir per dir-li això.
4: Li recordaré que fa any i mig, dos anys, jo li demanava que s'endeutés per donar serveis a Ripoll, i vostè va fer mofa de que no s'endeutaria, de que vostè no volia endeutar-se, de que vostè no volia arribar aquí. Vegi com ha arribat amb aquesta situació doncs, que se li va dir i que vostè mateixa va penjar a les xarxes socials.
2: Orriols li rebatia que només s'endeutaran pel mateix valor o inferior al que liquiden a l'anualitat. Entre les actuacions que el govern diu que perillen hi ha 536.000 euros, 319.000 dels quals subvencionats per la reforma de la teulada del pavelló vell. El préstec també preveia cobrir 60.000 euros per millorar la teulada de la pista Esteve Badia de Sant Pere. La mateixa quantitat anava per arranjar la font i l'entorn del passeig Regull per fer un mosaic de trencadís i l'accés a la llera del riu Ter. La llista incluïa l'asfaltatge de carrers per 100.000 euros, la climatització d'una part de la biblioteca per 20.000, un estudi del POUM per engegar el polígon industrial de Can Franquesa per 48.000, millores de seguretat a la nova comissaria per 30.000, la supressió del pas a nivell del passeig Regull per 15.000 o la rehabilitació d'un dels capgrossos i els vestits de Reis per 36.000.
1: I també part de l'oposició li retreu a Orriols que fos a la Patum de Berga i no a Ripoll mentre les fortes pluges van inundar els carrers de la vila el passat dijous, Isaac.
2: Arran de les pluges torrencials que dijous van inundar diversos carrers i espais de Ripoll, el grup d'Esquerra Republicana o el regidor independent de Som-hi, Joaquim Colomer, van acusar l'alcaldessa Sílvia Orriols d'haver deixat el municipi desatès per prioritzar anar a veure la Patum de Berga, ja que va ser convidada per la regidora independent d'allà, Judit Vinyes, que serà la pròxima cap de llista d'Aliança Catalana a la població berguedana. L'alcaldessa va aprofitar el ple extraordinari de divendres per explicar que ningú s'esperava que plogués tant, perquè a Ripoll van caure vora 80 litres per metre quadrat en només 3 hores i els ciutadans no havien rebut cap alerta, és alerta als seus telèfons mòbils avisant de la situació de perill. Sentim-la.
3: I, evidentment, aquest relat no s'adiu en absolut amb la realitat. La realitat és que en tot moment vaig estar informada del que estava passant a Ripoll, de les incidències que s'estaven produint. En tot moment vaig estar en contacte amb policia local, amb secretaria d'aquest ajuntament, amb Somarsa, que és qui va haver de procedir a la neteja dels embornals, amb els regidors de l'equip de govern que sí que eren al terme municipal de Ripoll i que es van ocupar d'anar a vigilar la crescuda dels rius i a controlar doncs, aquelles zones de la població que estaven quedant inundades. Algun d'ells fins i tot va col·laborar en les tasques doncs, de poder treure aigua d'aquestes zones.
2: L'alcaldessa també va dir que la policia local havia tallat l'accés a les lleres dels rius de forma preventiva per evitar incidències. Colomer va aprofitar la ploguda per demanar que repari el teulat de la piscina coberta.
4: Amb el tema doncs, de la ploguda aquesta, tota la zona de piscina, la veritat és que feia bastanta llàstima. Tots els passadissos doncs, plens de galledes, tot el els vestuaris sense llum, les llums d'emergència no funcionaven, etc etc. Per tant, jo el que li demanaria és si podem treure algun diner de més per ja aprofitar que es fa el sostre aquest, si poguéssim fer una mica l'extensió amb aquest sostre de piscina o com a mínim d'una part de la piscina.
2: Orriols va contestar-li que la majoria d'equipaments de Ripoll presentaven degoters quan van entrar a governar i que quan van entrar a l'Ajuntament van prioritzar arreglar les teulades com les de la biblioteca, la del pavelló de la Vallaneda o ara recentment amb l'intent d'arreglar la de la zona del pavelló on es juga hoquei. Tindrien uns 160.000 euros per arranjar aquesta part del teulat de la piscina, però en faltarien uns 200.000 més per arreglar-ho tot.
1: La Policia Nacional ha detingut a Gurb 8 persones que formaven part d'un grup criminal que es dedicava a falsificar documents i afavorir la immigració irregular. Isaac Moreno.
0: Segons fonts policials, l'organització havia creat una estructura mitjançant la qual ciutadans estrangers amb residència legal a Espanya portaven familiars residents al seu país d'origen a través de la reagrupació familiar. El grup proporcionava volants d'empadronament falsificats amb l'objectiu que aquestes persones poguessin acreditar un domicili fix i complir així els requisits necessaris per aconseguir el permís de residència. Els arrestats van entrar arribar a cobrar, volem dir, fins a 6.000 euros per cada família que es volia reagrupar. El cap de la trama, en assabentar-se que era investigat, va intentar fugir de la policia, però finalment el van detenir a Alacant, on s'estava amagant. A més, també van detenir dues persones més que formaven part de la trama criminal i cinc persones que volien portar els seus familiars des dels seus països d'origen.
1: I, per altra banda, amb motiu de la realització d'obres de millora al pont ferroviari sobre el riu Ges, situat entre Manlleu i Torelló, el servei de tren quedarà interromput entre les estacions de Vic i Torelló de l'11 el 22 de juny, amb dos inclosos, Isaac.
0: Per garantir la mobilitat dels viatgers, durant aquest període, Renfe establirà un servei alternatiu per carretera que cobrirà el trajecte afectat i permetrà mantenir la continuïtat del servei. Els autobusos realitzaran el trajecte entre Vic i Torelló amb parada a Manlleu i els viatgers podran continuar el trajecte en tren. Renfe recomana als viatgers que planifiquin els seus desplaçaments amb antelació i consultin els horaris del web rodalies.gencat.cat.
1: El mes de maig també es tanca amb un bon descens de l'atur tant al Vallès Oriental com al Moianès, seguint la tendència habitual de la campanya primavera-estiu. Laia de Déu, una codinenca.
5: Al Vallès Oriental la desocupació ha baixat un 2,19% respecte al mes d'abril, el que significa que hi ha 370 persones menys registrades a les llistes de l'atur, deixant la taxa provisional en un 7,61%. Per la seva banda, el Moianès també tanca el maig amb un balanç positiu i una davallada intermensual moderada que consolida la millora del mercat laboral a la comarca. Tot i que en xifres absolutes les reduccions puguin semblar mínimes, cal contextualitzar que la província de Barcelona la dada global d'aturats es manté en un dels llindars més baixos per un mes de maig. Moià registra un descens de 6 persones i deixa la taxa en un 7,51%. Pel que fa a Castellterçol, les xifres mantenen l'estabilitat habitual i no hi ha cap variació perdoneu respecte al mes anterior i continua situant-se per sota de la mitjana de la província. A Santa Maria d'Oló la taxa és del 4,68%, una de les taxes més baixes de tot el territori. Pel que fa a una part del Vallès Oriental, a Bigues i Riells del Fai, l'atur té un descens del 4,3% respecte al mes anterior i la taxa al municipi queda al 6,88%. A Caldes de Montbui la xifra d'aturats continua baixant, però si ho comparem amb l'any anterior, el municipi té 30 aturats menys, fet que implica una baixada del 4,86%. Acabem amb Sant Feliu de Codines, on han aconseguit una davallada del 6,46% pel que fa a persones a l'atur, fet que fa que la taxa sigui del 6,84%, situant-se per sota de la mitjana de la comarca.
1: Les termes romanes de Caldes de Montbui, considerades el complex termal d'aigües mineromedicinals més extens de la península Ibèrica, tindran per primera vegada un pla director d'ús i manteniment, l'AIO.
5: L'anunci s'ha fet coincidint amb la visita institucional de la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, en el marc de les festes del Corpus d'aquest passat cap de setmana. El monument, declarat bé cultural d'interès nacional, té restes documentades des del segle II abans de Crist i una superfície que frega els 4.000 metres quadrats. Ara aquest nou pla fixarà un abans i un després en la seva gestió, ja que servirà per establir els criteris tècnics d'intervenció, conservació i posada en valor d'aquest monument arquitectònic. L'alcalde del municipi, Isidre Pineda, destaca la importància de protegir aquest símbol històric.
6: És un dia especial, però a més també tenim la sort de poder anunciar que amb la Generalitat de Catalunya treballarem en un pla director de restauració de les mateixes terres. Aquest és un recurs que més enllà de la part econòmica, l'important és el valor que li posem al nostre patrimoni. I treballar conjuntament amb la Generalitat per intentar protegir, restaurar, probablement restaurar i conservar aquest símbol i aquesta joia, que són les termes del nostre poble, les termes romanes, doncs és una tasca compartida.
5: La redacció d'aquest pla director tindrà un cost de 42.740 euros, dels quals la Generalitat en subvencionarà gairebé el 80%. Per dibuixar aquest full de ruta es contractarà un equip multidisciplinari format per arquitectes, geòlegs, arqueòlegs, historiadors i restauradors especialitzats. A més, l'estudi comptarà amb un escàner làser i fotogrametria en tres dimensions per les parts de les termes que encara no estiguin correctament documentades. A més d'aquest projecte, el govern local ha aprofitat la trobada per traslladar la consellera a l'estat de les obres de Can Rius, l'antic balneari del segle XVII que s'està rehabilitant com a futur espai cultural de la vila. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha aplaudit que el municipi prioritzi tant la protecció del patrimoni i el teixit cultural.
7: Hi ha de posar de relleu i en valor aquesta feina conjunta que fa molt de temps que fem amb l'Ajuntament. Compartim valors, compartim estratègia i això és molt important. Agraeixo molt al municipi aquesta priorització que cal desfà de la cultura, tant de la cultura en general, del patrimoni cultural en particular, del material i de l'immaterial. És evident que és un municipi amb molts anys d'història i, per tant, doncs, que té un patrimoni, un llegat patrimonial molt important.
5: Amb la concessió de la subvenció, l'Ajuntament passa a ser titular de l'espai i supervisarà el desenvolupament d'aquest pla director que ha de garantir que les termes romanes siguin visitables per a futures generacions.
1: I Cardedeu es prepara un any més per la baixada del Verro, una de les festes pròpies més estimades de la vila. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
8: Així és, Ona, i és aquesta tradició endèmica dels cardedeuencs i cardedeuenques no només significa la porta d'entrada a una època de l'any farcida de places plenes i tradició, sinó que encara és més especial perquè no es fa precisament cada any. El Verro és la bèstia de foc oficial de la colla dels Diables de Cardedeu i simbolitza un senglar de grans dimensions. És el protagonista de la Festa del Foc del municipi, on s'explica precisament la llegenda d'aquest ésser i es fa tot un seguit de balls a plaça amb la resta de figures que un cop al poble l'acompanyen. I diem un cop al poble perquè ja fa uns anys que en algunes edicions es fa la baixada del Verro des del Matagalls fins a Cardedeu Poble, una gesta que dona a terme tot una colla d'entusiastes vilatans. En Guillem és un dels membres de la colla i ens ho explica.
9: La baixada del Verro originalment sorgeix d'una assemblea de diables en la qual algú el repta, s'autorepta i repta la resta de companys i companyes a que no ens atrevim a baixar el Verro des del Matagalls fins a Cardedeu. I aleshores sorgeix aquesta idea festiva de compartir la gent de la colla amb la gent del poble, la possibilitat de cobrir aquesta distància i que tothom tingui l'opció de fer un tram.
8: Enguany estan acabant de lligar-ho tot i han explicat que precisament avui acabaran també de tancar la llista de totes les persones que volen fer la baixada, ja que el desplaçament fins a Collformic es fa en autobús i tothom que hi vulgui és convidat a aquesta caminada festiva. A tot plegat, però, s'hi suma la crida, on s'hi aplega gran part del poble per fer l'últim tram tots junts.
9: I enguany ajuntem les dues versions. Fem baixada al matí des de Collformic fins a Sant Hilari. A Sant Hilari es fa un dinar amb musiqueta amenitzat sobre taula pels Nini i a la tarda comença la crida amb la cerca de les serps, els garrins i el Verro als vols de Sant Hilari i baixem fins a Sant Corneli. Tot això sempre acompanyat per parades de beure i menjar. És una ocasió fantàstica per apropar-se a les bèsties dels diables i poder portar-les tan grans com petits.
8: Així doncs, arriba un dels grans moments de Cardedeu, amb no només la crida del Verro, sinó la crida de tota la colla de diables a que la gent s'hi sumi i faci especial aquest tram de caminada des del Matagalls fins a Cardedeu.
1: A final de curs, moltes escoles es troben amb el mateix problema, desenes de peces de roba que s'acumulen als centres i que sovint no tornen mai als seus propietaris. Al FEDAC Vic han decidit donar-hi una volta i convertir aquest repte en tota una oportunitat. Andreu Jiménez, de l'OFM.
10: Divendres, a partir d'un quart de sis de la tarda, el centre organitzava un mercat d'intercanvi de roba infantil amb peces de 0 a 16 anys. Una iniciativa oberta no només a les famílies de l'escola, sinó també a tota la ciutadania. Ho explica la seva impulsora, Lídia Cuidaran.
11: Per ser el primer cop que es feia, estem bastant contents, perquè la meitat de la roba ha marxat tota. N'hi havia molta, també s'ha de dir, sembla que no, que encara en queda molta, però és que n'hi havia molta i ha volat molta cosa. Però la gent, la roba que ens ha portat ha estat sobretot 0-3, que de fet correspon a tota aquesta roba de nen petit de fins a 3 anys, que de seguida et queda petita. Doncs la gent, la roba que ens ha portat més han estat les de 0-3.
10: El projecte, a més, s'emmarca dins el treball de segon d'ESO sobre la indústria tèxtil i el seu impacte ambiental.
11: Aviam, els nens en perden molta de roba, això és un fet. La perden i no la venen a buscar. Nosaltres el que volíem era donar una segona vida a la roba que ja no es fa servir, si ja sigui perduda o perquè per talla no et va, i creiem que déu-n'hi-do, un bon any. Ho hem fet coincidir amb el Dia del Medi Ambient, perquè amb un projecte que hem fet a segon d'ESO s'ha comprovat que la roba és una indústria molt contaminant, llavors ho hem fet coincidir amb aquest dia.
10: Els alumnes han descobert, per exemple, que elaborar un pantaló texà es poden arribar a gastar fins a uns 8.000 litres d'aigua, també, que és la slow fashion i la fast fashion, ens ho explica la Naya.
12: Que la slow fashion és roba que fan amb més cura i que no té tantes, coses com de contaminants. En canvi, la fast fashion són robes, són estils de roba que, pues, tu sempre, o sigui, canvien cada setmana i sempre hi ha roba, o sigui que gasten molt més.
10: Tot plegat es va de complementar amb la pràctica del upcycling.
13: És reutilitzar alguna peça de roba per crear una altra completament diferent, però aprofitant completament la tela. Jo vaig fer una camiseta amb uns texans que ja no em quedaven, i o sigui, vaig retallar algunes parts i les vaig ficar a una camiseta que quasi no utilitzava.
10: Ara, des del centre, esperen que el projecte tingui continuïtat i es converteixi en una data marcada en el calendari.
1: A Fadis Baix Montseny ha organitzat aquest cap de setmana la primera jornada lúdico-esportiva Joan Vilajoana a Sant Celoni, Enric Rubió.
8: Així és, Ona. De fet, està l'Institut Pallarola, Escola Pallarola, l'encarregat d'acollir aquest passat diumenge una jornada solidària, inclusiva i familiar que tenia per objectiu visibilitzar les persones amb discapacitat intel·lectual, així com recaptar fons per a Fadis Baix Montseny. Aquesta primera edició de la jornada lúdico-esportiva Joan Vilajoana ha estat una iniciativa impulsada per a Fadis Baix Montseny, com hem dit, que ha unit esport, música, activitats familiars i solidaritat en una jornada d'homenatge a aquest personatge i a Filbà, qui va ser jugador i primer president de l'entitat, i que va dedicar bona part de la seva vida a treballar per la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. Al llarg de la jornada s'han dut a terme dues marxes populars adaptades a diferents nivells de participació. Una primera de 2 quilòmetres, pensada especialment per a persones amb mobilitat reduïda i amb un recorregut accessible pels voltants de la Rectoria Vella, i una segona de muntanya de 5 quilòmetres, apta per a tota la família, però amb un desnivell acumulat d'uns 400 metres i un avituallament al mig del recorregut. Després d'unes molt bones valoracions d'aquesta primera edició, això sí, han explicat des de l'organització que l'objectiu principal de la jornada és, en definitiva, donar a conèixer la feina que desenvolupa Fadis Baix Montseny. Aquesta associació sense ànim de lucre, creada l'any 2011 per famílies de persones amb discapacitat intel·lectual, i remarcar les activitats de lleure inclusiu i serveis de suport que ofereixen des d'aquesta i que afavoreixen l'autonomia personal i proporcionen també espais de descans per a les famílies cuidadores.
1: I acabem aquí aquest repàs informatiu. Ara anem a saber com està el temps, com sempre, amb en Pep Acosta.
14: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
1: Pep, bon dia, què tal? Com va tot? Quin és avui el temps?
15: Hola, molt bon dia. Benvinguts a la informació meteorològica. De moment, setmana tranquil·la. No hi ha grans moviments meteorològics. Estem en un terreny bastant anticiclònic. Bueno, tampoc ho tenim molt, molt a sobre, però sí que ho tenim bastant a prop, no permet que les perturbacions s'apropin, i, en definitiva, no hi ha grans moviments meteorològics aquests dies. Tampoc cap granada de calor, per tant, un temps bastant tranquil, bastant normal per l'època de l'any. Les temperatures mínimes avui han pujat una mica, i és que hi ha hagut una mica més de núvols i això ha fet que les temperatures mínimes fossin una mica més altes. Sempre ho dic, quan hi ha núvols de nit, les temperatures no baixen tant. Però pocs núvols, per això no hi ha molts núvols, ni de bon tros, però sí que una mica més de nubositat hi ha hagut aquesta nit. El matí serà tranquil, no hi haurà grans nuades ni res d'això. A la nit ha pogut una mica cap al Pirineu Occidental, però a casa nostra no hi ha hagut pluges. De cara a la tarda sí que creixeran una mica les nuvolades, sobretot cap al Pirineu i cap al Ripollès, sobretot sectors de Núria i Baiter. No es descarten que puguin caure 4 gotes. Però si plou és això, és una petita gotellada que no tindrà grans conseqüències. I ja el diem, si arriba a caure, no serà una gran precipitació, ni molt menys. Les temperatures màximes seran una mica més baixes. Per què? Perquè, a part d'aquests núvols que hem dit, durant el dia n'hi haurà algun núvol, i a part hi ha una lleugeríssima entrada de vent de nord que fa que la temperatura baixi una mica. Moltes màximes al voltant dels 24-25 graus. Prou agradables, molt agradables, diré jo, per l'època de l'any. Els vents febles de direcció nord, però bastant febles, que són els responsables d'aquesta petita baixada de temperatures que tindrem avui. I cap més informació, que gaudiu del dia i que tingueu un bon dimarts. Adeu!
14: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
1: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevistarà a Marta Paré, guia turística de la Sagrada Família. Amb ella parlarem de com s'han preparat per l'arribada del Papa i també algunes curiositats del temple. I després, l'Isaac Muntades, des de la veu, parlarà amb Rosa Freixanet, regidora de Cultura de Sant Joan, on amb ella parlarem sobre el Festival del Comte Arnau. Tocades les 10 del matí, com sempre, ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo, el cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental, i després acabarem el programa fent tuits i també amb el traster. Però això d'aquí...

0: Osona. Territori 17.
1: Són 2:15 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya.

0: Ara sí, Andreu Jiménez, bon dia.
1: Bon dia, bona.
0: Com portem el matí?
1: El portem, que ja és molt.
0: Exacte. M'ha encantat. El portem, que ja és molt, perfecte. Doncs a veure com ho porten les portades dels diaris d'avui, que, òbviament...
1: Avui tenim un protagonista, eh?
0: Un sol protagonista. Ahir hi havia Florentino i el Papa. Avui ho aclapara tot el Papa.
1: Avui guanya de golejada. El Papa, comencem per La Vanguardia. El Papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. En el seu històric discurs a les Corts, Lleó XIV crida al diàleg, rebutja el rearmament i demana responsabilitat moral davant la immigració. I la imatge, doncs, evidentment que està relacionada amb el titular, on es veu ahir el Papa, després del seu discurs, on va ser ovacionat pels 500 diputats i senadors que es van reunir ahir al Congrés dels Diputats. Només van fallar-hi, només van faltar diputats de Podem i del BNG, és a dir, el Partit Nacional Gallec. I bé, doncs es veu a la foto a Lleó XIV, juntament amb Francina Armengol i Pedro Royán en aquesta intervenció del Pontifex.
0: Seguim, Andreu, per la portada del diari Ara.
1: El Papa rebutja la prioritat nacional del PP i Vox. En el discurs del Congrés, Lleó XIV defensa els immigrants, qüestiona l'avortament i l'eutanàsia. Demana als bisbes que lluitin contra la plaga de la pedestria i es reuneix amb víctimes d'abusos. I la imatge, doncs, igual. Una molt més impressionant que jo crec que la de La Vanguardia, on es veu tot l'hemicicle i el Papa d'esquena, doncs, en el moment que tothom el va aplaudir.
0: Seguim amb la del periòdico, perquè també mateixa imatge que hem vist ara en el diari Ara.
1: Exacte, el Papa posa dret al Congrés reivindicant la dignitat humana. El Lleó XIV crida els polítics a rebaixar la crispació mentre defensa la immigració i la vida en totes les seves etapes. Demana als bisbes que responguin a les víctimes dels casos d'abusos sexuals i també una Barcelona que expectant rep avui el Papa amb l'inici de la visita a Catalunya.
0: I acabem el repàs de portades dels diaris catalans. Parla del Punt Avui.
1: Que fins i tot, que sempre el Punt Avui tira per la seva línia editorial, doncs avui, evidentment, també parla del Papa, on veiem a Lleó XIV que inicia el seu viatge a Catalunya. La visita del Papa carrega de simbolisme pendent de l'ús que faci del català. I a la imatge, doncs, al fons es veu Montserrat, que serà també la Sagrada Família, que serà un dels diferents llocs que el Pontífex visitarà en aquesta estada a Catalunya.
0: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
1: El Papa demana als obispes actuar davant la plaga de la pediastria. Les víctimes d'abús reclamen una resposta de l'Església més eficaç. El Pontífex condemna al Congrés la discriminació dels immigrants, alerta contra els discursos de desqualificació permanent davant l'adversari. I a la imatge, doncs, és la mateixa que hem vist al diari Ara o al periòdico, que és el Papa ahir, doncs, sent aplaudit per tots els membres que van voler assistir, no es van voler perdre aquesta intervenció al Congrés dels Diputats.
0: Veurem ara la resta de diaris com enfoquen aquestes declaracions del Papa.
1: Sí. Comencem pel Mundo.
0: El Mundo, exacte.
1: El Papa demana als polítics límits morals en el poder. Els insta a defensar el bé comú davant les agendes particulars i clama contra la polarització i el frenetisme. Condemna a l'avortament i també dona importància a la família davant una resposta al drama de la immigració i alerta del perill del rearmament. I a la imatge, doncs, és la mateixa. És que d'esquena el Papa sent aplaudit per tots els membres que ahir no es van voler perdre el seu discurs a les Corts espanyoles.
0: Seguim per la portada de La Razón.
1: La Razón, veiem una imatge, eh? Ovació històrica per Lleó XIV a les Corts. Va realitzar una bona defensa de la vida davant l'abort i l'eutanàsia i va reivindicar els drets dels migrants. I la imatge aquesta sí que és diferent, és una part ja lateral on es veu alguns membres, doncs, està més enfocada a la zona on s'asseu Francina Armengol i també on va estar el Papa, i no es veu a tots els diputats i altres convidats que van estar ahir en aquesta intervenció del Papa a les Corts Baixes.
0: Realment és una imatge, és a dir, per la resta de portades es veu tota la resta...
1: Aquí és més centrificada.
0: Aquí es centra en les persones que els interessa.
1: Que els interessa. No com l'ABC.
0: Exacte. El Papa
1: s'alça davant el Congrés en defensa de la vida. Adverteix davant els diputats i senadors que tota la vida humana ha de ser reconeguda i custodiada des de la seva concepció fins en el seu fins a la seva part final. Demana als polítics una renovació moral i també aboga per l'elecció lliure d'educació, alerta del drama migratori i qüestiona la polarització.
0: Ja és que clar, que és que clar, és que
1: agafen... Depèn de quin diari, doncs...
0: M'encanta.
1: Depèn de quines declaracions del papa i les posa avui a la seva portada.
0: És increïble, els verbs, com s'utilitzen els verbs. Sí. Per una part, condemna, reivindica, i que en aquest cas, alerta. Alerta.
1: És la lectura que se li ha de fer.
0: Exacte. Doncs, aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies.
1: A tu,
0: i ens veiem en una estona. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 6 minuts de 9:45 del matí. I avui a l'entrevista descobrirem com s'organitza la Sagrada Família per la visita del Pontífex, però també la convidada d'avui ens desvetllarà algunes curiositats d'aquest monument amb tanta història. I ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca, que entrevistarà a Marta Paré. Bon dia de nou, Laia.
3: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, ja tinc aquí a Marta Paré per conèixer una mica també els secrets de la Sagrada Família, alguns, no tots, òbviament, però també per parlar de com s'ha preparat la Sagrada Família per aquesta visita del Papa. I saludem a Marta Paré, moltes gràcies per estar aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca.
4: Hola, bon dia.
3: Clar, primer de tot, pregunta obligadíssima, crec, perquè és necessari saber-ho. Avui tu hauries d'estar treballant.
4: Exacte.
3: En un dia normal.
4: Normal i corrent, sí.
3: Però no treballes.
4: No.
3: Ni avui ni demà.
4: No.
3: Per la visita del Papa.
4: Exacte.
3: Aleshores, com es prepara? Com és que es prepari tot aquest tinglado tan gran per la visita del Papa?
4: Val. De fet, Sagrada Família estarà tancada des d'avui al migdia, més o menys, fins dijous al migdia.
3: O sigui, més tard, inclús.
4: Exacte, sí. Llavors s'ha de recollir... O sigui, és, com deies tu, un tinglado. Guapo.
3: Com s'ha preparat la Sagrada Família?
4: Fa setmanes que s'estan preparant. Sí, sí, sí, fa setmanes que s'estan preparant. Vol dir, jo entrava a fer una visita amb un grup, un dia explicava el que havia d'explicar i l'endemà tornaves i et trobaves un tros tapat. Val, això ja trenca el ritme de la visita, sí, que tu fas normalment, perquè, evidentment, no ho expliquem tot en una hora que tenim de visita, 50 minuts. Llavors, aquell tros que jo explicava en allà, m'havia de pensar què introduïa dins la visita per recuperar el temps que, saps? Vull dir, bueno, i tot això t'estic parlant des de fa un mes i pico. Sorpreses cada dia.
3: Com ara?
4: Com ara, a assenyalar un punt, no? De,
3: sí.
4: Del temple, dins del temple, i l'endemà arribar i de cop i volta hi havia una pantalla. Una tele. En una columna, i deies, ai, i ara què els hi dic? Bueno, doncs fas broma amb els visitants i els hi dius, us en recordeu que us he dit que ve el Papa? Doncs clar, hem de deixar tot, això és pels visitants. Pantalles per la gent que estarà a dins de la missa, i caben més de 4.500 persones.
3: Uau.
4: Evidentment, els que estan als costats i al darrere no veuen res.
3: No.
4: Per tant, està com tot el temple ple de...
3: De pantalles.
4: De teles.
3: Clar, sí. I els visitants aquests últims dies et preguntaven per la visita,
4: sí,
3: del Papa.
4: Sí, em pregunten... Bueno, clar, consta... Alguns ni ho sabien.
3: Ostres, doncs mira que s'ha parlat,
4: Que em deien, què? Jo, sí, ve la setmana que ve, del rotllo. Com pot ser que no ho sàpies? Yeah. Perquè aquí s'ha parlat tant. I, bueno, la pregunta més curiosa que em feien era com ho haig de fer per poder venir? I és com, bueno...
3: Hi ha una manera que es pot fer?
4: Resulta, sí, hauries de ser, pues, un president de país, el rei o la reina. Vull dir, són celebritats que hi van, les entrades ja estan donades en l'interior. En l'exterior hi hauran 4.000 persones més amb unes entrades especials que es donen a través de cada parròquia. Vull dir, la parròquia ha hagut de contactar amb Sagrada Família, ells han hagut d'acceptar, llavors només 4 entrades per persona, per exemple. Bueno, coses així.
3: Clar, aleshores jo em pregunto, perquè ara estàvem parlant de treballadors també, Qui queda treballant a la Sagrada Família a hores d'ara? Perquè guies turístics entén que zero patatero.
4: No, a partir d'avui del migdia jo sé que una companya meva fa l'última visita d'avui, que serà a les 12:15. Per tant, a la 1:15 ella hi acabarà i a partir d'aquell moment guies turístics ja no entraran. Ni grups, ni visitants, ni res.
3: Res.
4: Allà quedarà gent de seguretat, majoritàriament, seguretat, control d'accés i la gent que prepara, pues, totes les cadires, tot, bueno, que neteja, sí, saps? I tot això.
3: Clar, i ara ja anem a parlar de com és ser una guia turística a la Sagrada Família, perquè jo sé que tu fa poquet que hi ets, sí, però, clar, com és treballar en un lloc tan emblemàtic com la Sagrada Família?
4: Uau, a l'inici impressiona bastant. Tenint en compte, hi ha una curiositat però meva, que jo no havia entrat mai a Sagrada Família fins que vaig començar a treballar.
3: Uau!
4: Sí, sí, sí. O sigui, jo vaig entrar a Sagrada Família fent la formació, que era fent el seguiment d'una visita d'un company. La primera vegada que vaig entrar allà va ser com un... És impossible que jo pugui treballar aquí. Impressiona moltíssim. Llavors, ja vas agafant com més confiança, però és un lloc tan impressionant que no em canso de veure'l. Més que res, perquè quan expliques les coses a la gent, als visitants, els hi veus la cara de flipe, saps? Que estan tots flipant, i a mi això, jo què sé, m'encanta. Al final, el que estàs donant és coneixement a aquella persona sobre, sí, el que deies, un lloc, crec, el més emblemàtic de...
3: Sí,
4: de Catalunya.
3: Sí, jo crec que es representa bastant. És bastant representatiu, la veritat.
4: Sí.
3: Però, clar, aleshores, cada visita entenc que pot ser diferent. O sigui, cada grup que tu portes...
4: Sí, clar, hi ha diferents grups. Hi ha el que nosaltres en diem les visites regulars.
3: Vale. Vale?
4: Que és... allà s'ajunta gent de diferents llocs que no es coneixen entre ells,
3: vale,
4: que han comprat el tiquet per tal dia, tal hora. I tu vas anar allà i allà la gent no es coneix i tal. Aquí ja entra la cosa de cadascú d'intentar que el grup, pues, no sé, saps? Jo intento fer brometes o fer una miqueta divertit entre ells, els hi faig piques, bueno. Llavors estan els grups tancats, que són gent o que venen de la mateixa agència o que és un grup de, jo què sé, una escola, per exemple. Ja es coneixen més entre ells i tal. Jo, sincerament, prefereixo les visites regulars, perquè les escoles... O sigui, a mi em sembla molt bé que les escoles vulguin que els instituts, que els nens i els adolescents coneguin el que és Sagrada Família, o sigui,
3: sí,
4: és brutal. El problema és que els nens i els adolescents, sense voler, venen obligats. Per tant, l'interès del que jo els hi pugui explicar, per molt guai que ho faci, molt xuli, els hi és igual.
3: I llavors potser perd una mica la gràcia de la,
4: sí,
3: visita.
4: Llavors, amb adolescents moltes vegades el que jo pregunto és: hi ha algú que vulgui estudiar arquitectura en aquest grup? I sempre hi ha algú que aixeca la mà, o algun historiador o historiador de l'art, no? I bueno, i així jo també trenco una miqueta el gel i després faig la pregunta, sobretot als adolescents, de: i ara qui realment vol estar aquí?
3: És important, aquesta...
4: Saps? I realment aixequen la mà 4 o 5 persones.
3: Wow.
4: I llavors, perquè em sigui fàcil a mi, egoistament parlant, m'enfoco amb ells.
3: Bueno,
4: amb les persones que realment...
3: Bé.
4: Mentre els altres no em molestin...
3: Sí, bueno, sí, clar, és important.
4: Saps?
3: És important.
4: Sí, exacte.
3: Perquè, clar, ara jo em pregunto, a la Sagrada Família, és un lloc amb molta història.
4: Mm-hmm.
3: Moltíssima. Vull dir, fa anys que s'està construint i encara...
4: 145, però... exactament.
3: Però què és el que t'agrada més explicar, per exemple? Què és amb el que la gent es sorprèn més quan ho expliques?
4: Quan ho explico, hi ha un parell de coses. Una és quan a l'inici de la visita, no, els explico que hi ha una associació que va contractar un arquitecte i jo faig la pregunta: qui era aquest arquitecte?
3: Gaudí.
4: I tothom diu: Gaudí. Doncs no.
3: Ah,
4: el primer arquitecte de Sagrada Família era un home que es deia Francisco de Paula del Villar. Clar, la gent flipa, perquè és del rotllo.
3: Què?
4: Sí. Llavors, no tothom sap com va morir, per exemple, que va morir atropellat per un tramvia. Bueno, de fet, va morir per les ferides de l'atropellament.
3: Vale.
4: Va morir després. I l'altra és quan explico com Gaudí feia les escultures.
3: Que interessant.
4: Ah, sí. Sí, però, ho vols saber?
3: A veure, així, resumidament.
4: Superràpid. Cobria les persones amb guix i els hi deixava dos forats al nas per respirar perquè s'havien d'esperar a que el guix s'assequés i d'allà es traia el motllo per fer les escultures. Exacte, la gent posa aquesta cara.
3: La meva cara és un quadre. Sí, això és el que la gent al·lucina més o es queda més impactada. Sí. I el que a tu més t'agrada explicar, per exemple?
4: El que a mi més m'agrada explicar, jo crec que és... quan hi ha una part que, clar, es parla d'història, evidentment. Es parla de la Guerra Civil Espanyola. Una de les façanes va rebre un atac, sí, i es va bombardejar, i l'estudi, on tenia ell totes les maquetes i tot, es va incendiar i es va perdre pràcticament tot. Llavors jo explico com es va continuar fent això, que és arrel d'unes reunions que ell feia amb deixebles, treballadors, qualsevol persona que estigués interessada. Quan es va acabar la Guerra Civil Espanyola, ell ja havia mort, van aparèixer amb infinitat de material i documents i descripcions, inclús amb fotografies d'aquell estudi, on es veien les maquetes de Gaudí.
3: Uau.
4: I amb això és amb el que es va aconseguir, bueno, s'està aconseguint, és com si fos la nostra guia, es van fer els quaderns de Gaudí on es va recopilar tot i amb això és amb el que s'està treballant.
3: Que fort,
4: sí.
3: Dios. I ja per acabar,
4: sí,
3: última pregunta... clar, tu reps molts grups, probablement, durant el dia i durant les setmanes, però quan comences una visita i quan acabes, amb què vols que es quedi? O sigui, què vols que s'enduguin d'aquella visita les persones que tindran a tu com a guia?
4: Val. Això ho explico moltes vegades perquè crec que és important, però és la meva visió, val? Jo, a mi no m'agrada arribar allà i vomitar.
3: Vale.
4: Vale? Jo el que vull és que aquesta gent... que estan de vacances aquí i potser no tornen a casa seva fins d'aquí una setmana, dues, vale? Jo vull que quan arribin a casa seva se'n recordin de coses que jo els he explicat. Llavors, per això m'agrada explicar anècdotes, coses importants, evidentment, de Sagrada Família, però sobretot anècdotes i curiositats. Perquè vull que la gent... És el que a mi m'agradaria, si fos una visitant.
3: Sí.
4: Arribar a casa i en recordar-me del que m'han explicat. Si els hi foto el rotllo aquí d'història, art, religió, tota la Bíblia... Puc explicar cosetes, però no aprofunditzar gaire en aquestes coses.
3: Doncs Marta, moltíssimes gràcies per ser aquí al Territori 17 i per explicar-nos doncs, primer de tot allò del Papa i després totes aquestes curiositats que segur que molts de nosaltres no coneixíem, així que moltíssimes gràcies per ser aquest matí al Territori 17 i a una codirenca.
4: De res, quan vulgueu.

0: I aquests mesos de juliol i agost, Sant Joan de les Abadesses celebrarà la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que és una de les cites culturals de referència de l'estiu del Ripollès, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Isaac Muntadas, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, Ona. Exacte, i avui ens acompanya a l'estudi la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, la Rosa Freixanet, que ella ens donarà tots els detalls i tota la informació sobre aquesta edició del festival. L'any passat vam celebrar el 30è aniversari, aquest any doncs un pas més, no? Rosa, bon dia i moltes gràcies per ser al Territori 7 amb nosaltres.
2: Bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
1: Comencem, si et sembla, pel començament, que diria aquell, redundància. En el festival hi ha molta música, Rosa, però sempre s'obre amb una activitat que en principi no és musical. Què podrem veure a la inauguració? Que això serà el 3 de juliol.
2: Bé, aquest any sí que és musical.
1: Aquest any sí, eh?
2: És combinat literatura i música. Sí, nosaltres de tradició sempre s'obria el festival amb una conferència cultural, amb una xerrada cultural. L'any passat vam trencar una mica aquesta tradició, perquè al celebrar els 30 anys vam voler tornar als orígens, és a dir, vam tornar, els orígens era celebrar l'obra dramatitzada del Comte Arnau. Per tant, l'any passat vam recuperar una part d'aquesta obra dramatitzada. Aleshores, aquest any el que farem serà amb en Joan Crosas, que ell llegirà uns textos, i després amb el Manel Camp al piano i el cor d'homes d'Osona. I aleshores ells han fet han creat una obra del Comte Arnau, que ja l'estan i l'han representat en altres llocs d'Osona, i acompanya això, o sigui, una part literària i una part musical. En aquest cas serà un divendres per problemes que ells tenien d'agenda. Per tant, obrirem el divendres 3 de juliol.
1: Això serà la primera de les activitats amb en Joan Crosas, dels Esquirols, per qui no el tingui ubicat. Doncs, per tant, doncs un bon inici per començar, i això és cada cap de setmana, per dir-ho d'alguna manera, Rosa, perquè el pròxim dissabte, en aquest cas, l'11 de juliol, tindrem una d'aquelles actuacions que recorden, no?
2: Sí, la Maria del Mar Bonet. Curiosament, aquest any gairebé tots els artistes que venen en algun moment o altre han passat ja pel Comte Arnau. Nosaltres sempre el que intentem és fer una varietat d'estils musicals, una mica per arribar a tots els públics. Ens va semblar bé, ja que la Maria del Mar Bonet l'any passat havia de fer tota una gira aquí a Catalunya i al final la va haver de suspendre per problemes de salut, ens va semblar bé, quan la van anunciar aquest any, doncs poder retornar a la veu, recuperar la veu de la Maria del Mar Bonet al claustre del monestir.
1: Després, 18 de juliol i 25 de juliol, això que dèiem, cada dissabte, no? Em sembla que és, vull dir que les activitats són de dissabte en dissabte.
2: Sí.
1: Hi ha dues propostes més que també agraden molt al públic, no? Poder la Maria del Mar Bonet és més clàssic, però tenim dos veterans, no?, en aquest cas, també.
2: Sí, bueno, la Maria del Mar Bonet acaba de treure
1: un nou disc, eh? Sí.
2: Sí, un disc nou. El Manu Guix també havia vingut amb Solitari, i aleshores aquest any la seva actuació és amb el grup Els The Veterans, que ve ell, i crec que és una veu que també agrada molt i és un estil que agrada molt a tothom. I finalment tenim el Blau Mut. El Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres amb el Blau Mut mútuament tenim com un agraïment, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam intentar o vam fer el Comte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació al Comte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle al Comte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut, que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia, que em sembla que era el 2020, a l'estiu del 2020. Per tant, estem contents.
1: Sí, de fet, va ser un dels primers festivals, em sembla, que es va poder celebrar, no?, del Comte Arnau a la pandèmia, si no recordo malament, que era quan es començaven a obrir.
2: Sí, clar, perquè era a l'aire lliure i amb molt poc aforament. Això és el que és important.
1: També et volia demanar, explica'ns una mica els horaris i els preus dels concerts, aforaments i també i on es fan, no?, aquests concerts.
2: Sí, nosaltres els concerts sempre es fan al claustre del monestir i sempre és a les 10 del vespre. Els horaris aquest a les 10 del vespre. L'aforament, nosaltres tenim un aforament bastant limitat, perquè hi queben unes 400 persones, per tant, no són grans concerts. I els preus, intentem sempre ajustar-nos molt als preus. Serien el dia d'inici del Joan Crosas serien 15 euros i la resta sempre són 20 euros.
1: També et volia demanar, que això ja ho has comentat amb en Joan Crosas, evidentment, perquè fan aquesta lectura dramatitzada, que també tindrem una mica de cançons i tal. Es demana als artistes que tinguin alguna peça, no?, relacionada i composta especialment, que tingui a veure amb el Contarnau. En el cas dels altres tres, tant de la Maria del Mar Bonet, en Manu Guix o Blaumut, hi haurà aquesta introducció? No sé si us ho han comentat, si ho preveieu.
2: Nosaltres sempre els hi demanem, i jo crec que és un tret distintiu del Festival del Contarnau. No han de cantar exclusivament la cançó del Contarnau. Molts l'agafen i la van versionant, i altres fan creacions noves parlant del Contarnau. He de dir que nosaltres ho demanem, mai ens contesten, sempre és una sorpresa. Jo crec que ho fan bé, i t'he de dir que durant tot aquest temps potser només dues vegades no ho han fet. Només dues vegades.
1: Dels que sí que ho han fet, me'n destaques algun, Rosa, que et vingui al cap? Ara no sé si també... Ara et poso en un jardí, perquè recordar
2: no,
1: moltes
2: no
1: actuacions...
2: No, poso un jardí. Jo crec que potser els únics que no ho van fer van ser Sopa de Cabra.
1: Sí, perquè... no, et deia dels que ho han fet.
2: Sí, dels que ho han fet, pràcticament tots, els Amics de les Arts. Blaumut ho va fer, el Manu Guix, òbviament, també ho va fer. Jo podria dir que tots els que ha vingut ho han fet.
1: I normalment és versió de la cançó, o algun t'ha agradat allò especialment perquè ho ha fet una mica diferent? O...
2: La majoria és una versió de la cançó, que n'hi ha de molt divertides, i jo crec que recordi algun que només era de... sense cançó, sí que només era composició musical.
1: Val.
2: Que ara exactament no recordo qui era, però sí que ens va sorprendre molt.
1: També, com ja és habitual, Rosa, hi ha la part musical, diguéssim, del mes de juliol, i després l'agost és una altra història. Vull dir, el festival continua, vull dir que això és curiós, perquè el festival té una part de música i una part també, podríem dir, més de llegenda, no?, que és aquest vessant més llegendari. Hi ha bàsicament dues coses que es fan, no?, els desitjos del Contarnau i el cercant les petjades del Contarnau.
2: Exactament.
1: Com funciona? Què és cada una de les coses?
2: Els desitjos del Contarnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Contarnau. Aquestes visites comencen el 12 d'agost i acaben el 27, i es fan sempre cada dimecres i cada dijous del mes d'agost. Es fan a càrrec, les organitza l'Ajuntament junt amb la col·laboració, òbviament, del SAT Teatre Centre, i... Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Contarnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Contarnau, que és un tas que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: I participa molta gent del SAT Teatre Centre, Rosa, vull dir, no sé quants actors hi ha. I això està obert al públic o SAT també és... És gratuït? S'ha de pagar? No sé si està limitat.
2: No, s'ha de pagar. Són 6 euros la gent per l'entrada i els nens 3 euros, però els més petits no paguen. La veritat és que t'has d'inscriure, t'has d'inscriure a l'oficina de turisme, i he de dir que fins i tot algun any ens havíem plantejat fer-ho 3 dies. El problema és que el jovent, el personal del SAT Teatre, esclar, els lligues tot el mes d'agost, no?
1: I l'agost també és mes de vacances.
2: Sí, clar, ells ho preparen gairebé tot, encara que els ajudem i també hi hagi la brigada, però la part tècnica, anar a muntar aquí, desmuntar les llums allà, obrir les altres, clar, per ells és un esforç que els hi agraïm molt, però té tant d'èxit que sempre hem de posar filtres, hem de dir, però primer ens havíem fet una fita de 50 persones per sessió, però és que hi ha vegades... que hem arribat a 70 i...
1: A 70 persones, déu-n'hi-do.
2: Clar, si ve una família o dues, no els hi pots dir no. Aquí tallem perquè ets el que fa 50, no?
1: I clar, són 6 representacions, no? Si no tinc malament.
2: Exactament, són 6 representacions fins al 27 d'agost. I el problema és això, que ens havíem plantejat fer-ho 3 dies, però crec que poder saturarem una mica els actors.
1: Els actors. Abans d'anar al Cercant les petjades del Contarnau, per línia interna em diuen que en Roger Mas va estrenar una cançó que després va gravar.
2: Sí.
1: És a dir, que això és allò que dèiem, que el festival, déu-n'hi-do, això.
2: No, quan vam fer els 30 anys,
1: sí.
2: La veritat és que es volia recuperar, perquè hi havia gravacions fetes, però clar, era una altra manera de gravar. Uh-huh. I volíem intentar fer una recopilació, treure una recopilació de tots els artistes, tots els cantants que havien fet les versions del Conte Arnau. Però ens era una mica, ens va ser difícil, per això, per recuperar el sistema. Alguns eren amb caset i aleshores anàvem una mica justos de temps, però és un projecte que tenim pensat.
1: Uh-huh. Ara sí, ara cercant les petjades del Conte Arnau, Rosa, abans hem començat amb els desitjos.
2: Sí, no passa res.
1: Les petjades també, que són importants.
2: Sí, el 21 d'agost, a les 9 del vespre, sortint de davant de l'absis del monestir, hi ha aquesta caminada nocturna. Abans era més dificultosa i més llarga. Últimament, com hi ha tantes famílies amb nens, s'intenta fer més planera i una mica més curta. L'itinerari, sorpresa.
1: Sorpresa.
2: Cada any és un itinerari sorpresa, perquè també hi ve moltíssima gent, com he dit, moltes famílies amb nens que volen participar d'aquesta caminada nocturna. Té molt èxit, també. La veritat és que sí.
1: Això quan és? Perdona, Rosa, no sé si ho has dit.
2: Sí, el dissabte 21 d'agost.
1: El dissabte 21 d'agost.
2: A les 9 del vespre, i és totalment gratuït.
1: Aquí s'hi pot apuntar tothom qui vulgui,
2: sí,
1: i és senzill, el que dius, perquè com que és per nens i tal, també vull dir que
2: abans es feia més costaruda i més llarga.
1: Ara no.
2: Però des de fa uns anys veiem que hi ha tanta participació de pares amb nens, que aleshores la fem una mica més curta i planera.
1: Doncs Rosa Freixanet, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, com sempre un plaer parlar amb tu d'aquesta 31a edició del Festival del Conte Arnau, que enguany s'inicia el 3 de juliol amb Joan Crosses, i també tenim un cartell de luxe amb Maria del Mar Bonet, Manu Guix, Blau Mut, i a més tot el mes d'agost que tenim aquestes visites, 6 visites que ja us diem que us haureu d'inscriure aviat, perquè com diu la Rosa, se saturen ràpid, i poder tampoc es tracta d'abusar dels actors, i potser algun moment puntual es poden fer 3 sessions a la setmana, però també anem amb calma, no?
2: Anem amb calma, sí, sí.
1: Perfecte. Doncs moltes gràcies, Rosa, per haver estat aquest matí al Territori 17. Gràcies.
2: A vosaltres, molt agraïda.
1: Gràcies.
3: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Ha arribat ara el moment de saber quina és la cançó del dia.

És, ho tenim tot del Joan Dausà, i és que avui és l'aniversari del mateix cantant. L'actor i cantautor de Sant Feliu de Llobregat celebra avui el seu 47è aniversari. Dausà és un dels artistes més consolidats de la música catalana des que va llançar la seva trajectòria musical en solitari.

0: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. En la nota de premsa en què el col·lectiu Perquè no ens fotin el tren explicava que DIF tornava a incomplir terminis i allargava de nou el desdoblament de l'R3 mentre el Departament de Territori no feia efectiu el seu compromís i deia que hi troben a faltar l'acció de l'oficina tècnica del Pla de Rodalies, ja que fa 8 mesos que la Generalitat i DIF van crear l'oficina tècnica del Pla de Rodalies. A la seva presentació, la consellera Sílvia Paneque la va plantejar com l'aposta per treballar amb més organització, més transparència i més rigor en la gestió d'unes obres que han de transformar la xarxa ferroviària i que tenia com a principal missió dirigir i coordinar les obres del Pla de Rodalies amb un objectiu prioritari de posar l'usuari al centre per tal de minimitzar l'afectació del servei. Des del primer dia, les entitats signants es van posar a disposició d'aquesta oficina, com també ho estan tots els agents implicats en Rodalies per aportar la visió i l'esperit propositiu als objectius declarats com a compartits. Lamenten, doncs, que no hagin tingut coneixement de cap treball d'aquesta oficina en relació a l'R3 i només en constaten el resultat, el retard en obres crítiques d'alt impacte en el servei. I més greu encara, l'absència de cap previsió de replanificació de l'obra ni de compromís de nou termini, incomplint així el principi de transparència manifestat per la consellera. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: De seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo. En concret, reflexionarem sobre l'augment d'expedients de regulació d'ocupació. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I com us explicàvem feia una hora, famílies de Manlleu han obert camí amb dos grups singulars el curs que ve. Serà a I3 a l'escola 4 Vents i a primer d'ESO a l'Institut del Ter, la primera experiència a la ciutat. Andreu Jiménez, del 9FM.
3: Quatre famílies de Manlleu han creat un grup singular a I3, un acord en el qual es comprometen a matricular els seus fills en un centre d'alta complexitat, en aquest cas a l'escola 4 Vents. Ho fan com a mesura per prevenir la segregació escolar i en un centre que els agrada pedagògicament. La iniciativa ja s'havia explorat altres vegades a Manlleu, però el curs vinent serà la primera vegada que arriba fins al final. Sentim a Anna Moral.
4: Som famílies de Manlleu, coneixem el context que hi ha a Manlleu i tenim fills que han de començar l'escola aquest any i, bueno, va ser com, bueno, mirem les escoles que hi han i...

0: quina és la que més ens encaixa i intentar, pues, això, evitar aquesta segregació escolar que ja ha passat amb altres escoles. I nosaltres, com a iniciativa personal i pues, així com molt, molt natural nostra, fer aquest grup singular, però sobretot que quedi clar que és una cosa que hem organitzat les famílies.
1: En el procés per constituir-se com a grup singular s'han trobat amb alguns obstacles, principalment la que han qualificat de manca de valentia institucional i el calendari, perquè la iniciativa es va haver de confirmar abans de les jornades de portes obertes. En parla també Marc Carrera.
2: Hi ha hagut suport, però ha sigut un suport tímid. Volem insuficient, volem més valentia institucional. Per què? Perquè hi ha por, no? Quan es tracta en temes de segregació escolar, doncs com que s'utilitza a vegades, no?, per grups de, no?, polítics, doncs, de la dreta o de l'extrema dreta, doncs aleshores no interessa segons quins moments, però reclamem això, no? Un agent públic valent, no? Que ja hi ha hagut un suport, però major, no? Més fort.
1: En una xerrada oberta al Museu del Ter, amb l'impuls de l'Ajuntament, es van anar coneixent entre si, fet que va permetre anar gestant la idea de formar el grup singular. De cara als pròxims cursos, recomanen un paper més proactiu a les administracions i proposen que treballadores socials puguin detectar a les llars d'infants famílies potencialment NSE, amb necessitats específiques de suport educatiu, i esbossar abans hipotètics grups singulars. A Manlleu, el proper curs, també hi haurà un altre grup singular a primer d'ESO, a l'Institut del Ter. El testimoni d'aquestes famílies ha de servir perquè altres perdin la por i s'animin a conèixer escoles o instituts que potser no es plantejarien.
3: I com us explicàvem feia una hora, Cardedeu es prepara un any més per la baixada del Verro, una de les festes pròpies més estimades de la vila. Enric Rubió.
4: Així és, Ona, i és que aquesta tradició endèmica dels cardeuencs i cardeuenques no només significa la porta d'entrada a una època de l'any farcida de places plenes i tradició, sinó que encara és més especial perquè no es fa cada any. El Verro és la bèstia del foc oficial de la colla Diables de Cardedeu i simbolitza un senglar de grans dimensions. És el protagonista de la Festa del Foc del municipi, on s'explica precisament la llegenda d'aquest ésser, i es fa tot un seguit de balls de plaça amb la resta de les figures que un cop al poble l'acompanyen. I diem un cop al poble perquè ja fa uns anys que en algunes edicions es fa la baixada del Verro des del Matagall fins al Cardedeu poble, una gesta que dona a terme tot una colla d'entusiastes vilatans. En Guillem és un dels membres de la colla i ho explica.
5: La baixada del Verro originalment sorgeix d'una assemblea de diables en la qual algú el repta, s'autorepta i repta la resta de companys i companyes a que no ens atrevim a baixar el Verro des del Matagalls fins a Cardedeu. I ara sorgeix aquesta idea festiva de compartir la gent de la colla amb la gent del poble, la possibilitat de cobrir aquesta distància i que tothom tingui l'opció de fer un tram.
4: Enguany estan acabant de lligar-ho tot i han explicat que precisament avui acabaran també de tancar la llista de totes les persones que volen fer la baixada, ja que el desplaçament fins a Collformic es fa en autobús i tothom qui vulgui és convidat a fer aquesta caminada festiva. Així doncs, arriba un dels grans moments de Cardedeu, amb no només la crida del Verro, sinó la crida de tota la colla de diables a que la gent s'hi sumi i faci l'especial tram de caminada des de Matagalls fins a la vila.
3: I no prospera un préstec per inversions a Ripoll tombat per gran part de l'oposició Isaac Muntades.
6: L'oposició de Ripoll, excepte Somi, va votar divendres en contra d'un préstec a llarg termini de 705.000 euros per finançar una quinzena d'actuacions previstes al pressupost del 2026. Els comptes impulsats per l'equip de govern d'Aliança Catalana, que fa pocs dies van aprovar-se definitivament, tot i les al·legacions presentades pel PSC, preveien inversions per una mica més d'un milió d'euros, dels quals 333.000 són subvencionats. D'aquí la intenció de complementar els ingressos amb un préstec a llarg termini. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va ser molt crítica amb Junts, Esquerra, República el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP. Sentim-la.
7: No estan fent un cordó sanitari Aliança Catalana, eh? Estan fent un cordó sanitari als ripollesos, per si no se n'han assabentat. I, evidentment, els ripollesos votaran en conseqüència a les properes eleccions municipals, perquè no es pot castigar tota una comtal vila només perquè no es comprega ideològicament amb qui la governa. I el que acaben de fer avui tots els grups de l'oposició, excepció de Som i Ripoll, és un acte d'irresponsabilitat política envers els ciutadans ripollesos, que espero doncs, que els retreguin oportunament, perquè no es pot jugar amb el dia a dia i la quotidianitat de la nostra població. Realment penso que algú hauria d'anar al racó de pensar després d'aquesta votació.
6: Joaquim Colomer, de Som-hi, va ser l'únic a intervenir per dir-li això.
8: Li recordaré que fa any i mig, dos anys, jo li demanava que s'endeutés per donar serveis a Ripoll. I vostè va fer mofa de que no s'endeutaria, de que vostè no volia endeutar-se, de que vostè no volia arribar aquí. Vegi com ha arribat amb aquesta situació doncs, que se li va dir i que vostè mateixa va penjar a les xarxes socials.
6: Oriols li rebatia que només s'endeutaran pel mateix valor o inferior al que liquiden a l'anualitat. Entre les actuacions que el govern diu que perillen, hi ha 536.000 euros, 319.000 dels quals subvencionats per la reforma de la teulada del pavelló vell. El préstec també preveia cobrir 60.000 euros per millorar la teulada de la pista Esteve Badia de Sant Pere. La mateixa quantitat anava per arranjar la font i l'entorn del passeig Regull per fer un mosaic de trencadís i l'accés a la llera del riu Ter. La llista incluïa l'asfaltatge de carrers per 100.000 euros, la climatització d'una part de la biblioteca per 20.000, un estudi del POUM per engegar el polígon industrial de Can Franquesa per 48.000, millores de seguretat a la nova comissaria per 30.000, la supressió del pas a nivell del passeig Regull per 15.000 o la rehabilitació d'un dels capgrossos i els vestits de reis per 36.000.
3: I també, com us explicàvem feia una hora, les termes romanes de Caldes de Montbui, considerades el complex termal d'aigües mineromedicinals més extens de la península Ibèrica, tindran per primera vegada un pla director d'ús i manteniment. Laia de Déu, una codinenca.
9: L'anunci s'ha fet coincidint amb la visita institucional de la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, en el marc de les festes del Corpus aquest passat cap de setmana. El monument, declarat bé cultural d'interès nacional, té restes documentades des del segle II abans de Crist i una superfície que frega els 4.000 metres quadrats. Ara aquest nou pla fixarà un abans i un després en la seva gestió, ja que servirà per establir els criteris tècnics d'intervenció, conservació i posada en valor d'aquest monument arquitectònic. L'alcalde del municipi, Isidre Pineda, destaca la importància de protegir aquest símbol local.
10: És un dia especial, però a més també tenim la sort de poder anunciar que amb la Generalitat de Catalunya treballarem en un pla director de restauració de les mateixes terres. Aquest és un recurs que, més enllà de la part econòmica, l'important és el valor que li posem al nostre patrimoni. I treballar conjuntament amb la Generalitat per intentar protegir, restaurar, probablement restaurar i conservar aquest símbol i aquesta joia que són les termes del nostre poble, les termes romanes, doncs és una tasca compartida.
9: La redacció d'aquest pla director tindrà un cost total de 42.742 euros, dels quals la Generalitat en subvencionarà gairebé el 80%. Per dibuixar aquest full de ruta es contractarà un equip multidisciplinari format per arquitectes, geòlegs, arqueòlegs, historiadors i restauradors especialitzats. A més, l'estudi comptarà amb un escàner làser i fotogrametria en tres dimensions per les parts de les termes que encara no estiguin correctament documentades. A més d'aquest projecte, el govern local ha aprofitat la trobada per traslladar la consellera a l'estat de les obres de Can Rius, l'antic balneari del segle XVII que s'està rehabilitant com a futur espai cultural de la vila. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha aplaudit que el municipi prioritzi tant la protecció del patrimoni i el teixit cultural.
11: Hi ha de posar de relleu i en valor aquesta feina conjunta que fa molt de temps que fem amb l'Ajuntament. Compartim valors, compartim estratègia i això és molt important. Agraeixo molt al municipi aquesta priorització que a Caldes fa de la cultura, tant de la cultura en general, del patrimoni cultural en particular, del material i de l'immaterial. És evident que és un municipi amb molts anys d'història i, per tant, doncs, que té un patrimoni, un llegat patrimonial molt important.
9: Amb la concessió de la subvenció, l'Ajuntament passa a ser titular de l'espai i supervisarà el desenvolupament d'aquest pla director que ha de garantir que les termes romanes siguin visitables per a futures generacions.
3: I part de l'oposició li retreu a Orriols que fos a la Patum de Berga i no a Ripoll mentre les fortes pluges van inundar els carrers de la vila el passat dijous, Isaac Muntades.
6: Arran de les pluges torrencials que dijous van inundar diversos carrers i espais de Ripoll, el grup d'Esquerra Republicana o el regidor independent de Somi, Joaquim Colomer, van acusar l'alcaldessa Sílvia Orriols d'haver deixat el municipi desatès per prioritzar anar a veure la Patum de Berga, ja que va ser convidada per la regidora independent d'allà, Judit Vinyes, que serà la pròxima cap de llista d'Aliança Catalana a la població berguedana. L'alcaldessa va aprofitar el ple extraordinari de divendres per explicar que ningú s'esperava que plogués tant, perquè a Ripoll van caure vora 80 litres per metre quadrat en només 3 hores i els ciutadans no havien rebut cap alerta, és alerta als seus telèfons mòbils, avisant de la situació de perill. Sentim-la.
7: I, evidentment, aquest relat no s'adiu en absolut amb la realitat. La realitat és que en tot moment vaig estar informada del que estava passant a Ripoll, de les incidències que s'estaven produint. En tot moment vaig estar en contacte amb policia local, amb secretaria d'aquest ajuntament, amb Somarsa, que és qui va haver de procedir a la neteja dels embornals, amb els regidors de l'equip de govern que sí que eren al terme municipal de Ripoll i que es van ocupar d'anar a vigilar la crescuda dels rius i a controlar doncs, aquelles zones de la població que estaven quedant inundades. Algun d'ells fins i tot va col·laborar en les tasques doncs, de poder treure aigua d'aquestes zones.
6: L'alcaldessa també va dir que la policia local havia tallat l'accés a les lleres dels rius de forma preventiva per evitar incidències. Colomer va aprofitar la ploguda per demanar que repari el teulat de la piscina coberta.
8: Amb el tema doncs, de la ploguda aquesta, tota la zona de piscina, la veritat és que feia bastanta llàstima. Tots els passadissos doncs, plens de galledes, tots els vestuaris sense llum, les llums d'emergència no funcionaven, etc etc. Per tant, jo el que li demanaria és si podem treure algun diner de més per ja aprofitar que es fa el sostre aquest, si poguéssim fer una mica l'extensió amb aquest sostre de piscina o com a mínim d'una part de la piscina.
6: Orriols va contestar-li que la majoria d'equipaments de Ripoll presentaven degoters quan van entrar a governar i que quan van entrar a l'Ajuntament van prioritzar arreglar les teulades com les de la biblioteca, la del pavelló de la Avellaneda o ara recentment amb l'intent d'arreglar la de la zona del pavelló on es juga a hoquei. Tindrien uns 160.000 euros per arranjar aquesta part del teulat de la piscina, però en faltarien uns 200.000 més per arreglar-ho tot.
3: Passen 2:15 del matí, per tant, és moment de parlar sobre economia. I avui centrarem l'espai econòmic del Territori 17 en reflexionar sobre l'augment d'expedients de regulació d'ocupació. I com sempre, tot això ho fem de la mà de Joan Carles Arredondo, que ja el tenim a punt. Bon dia, Joan Carles.
12: Bon dia.
3: Doncs endavant, com vulguis, explica'ns.
12: Efectivament, com apuntaves, hi ha un creixement en el nombre d'expedients d'afectats per expedients de regulació d'ocupació i aquest segurament és l'indicador laboral que està marcant els primers 4 mesos de l'any. A més de la quantitat, amb un increment que ha arribat a comportar un 50% més de persones acomiadades via expedient de regulació respecte dels primers 4 mesos de l'any passat, els acomiadaments col·lectius d'aquest any destaquen per la rellevància, ja ho diré, d'algunes de les empreses que han pres aquest tipus de mesures. Hem parlat de Nestlé, de fet, l'acord d'acomiadaments de Nestlé és recent, és d'ahir, però també hi ha altres noms coneguts, com Nissan, com Ficosa, com AkzoNobel, i potser no ho són tant, però també són empreses amb contingents importants de treballadors afectats per aquests expedients, com Ego Appliance, que acomiadarà 63 persones a Lliçà de Vall, com Capgemini, com Quality Expresso, com Majorel o com Globo, cadascuna amb les seves circumstàncies, però efectivament són exemples dispersos però significatius de companyies que han decidit reduir plantilles en un context que genera dubtes sobre si aquestes decisions responen a motius puntuals o marquen una tendència consolidada. És probable que en alguns casos, com per exemple el que explicàvem de Globo, sigui per una circumstància molt concreta de l'empresa, però en d'altres també es podria començar a apuntar si hi ha una tendència. De fet, aquesta no és la primera vegada que es produeix aquesta coincidència d'acomiadaments col·lectius. El que marca la diferència, probablement, és el context. Quan es produeix una crisi generalitzada que condueix a pèrdues, pèrdues que es veuen als comptes d'explotacions de les empreses, l'ajustament de les plantilles és generalitzada. I tenim exemples recents, la gran recessió de fa ja gairebé 2 dècades, però les circumstàncies actuals no porten a pensar que aquesta sigui aquesta, la causa principal que es pugui aplicar en aquest moment, no? De fet, ja abans d'aquella gran crisi de la qual parlàvem, de la gran recessió, el context industrial de Catalunya havia estat marcat per un procés de deslocalitzacions que havia comportat un nombre elevat de tancaments empresarials, i tancaments empresarials vol dir també acomiadaments. Els indicadors dels últims anys no apuntarien a una situació de greus pèrdues, i el reajustament empresarial d'aquells anys, aquestes deslocalitzacions que es produïen en el moment en el qual havien entrat països de la part est d'Europa a la Unió Europea i diguem-ne que la força de treball es va desplaçar cap allà, doncs diríem que aquell ajustament es podria donar per fet, sempre pot haver-hi casos, però diguem-ne que no estaríem parlant ni d'una gran crisi que porti a pèrdues ni d'un reajustament productiu purament degut a qüestions salarials com el que s'havia produït amb el temps de les deslocalitzacions. Per tant, tot això convida a pensar que tot això porta a que no es pugui estar parlant ara d'un procés de deslocalització. Per tant, tenim descartats, almenys parcialment, els motius de les pèrdues o de deslocalitzacions i, per tant, és interessant aprofundir en motius alternatius pels quals els euros són, de nou, protagonistes de l'actualitat laboral al país. Recentment, el professor de la Universitat Oberta de Catalunya, Pere Vidal, assenyalava que entre els últims grans expedients de regulació temporal, només un de cada cinc, un 22%, argumenten causes econòmiques. Significa que 4 de cada 5 apunten que els motius són productius. En el mateix sentit, s'expressava la professora d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, Esther Oliveres. Tots els experts coincideixen que els motius de fons a l'actual context s'ha de buscar en una transició productiva que s'està desenvolupant, que s'està aplicant en determinats sectors. Un exemple és el del sector de l'automoció, que està en plena transició del vehicle de combustió a l'elèctric i això comporta també canvis tecnològics. Nissan, que a més dona continuïtat a un procés de replegament a l'estat espanyol, que ja va començar quan van cessar la producció de vehicles a la zona franca, o Ficosa, que és una empresa que fabrica components, formen part del llistat de grans empreses que han pres mesures laborals no tant per les pèrdues immediates com per una actuació, que en podríem dir, preventiva. És a dir, abans que el canvi tecnològic els passi per sobre, ajustant plantilles. Els casos de Nissan o Ficosa provenen de sectors que es podrien qualificar com a tradicionals, però una de les característiques de l'actual onada de processos d'acomiadaments col·lectius és que també hi apareixen empreses tecnològiques com la francesa Capgemini o com Majorel. És en aquest àmbit on es fa visible que el canvi tecnològic i la irrupció de la intel·ligència artificial incideix en la configuració de les plantilles. La influència tecnològica, especialment la intel·ligència artificial, com deien, que la influència que pugui tenir en l'estructura laboral està font de múltiples previsions, fins al punt que en alguns casos sembla que els especialistes competeixin per veure quin és capaç d'augurar una pèrdua més gran de llocs de treball. En tot cas, per apuntar una cita aproximadament consensuada, acudirem a una veu més moderada com és la de la Cambra de Comerç, que assenyala que un terç dels llocs de treball actuals a Catalunya passaran per un procés de transformació a conseqüència de la tecnologia. Un terç de treballadors significa més d'un milió. De tota manera, per no posar-nos molt pessimistes, hauríem de dir que el fet que els llocs de treball es transformin no vol dir necessàriament que es perdin. Sí que significa que l'actual és un context de transició. I així ho apunta també el baròmetre de la indústria catalana que fa unes setmanes va presentar la patronal CECOT. Aquesta organització, amb seu a Terrassa, defuig d'anàlisis pessimistes i assenyala que la indústria catalana no es troba ara mateix en una situació de declivi. Tot i que no ho semblaria, perquè Catalunya ha perdut, en 20 anys, unes 22.000 empreses industrials. S'ha passat de 54.000 que hi havia el 2005 a 32.000 el 2025. Això no vol dir que hagin tancat 22.000 empreses, perquè també hi ha hagut processos de fusió, etcètera, no? Però els números són els que són, i això, de 54.000 empreses industrials que hi havia a Catalunya el 2005, s'ha passat a 32.000 el 2025. Ara bé, el baròmetre destaca que en els tres últims anys ha crescut el nombre d'empreses de més de 50 treballadors. Per això, l'informe s'inclina més per destacar la fortalesa exportadora, que va portar a vendes internacionals de la indústria catalana amb xifres rècord l'any passat, més de 100.000 milions d'euros en exportacions, i els indicadors de productivitat superiors a la mitjana de tots els sectors que aporta concretament la indústria. És en aquest sentit que l'organització empresarial es concentra a remarcar que més que en declivi, la indústria està en aquest procés de transformació que assenyalàvem. En aquesta transformació, la digitalització, l'automatització de processos i la innovació, contextos en els quals les tecnologies tenen un paper determinant, s'apunten com a claus per aconseguir el manteniment de l'actual procés de creixement per al sector industrial. En aquest sentit, els indicadors rebaixarien l'optimisme que mostra el baròmetre de la CECOT. Els mitjans per la transformació industrial i econòmica tenen el control en general fora d'Europa. La tecnologia fa més competitives les fàbriques, que dissenya els productes i que gestiona la logística, està majoritàriament en mans americanes o asiàtiques, i això converteix Europa en altament dependent i amb una capacitat industrial sotmesa als requeriments que marquin els veritables propietaris dels mitjans de producció. El repte de construir un ecosistema propi es complica per la disparitat d'interessos dels estats membres, però és clau per disposar d'una sobirania que eviti a la llarga que l'actual coincidència dels processos d'acomiadament es converteixi en un hàbit.
3: Moltes gràcies, Joan Carles, una setmana més per portar-nos un altre tema. En aquest cas, avui doncs, hem pogut reflexionar, hem pogut analitzar sobre aquest augment d'expedients de regulació. Moltes gràcies, Joan Carles, i ens veiem la setmana que ve.
12: Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
3: Que vagi bé. I nosaltres sabeu que després d'aquesta reflexió i anàlisi econòmic, com sempre, de la mà de Joan Carles Arredondo, tindrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, sobretot què s'hi cou a Twitter, i després farem la tertúlia del Traster, la tertúlia d'estar per casa, com sempre, de la mà dels companys del Territori 17, on parlarem sobre la visita del Papa, la selectivitat i també aquestes vagues de docents. Però tot això després de publicitat, 3 minuts i tornem. Va, fins ara.
13: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Mario.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con I.
1: Bien, Peyu,
2: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de...
3: El nou so d'Osona.
4: Territori 17.
5: En punt ara mateix, 11:15, al Territori 17. Doncs un dia més tenim en Guillem Sánchez d'aquí, al meu costat a la... Per esquerra, és que sóc tan dislèxica, anava a dir la dreta.
6: I la càmera també és igual, no?
5: Sí, de veritat, no? Sí.
6: Bueno, a la...
7: Seria... Sí, et queda a la dreta de la pantalla, però a l'esquerra de l'ona.
8: A la càmera tu estàs al dret de la pantalla.
6: Perfecte.
5: Com
6: estem,
5: Guillem?
6: No ens mirem ganes, ja que surtin aquestes notícies de la selectivitat, de com han anat els primers exàmens, quins textos els han fet llegir i comentar. Jo sóc molt d'aquestes notícies.
5: Ens donen un contingut. Almenys quan vaig fer jo a la CL, era sortir de l'examen Twitter... Jo tuitejant, em vaig fer mig viral a un tuit, perquè allò que ets tan tens un ingeri allà com, va, vinga, vaig tuitejar això.
8: Quina mandra aquesta gent, em sap greu. Els que s'obsessionaven... O sigui, mare va mirar la gent, els comentaris, però comentat en la cel·le...
6: Jo he mirat avui al matí a veure si hi havia alguna cosa d'algun alumne que ja hagués sortit de selectivitat, però encara no he aconseguit trobar res. Per tant, l'examen de llengua castellana encara no...
8: Sempre és el primer, no?
6: Sí, sempre és el primer.
5: I és el pitjor que em va sortir.
6: Va, anem a repassar algunes coses per no recordar aquest capítol fos de la història de l'ONA. Primer, tanquem el capítol de Patum ja, de la setmana.
5: Acabem ja amb la Patum.
6: Amb un gran missatge. Ens escriuen 2 hores de migdiada per recuperar tot el cansament de Patum. Quan m'he llevat per anar a treballar, m'he trobat tota la festa dels que aguanten de veritat i acaben esmorzant al bar. Tothom sap que el dilluns després de Corpus toca esmorzar paella i pasta. Els respecto. Era un d'ells.
8: Aquests són
6: paella
8: els bons.
6: Paella i pasta,
8: Aquests són els bons.
6: Mare de Déu. Va, l'Albert, ens fa un recordatori important, avui diu... Aviat la festa de graduació de l'ESO. Quina vergonyeta. Sort que ja és l'últim.
8: Queda lluny,
6: Queda molt lluny,
5: Fer vosaltres la graduació?
6: Jo recordo que vaig fer alguna cosa, però és que no tinc un record... sòlid d'aquell acte, d'aquell esdeveniment. No.
5: Buah, per mi va ser com... diguéssim... la primera com... la vida en societat, no? És a dir, com allà de...
6: T'has de presentar.
5: T'ho juro, em vaig presentar en societat. Va ser com, a més, ens van fer una passarel·la amb un escenari com una desfilada així de moda.
6: Si no hi ha...
5: Ostres, quins, tenies uns nervis aquí dalt.
6: Si no hi ha fotos, no és veritat. Va, temps de coses que s'acaben. La Noemi ens escriu això. Em queda una sessió i acabo el curs de locució de ràdio. I ara què faig amb la meva vida?
5: Home, doncs venir aquí a fer-nos alguna secció.
6: Escoltar el Territori 17. Tens moltes oportunitats.
8: Moltes.
6: En aquesta vida.
5: Clar que sí.
6: Va, i la Marta treu el tema important, ja de bones a primeres a les xarxes. Ens diu, no vull saber quant ha costat tota aquesta campanya a base de cartells, falques de ràdio i anuncis de tele per anunciar la visita del Papa, i no vull pensar en quines coses útils es podrien haver destinat.
8: Sí i no.
6: És un gran debat, aquest.
8: És
6: un gran debat, aquest.
5: Molt gran debat, i és interessant, A mi m'encanta aquest tema.
6: De fet, hi sumaríem això d'en Xavier, que també ens escriu.
5: A veure.
6: Ja estic més fart dels papistes que no pas del Papa.
8: També.
5: Buah, és que més...
6: Jo només desitjo que arribi dijous a les 2 de la tarda o divendres i que la gent es posi a parlar d'altres coses.
8: D'un altre tema que ja en parlarem.
6: Correcte. Va, atenció, que estem davant d'una de les millors piulades de la setmana, segur, Andreu i Ona. Ens la comparteix l'Olga.
5: A veure.
6: Diu, espero que la noia que han enxampat amb els micros de TV3 a les portes de la selectivitat i ha dit que la seva amiga s'ha hagut de vindre a les 6 del matí tingui temps de fer una darrera repassada abans de la prova de català del dimecres.
5: S'ha hagut de vindre.
6: O
5: sigui, l'han entrevistat a la pobra noia.
6: L'han entrevistada i jo crec que se li deu haver creuat els cables, perquè potser a les 8 o 4 de 9 del matí és molt d'hora.
5: Jo he de dir que aquest matí estava escoltant una emissora de ràdio que feien entrevistes a alumnes de la CELE. M'ha fet molta gràcia una noia que diu que s'ha après un ansiolític i un tranquil·litzant i que ha estat escoltant tota la setmana àudios subliminals per aprovar exàmens. Jo en els meus temps estudiava.
6: Crec que en algun cas, i potser aquest pot ser un d'aquests, se'n fa un gra massa de tot plegat.
5: Sí.
6: Però no vull dir-ho perquè...
8: La selectivitat, la gent en fa un gra massa.
6: Cadascú és un món. Va, també setmana gran. Aquest usuari ens ho recorda. Diu, senyors, aquesta setmana arrenca el Mundial. Permetin-se ser feliços. Permetin que els altres siguin feliços, principalment els nens. I jo crec que ens identifiquem com a nens, nosaltres també, Andreu. Sisplau, deixeu-nos ser feliços.
8: Com a canalla, que disfrutarem.
6: I per si no ho sabíeu, atenció a aquesta piulada, Ens escriuen, dada que ningú ha demanat. Aquest serà l'últim Mundial amb iugoslaus jugant-lo. Dzeko, Modric i Perisic seran els representants en un món i en un país que ja no existeix més. Possiblement també sigui l'últim amb jugadors nascuts durant la Guerra Freda. Per Correcte. Si mai us ho demanen o per si mai em volen
8: parlar. Sí, sí, és veritat.
5: No sé si us ha sortit a vosaltres per xarxes. A mi m'han sortit molts vídeos. L'últim Mundial abans de tenir fills.
6: Sí,
8: sí, avui al matí...
6: L'últim Mundial amb tots els amics amb cabell.
8: Avui al matí ho estava sentint a un podcast a la ràdio. La Pizarra Quintana, un ho comentava. Deia...
6: Bé, és que els temps canvien.
5: Són 4 anys Mundial.
6: Correcte, correcte. Vai, del fred a la calor, feu que sisplau a l'Ariadna, que ens diu: poseu-vos crema solar i no feu el comentari de cunyat. No sé per què m'he cremat si estava mig ennuvolat.
5: No, és com quan vas a esquiar.
6: Encara que hi hagi núvol, la incidència dels rajos del sol...
8: O no.
6: Sí que arriba.
5: Sí que arriba.
8: Sí, potser sóc Marcos Llorente i...
6: Sí que arriba.
5: No, sí que arriba.
8: Va. I et cremes més, de fet.
6: La Mireia ens ho recorda també, diu: tot el que necessito avui és vitamina D i que em facin un massatge. Dic, no, clar, si...
5: I un matcha.
6: Àpat a un restaurant d'estrell de Michelin.
8: Un menú, com ha dit en Sánchez.
6: És que només faltaria. Va, i acabarem amb una gran piulada de l'Eduard, que crec que es deu sentir afortunat en el dia d'avui. Ens escriu: això de la feina és com quan cerques parella. Quan te'n surt una, te'n surten moltes alhora. No sé si ho compartiu o no, però jo crec que l'Eduard li han sortit moltes parelles últimament.
8: No,
6: o li han sortit moltes opcions de feina.
8: Moltes vegades passa. Quan tens una feina, et truquen d'un altre lloc. També, quan tens nòvia o nòvio, se t'acosta més de quan no en tens. Això és veritat, això li passa a moltíssima gent.
6: Ho dius per experiència,
8: Andreu? No, a mi no m'ha passat, però que això a molta gent li passa.
6: Sí. És l'efecto boomerang, efecto crida, efecto imant.
5: Sí, jo crec que és com quan una cosa és prohibida encara la vols més,
8: exacte,
5: saps? Jo crec
8: és com que és quan això. Vas a un museu i diu no tocar, que ho toques, doncs...
5: O una fira d'un mercat medieval que ja posen cartells no tocar, i el dit va com directament allà a tocar l'slime aquell.
6: Doncs ja ho sabeu, vigileu si teniu parella, vigileu si teniu feina, perquè possiblement s'us acostin noves parelles i us arribin noves ofertes de feina.
5: Exacte, o envolteu-vos a gent que tingui parella i feina, potser també és com un imant.
6: Perfecte.
8: O no socialitzeu amb ningú.
6: Consell del dia, consell
5: exacte.
6: Del dia.
5: Exacte. Guillem, que vagi molt bé. Fins demà.
6: Fins demà.
5: Posa't crema del sol, eh?
6: Vinga.
5: Passen 7 minuts de 11:45 del matí i és moment de la tertúlia d'Estar per casa.
3: El Traster, la tertúlia d'Estar per casa del Territori 17.
5: Vale. Ui, hola, què tal? Com estem? Doncs, una arrencada una mica així... Així. Doncs bé, tertúlia d'Estar per casa amb el Traster. I avui, doncs, ho farem amb la Laia de Déu i l'Andreu Jiménez i jo mateixa. Què tal? Com esteu?
0: Aquí estem. Hola, bon dimarts.
5: Bon dimarts.
0: Què
5: tal? Tenia
0: ganes,
5: avui d'aquesta tertúlia, perquè és que...
0: Per què?
5: Perquè hi ha molts temes avui per parlar i m'encanta.
0: Sí, doncs jo crec que he fet un... He desconnectat com el cervell 2 minuts i crec que ja no sé de què parlar, literalment.
5: Tinc ganes, no sé, perquè... Dos temes que comencen per la P. Pau i papa.
8: Les podríem papa. Vincular, eh?
5: Exacte. Laia, m'ha agradat l'entrevista que has fet amb la teva companya.
0: Sí? Us ha agradat?
8: Sí, ha estat molt interessant. Sí.
5: Molt interessant perquè, ostres, la Sagrada Família, hi ha mil coses per... No sé si heu estat vosaltres a la Sagrada Família.
0: Jo sí. Fa molts anys, però quan era molt petita i vivia a Barcelona. Probablement.
5: Jo no he entrat mai
0: però
5: a la Sagrada Família.
0: No, és espectacular, eh? Ara sí, segurament ho deu ser més, probablement, perquè està molt avançada tot ja, però és impactant veure-la des de dins.
5: Jo, o sigui, ahir comentàvem amb en Jordi Vilarrudà, em sembla que en Jordi m'ha dit que hi havia estat fa molts anys, vam comentar, no?, que al final és com que les persones que, almenys com jo, no hem visitat mai la Sagrada Família, és com que t'acaba generant un cert rebuig visitar-la per la... mà de turistes, o sigui, només hi ha turistes
0: bueno,
5: ara
0: clar,
5: mateix,
0: que,
5: saps?
0: O sigui, ara mateix està en un moment, però com a tot arreu.
8: Barcelona en general,
0: sí. Sí. Tu intentes ara mateix visitar la Pedrera o la Casa Batlló i molta sort. Vull dir, jo literalment els últims cops que he anat a Barcelona i he passat per davant, probablement crec que va ser l'últim cop que vaig passar per davant d'aquests, de tant la Casa Batlló com la Pedrera per Sant Jordi de l'any passat, tot eren guiris fent fotos en plan de... Ai! I unes cues quilomètriques i jo pensant, clar, és que és el que em faltava, Sant Jordi i visites de guiris a la... Vull dir, infumable. I la Pedrera és molt bonica de visitar. Tot
5: molt sol. Bonica, molt bonica. La Pedrera la vaig visitar el 2021. La meva amiga m'ho va regalar pel meu aniversari i vam fer la visita turística. Ostres, em va sorprendre, és superxulo. O sigui,
0: és
5: realment,
0: molt maca, la
5: Pedrera. I la Casa Batlló també.
0: Sí, a mi m'agrada més la Pedrera, personalment.
5: A mi m'agrada més la Casa Batlló.
0: Sí?
5: Sí, tot i que la Pedrera és molt guai perquè realment és com que, no sé, és com que representa molt bé com la vida com així modernista, no?, de Barcelona.
0: Sí.
5: La Casa Batlló també es veu molt, però és més majestuosa i més artística. La Pedrera és més normaleta. Estan bé, la veritat. Sí, sí. L'Andreu fa que sí amb el cap.
8: És que jo mateix, m'estic ubicant, la seu ubica les dues... Però,
0: passeig de Gràcia, Andreu.
8: Sí, sí, passeig de Gràcia. Estan allà les dues.
5: Sí.
8: Una
5: sí,
8: fa cantonada
5: correcte.
8: I l'altra no.
5: Exacte.
8: I,
0: correcte.
8: I ara mateix no sé quina és quina.
5: Cantonada és la Pedrera.
8: Cantonada és Pedrera, ah, l'altra és Casa Batlló.
5: Casa Batlló és la de Sant Jordi i la del Drac, la dels mosaics.
0: Sí.
5: I la Pedrera és la, diguéssim, la que sembla...
8: Que està més amunt. Està
5: exacte,
8: més amunt.
5: Està més amunt, sí, sí.
0: Sí. Correcte.
5: Correcte.
8: M'haig d'ubicar.
5: Sí, sí. Llavors, això, no sé, m'ha agradat l'entrevista perquè... Ostres, com es prepara, no?, un temple com la Sagrada Família. I també em va agradar molt, sí. També, perquè en Jordi també em va explicar com que, per exemple, moltes de... O sigui, òbviament, la Pedrera i la Sagrada Família, amb la visita del Papa, òbviament, doncs s'ha anat avançant una miqueta més ràpid, tampoc molt més perquè va lent.
0: Bueno, també vull dir...
5: Però també em va agradar com que va com explicar que moltes de les obres, escultures o elements que hi ha dins la Sagrada Família ho han fet com artesans de... O sigui, que són molt catalans, o sigui, que són catalans, per exemple, tota la part de la forja va explicar que ho havia fet un artesà de Ripoll. Llavors és com xulo que al final la Sagrada Família s'està construint tal i com Antoni Gaudí deia. O sigui, no sé si m'esteu entenent.
8: Sí, sí. Que sigui catalanista. Que
5: exacte, que com molt
8: catalanista.
5: Que
8: també un producte d'aquí.
5: Sí. Exacte.
0: De
5: sí,
0: fet,
5: sí.
0: Tenia molts deixebles. De fet, aquí a Sant Feliu també va haver-hi un deixeble, que és el Puigboada, de Gaudí. Aleshores, jo crec que és xulo perquè al final agafa essències de tot arreu i de totes les localitats, o la gran majoria de localitats de Catalunya, és això, no? Que és com un emblema de tot el territori. Vull dir, qualsevol guiri que visiti Barcelona dirà Sagrada Família i Barça. Són les dues coses que saben dir.
8: Sí, sí, sí.
5: I per mala sort, paella.
0: Paella i sangria.
5: Paella i sangria.
0: No ens oblidem, que també els és important.
5: Sí, sí.
0: Però
5: sí.
0: Jo crec que és molt interessant. A mi m'ha agradat l'entrevista, perquè més enllà de que conec la persona entrevistada, òbviament, però perquè... o sigui, jo el que volia era no enfocar-la 100% amb la visita del Papa. Crec que tothom en parla d'això i crec que l'interessant aquí ha sigut també el fet de poder parlar de coses que la gent no sap i que només es coneixen quan vas a una visita guiada. De fet, vull dir, curiositats com Antoni Gaudí no era el primer arquitecte, sinó que era un altre, o detalls concrets també d'aquest monument tan emblemàtic de Catalunya. Aleshores, crec que és interessant per això, també, no? No, per tant, no tant per la vessant del Papa, que tothom en va ple, ara, des de fa dues setmanes, pràcticament, sinó perquè està vessant també més cultural i més de guia, que és la seva feina, també.
5: I ara, també hem comentat abans amb l'Andreu, o sigui, hem considerat que la Sagrada Família és com l'emblema turístic de Catalunya, però creiem que l'emblema de Catalunya realment és Montserrat. Què opines tu, Laia?
0: Uau! clar, jo crec que aquí hi ha una diferència. L'emblema de Catalunya pels de fora
8: és la Sagrada Família.
5: 100%.
0: Vale, però l'emblema pels catalans és Montserrat. Sí. Montserrat, Pedraforca, vull dir, podríem dir uns quants, vull dir, perquè crec que no hi ha únicament un, sinó que cada persona tindrà el seu... En plan, si a algú li pregunten, a alguna persona d'aquí li pregunten per tu quin és l'emblema de Catalunya, et dirà la Moreneta, Montserrat, Pedraforca... Vull dir,
8: els
0: coses
8: castells,
0: molt concretes.
8: Sí, sí, sí.
5: Sí, els castells, exacte.
0: Sí, els castells, per exemple, o la cultura popular en general. Vull dir, al final és molt nostre, saps?
8: O el Barça, també.
0: Espero que no.
8: Espero que no. Hi ha molta gent que t'ho diria,
5: Sí, sí, sí.
0: Ja, doncs...
5: Sí.
0: Pues, jo no penso això, però ho entenc, vull dir, al final crec que són coses molt diferents i cada persona que
8: sí,
0: ha viscut aquí té el seu propi emblema català.
5: Doncs no sé si voleu comentar alguna cosa més de la visita del Papa, o sigui, bueno, realment hi ha moltes
0: que
5: coses.
0: Que s'acabi.
5: Jo us he de dir, avui Avui, en principi, baixo a Barcelona.
0: Uau, sí, en sèrio,
8: no? Per què et compliques d'anar a Barcelona el dia que ve el papa?
0: Sí, exacte, és la meva pregunta.
5: Baixo a Barcelona perquè coneixeré a una amiga meva... Ai, perdoneu. Coneixeré a l'amiga d'una amiga meva que ve de Miami. Ve de Miami i la coneixo. Llavors, clar, és d'aquestes coses que dius...
8: No hi ha més dies?
5: No hi ha més dies.
0: Ja, és que t'anava a dir, no hi ha més dies, en sèrio, avui?
5: No hi ha més dies perquè marxa demà. Clar, demà encara és pitjor anar a veure el papa,
8: també us ho dic. Sí, demà és quan fa la ruta.
5: Demà és quan fa la ruta.
0: Sí. Avui va... Espero que no hagis d'anar al meollo de l'assumpte, avui tampoc. Vull dir que deu, no sé, a Horta Guinardó, per exemple.
5: Estic patint perquè el que intentaré és buscar com la part més, diguéssim, més allunyada de tot el meollo del papa. Si el veig, us avisaré demà, eh?
8: Has d'agafar ronda de dalt.
5: Sí,
0: però... O si no, quedar per zona universitària.
8: Sí, o zona alta.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses ha recuperat la mítica pujada al Puig Estela, que no es disputava des de l'any 2018. Rebatejada com la Puig Estela, la prova se celebrarà aquest dissabte i formarà part del calendari de la 16a Copa Catalana de Curses Verticals de la FEC. La sortida, que serà conjunta a 8:45 del matí, s'ubicarà a la plaça Dolça d'Ugassa, al costat del pavelló. Els corredors ascendiran per la Canal del Marrà per coronar un dels cims més emblemàtics de Serra Cavallera. La cursa, que és un quilòmetre vertical, tindrà dos recorreguts. El més clàssic serà pels corredors de la categoria absoluta i júnior, amb una distància de 4 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell positiu. El traçat pels atletes infantils, cadets i juvenils serà de 2,3 quilòmetres i 630 metres de desnivell positiu. L'organització espera que vinguin entre 80 i 100 corredors. Sentim a David Rovira, de l'organització, parlant del perfil dels atletes.
2: La gran majoria que fan curses verticals és gent que ve de l'esquí de muntanya i que, bueno, està bastant acostumat a fer aquests tipus de desnivells, i gent que està bastant habituat també a utilitzar els pals, quilòmetres verticals. Abans, doncs, solia ser una cursa que acollia molta gent, i ara, doncs, cadascú ha trobat una mica les seves curses, està com especificant una mica més, i en els quilòmetres verticals sol venir gent que durant l'hivern sol fer temporada d'esquí, i com que a l'estiu, doncs, fer curses molt llargues a nivell muscular tampoc estan molt adaptats, doncs les curses verticals és una cursa, doncs, que els encaixa bastant per distància, per temps, també un tema muscular, només la pujada.
1: En un principi, la idea era fer-la el dia abans de la 27a edició de la cursa del Taga de Sant Joan, que s'ha de disputar el pròxim dissabte 19 de setembre, però ho van descartar perquè era una feinada organitzativament.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Cada any, el diumenge més proper, el 13 de juny, se celebra l'aplec popular a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadeses. Dissabte, que és la Diada del Sant, ja es farà una benedicció al nou altar i capella dedicats a Sant Marc. L'ermita data de l'any 1635, però el retaule principal del Sant és del 1712, tot i que va ser cremat en una de les guerres carlines i no es va reconstruir, juntament amb els laterals, fins al 1858 per Josep Pagès. Sentim a un dels organitzadors de l'aplec, Josep Illa, parlant de la novetat principal d'enguany.
2: I els laterals hi ha uns altars a l'esquerra. N'hi ha un dedicat a Sant Marc i a la dreta dedicat a la Mare de Déu del Roser. L'altar de Sant Marc, doncs, va arribar a un punt de degradació que llavors ens vam plantejar que es havia de fer una actuació sèria i tal, no? Primer vam pensar que amb alguna petita reparació de conservació n'hi hauria prou, potser pintant, però llavors es va veure que estava tan degradat que realment s'estava desfent. I aleshores es va prendre la decisió, doncs, que es havia de substituir.
1: Amb els diners acumulats d'altres aplecs, van parlar amb un fuster i un pintor per poder restituir-lo. En retirar l'altar, també es van adonar que la paret del darrere estava en un estat molt pitjor.
2: S'ha hagut de refer, doncs, tot el revestiment de la paret. Això sí que ens ha fotut els números en l'aire, no? Podríem dir-ho d'alguna manera, però bueno, és igual. Aquestes coses, doncs, no pots pas deixar-ho mitges. Vol dir que, doncs, primer, doncs, independentment que el fuster anava donant forma al nou altar, doncs bé, es va procedir, es va fer venir els paletes i es va

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien.
1: Peyu, si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'Estratègia Comarcal de Bases 2026-2030 i el Programa d'Actuacions Comarcal 2026-2027. Dins el marc estratègic, l'ens supramunicipal té 6 reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després d'un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, a la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
2: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits, i de vegades si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, doncs impulsar projectes doncs pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
1: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica des del Ripollès. Però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
3: El tema de residus, estem treballant molt, doncs, amb els canvis de que ja s'han fet de contenidors, està el tema de tancar també, el tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors, doncs que l'escorxador és un tema que, com bé sabeu, en el darrer ple ja es va aprovar aquesta assignació que tenim i que és una realitat ja pràcticament, doncs es començaran les obres ja d'immediat. Com bé dèiem, és un tema que per nosaltres és una activitat econòmica del sector primari que veiem molt interessant.
1: El document també contempla idees per a projectes tractors de futur, com per exemple redefinir el model de l'hospital comarcal.
3: I avui precisament en el Consell que tenim de govern, doncs perquè també va sortir la demanda, doncs que s'ha de fer aquesta taula comarcal per l'hospital, no? Això doncs és un tema que ens atrem, és un tema que des del Consell mirarem de banderal, però és un tema que hem de parlar amb tots els elements de la comarca, amb tots els grups polítics, amb tots diferents estaments. Per tant, aquesta taula sí que pensem doncs, d'engegar-la tant aviat com puguem.
1: També n'hi ha d'altres, com reorientar els serveis socials cap a l'activació i l'autonomia o desplegar un projecte formatiu comarcal alineat amb el teixit productiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El Papa Lleó XIV fa uns minuts que ha aterrat a l'aeroport del Prat, un vol que es preveia que arribés a Catalunya 1:45 i que s'ha endarrerit per motius que encara es desconeixen. A peu de pista, el Sant Pere serà rebut pel president de la Generalitat, el president també del Parlament, el ministre d'Hisenda a Cadi Espanya, a més de l'arquebisbe de Barcelona, Monsenyor Omella. Després es preveu que es desplaci fins a la catedral, on centenars de curiosos s'apleguen en aquests moments per veure la llei. Tenim a la nostra companya l'Esther Minguer. Ei, Esther, quin ambient es respira? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs la plaça de la catedral està plena de fidels que, tot i el retard, esperen pacientment l'arribada del Papa, onejant banderes vaticanes i tirant visques al pontífex. Ho fan sota un sol de justícia que cau ja des de fa un parell d'hores, una calor que també ha provocat algun mareig entre els que esperen. Hi ha gent que ha vingut ben d'hora, els primers sobre les 6 del matí, per tenir bones posicions i acompanyar el pontífex en la primera parada del seu viatge aquí a Barcelona. Són principalment gent jove, famílies, fidels i també curiosos i turistes pendents d'aquesta arribada de Lleó XIV. Es calcula que d'aquí a menys de mitja hora arribi a la catedral. Una banda dels fidels que són aquí fora dins ja doncs tindran una rebuda encapçalada per les autoritats eclesiàstiques encapçalades per l'arquebisbe Joan Josep Omella, que li donaran la benvinguda i després el Papa farà una pregària i visitarà alguns dels espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia.
1: Gràcies, Esther. Doncs estarem pendents. Bon dia.
2: Molt bé, bon dia.
1: I des de les 9 del matí, 45.000 alumnes de tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat. Alumnes d'Osona i el Lluçanès han iniciat avui els exàmens amb la prova de llengua castellana. Ens ho amplien els nostres companys del 9FM.
3: 832 alumnes d'Osona i el Lluçanès han començat avui els primers exàmens de selectivitat repartits entre les facultats de Can Baume, on han anat 230 estudiants, i la resta a Miramarges, a la Universitat de Vic. A les 9 del matí han fet el primer examen de llengua castellana.
4: Castellà una mica era que feia com una mica més cosa, però he sortit amb bastantes bones sensacions i així m'he tret al principi i ja està fet.
5: Era com qualsevol altre que hem fet, diria que més fàcil i tot, o sigui que era bastant assequible. Tot i que amb els nervis podries haver equivocat amb alguna cosa.
6: L'examen no era tan greu com ens pensaven i ha anat bé. Jo crec que totalment ha anat prou bé, era assequible.
3: De les matèries comunes, avui encara els queda la prova de llengua estrangera. Demà, la d'història i dijous la de llengua catalana. La gran novetat d'enguany és que per primer cop es fan controls aleatoris d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn.
1: I suspesa tota la circulació de Rodalies per una incidència d'Adif. Cap a 1:45, Adif ha informat que està interrompuda la circulació en l'àmbit de Rodalies de Barcelona per una incidència que afecta, diu, els sistemes de regulació de trànsit i ha assegurat que el seu personal ja treballa per tal de solucionar la incidència el més aviat possible.
0: Notícies en xarxa.

0: Baixa Avant Sèrie, l'espai de sèries dur a Ulleda Ràdio. Sergi Guiu, Anusson, bon dia.
1: Hola, bon dia,
2: què tal?
3: Bona tarda, bona nit, no?
0: Sí, aquí
1: estem. Bueno, però bon dia val tot el dia, per tant, si ens estan escoltant a les 3 de la matinada, bon dia també.
0: Això és així, en català bon dia serveix tot el dia.
3: Aneu un dia a les 10 de la nit a dir bon dia amb algú. Fareu el ridícul.
1: Home, però perdona, si aquesta persona treballa de nit i s'acaba d'aixecar per anar a treballar...
3: No, és bon dia, segueix sent bona nit perquè treballa de nit.
1: Vale, vale.
3: Per tant, li desitges bona nit.
1: No hi ha manera, eh?
0: Doncs, bueno, va, actualitat.
3: Mira, jo en tinc una.
0: Vinga.
3: Que, si puc i tinc temps, serà la secció d'aquí un parell de setmanes.
0: Ah,
3: vale?
0: Molt bé.
3: Perquè no era conscient que era tan aviat i no he tingut temps de preparar-la per aquesta setmana. Torna-lo a Cartanyà.
0: Sí,
3: sí, ho va dir. Millor dit, ha tornat lo Cartanyà a 3CAT. Serà la benentesa per... Intentaré d'aquí dues setmanes actualitzar una miqueta que tenim a 3CAT a dia d'avui.
0: Perfecte. Què la mirava, lo Cartanyà?
3: Jo no de forma frenètica ni molt directa, però...
0: És que costava una mica.
3: Però lo Cartanyà, jo hi ha dues frases. Un excompany de pis meu i un dels meus millors amics, que és l'Albert, em recitava dues frases de lo Cartanyà. Crec que eren de lo Cartanyà. Una era... lo món és rodó. Així que la merda patina.
1: Així, aquesta me la sabia?
3: La mateixa merda hi ha aquí que la Xina que el Japó. Doncs merda per merda, la que cago jo. Aquesta era una altra. I n'hi havia una que era... Laura, la teua aura m'ha robat lo cor. Ja no sinto que batega, per mi que ja soc mort. Aquestes dues són les dues que...
1: Jo crec que amb això també quede de...
0: Bueno, la cançoneta per mi és el millor.
1: Sí?
0: De lo Cartanyà.
3: L'entrada, no?
0: L'entrada,
1: l'introducció.
0: Sí,
1: molt bé. Jo crec que amb això quede una mica impressionat a la ment de tothom, el perquè era una mica més difícil mirar lo Cartanyà des de les Terres de Lleida, no?
0: En
3: que no, com vols dir?
1: Que amb el sentit que potser no tothom s'ho prenia amb l'humor amb el que s'ho prenien des d'altres punts de Catalunya.
3: No ho recordo, i potser tingui un record malament, però no recordo que sigui una sèrie que els de Lleida...
1: Jo sí que tinc aquest record de dir que s'estan enrient de nosaltres.
0: És que, però com que això ja passa, fem-ho nosaltres.
1: Exacte.
0: I així ja ens ho...
3: Exacte, perquè jo també recordo ara potser la pífia. Crec que hi va haver una sèrie... No sé si era la zona dels Pirineus, de policia
0: sí,
3: i Mossos d'Esquadra.
0: Sí, amb l'Aina Clotet com a protagonista.
3: I aquí també crec, són tot creences condicionals i amb un record molt vague, però com si també s'exagerés una miqueta l'accent i tal, doncs mira, mal que mal, estic d'acord amb això. Doncs fem-ho nosaltres.
0: Exacte. Doncs això que de tornar al Cartanyà.
3: D'aquí dues setmanes intentarem fer una sèrie per parlar també doncs, de 3CAT i del que tenim a la plataforma de 3CAT.
0: Perfecte. Ivan, tu tens actualitat?
1: No res
0: no
1: avui.
0: Bueno, ja he acabat les Chicas Gilmore.
1: Ah, sí, aquesta actualitat és molt
0: important.
1: Te queda el revival encara.
0: Sí, me queden dos capítols, que clar, és que això són pel·lícules d'una hora i mitja,
1: clar.
0: Saps? No té... O sigui, crec que no calia fer-ho.
1: Això és el que es diu, sí.
0: I l'últim capítol em vaig fer un fart de plorar.
3: Molt ben
0: que
3: fet.
0: No està escrit. O sigui, molt bonic, molt emotiu, però a les 10, a dos quarts d'11 de la nit, plorant al llit, doncs la veritat... No,
3: I
0: no.
3: Com has gestionat el buit? El buit
1: bueno, com que encara no l'ha acabat...
0: Encara estic amb el revival.
3: Que això, Vale.
0: Però després ve l'Abogado de Lincoln.
1: Jo t'he de dir, Judit, que els revivals guanyen molt quan has vist la sèrie original amb la seva època. Quan ho veus tot del tirón, dius, ui...
0: Sí, hi ha un salt temporal molt bèstia.
1: Te desquadre tot i veus que els hi costa una mica entrar al personatge.
0: Sí, sobretot a la Lorelai.
3: Molt ràpid, perquè li van poder fer tota la secció d'avui. Ha acabat la segona temporada de Fallout. L'han anat emetent en vídeo setmana rere setmana. La setmana passada va ser l'últim capítol. Queda completament obert. No he llegit ni he buscat,
1: No se sap encara de res de renovacions.
3: Entenc que es renovarà per una tercera temporada, tot i que tinc la sensació de que ha anat a la baixa la primera. La segona respecte a la primera.
1: Qualitat
3: lligam amb el videojoc per així dir-ho, perquè hi ha molt flashback que no existeix al videojoc. El videojoc és purament l'univers que sí que està, quan s'està en aquest univers s'està molt ben exemplificat, però aquesta segona temporada hi ha molt flashback per explicar-te com es va gestionar en los altos mandos de la societat americana el fer reventar

0: mai millor dit el món.
1: Demanaves la paraula.
2: Demanaves la paraula, aixecar la mà com a classe. Perquè, ara que has dit lo de l'actualitat, mira, el director showrunner de Last of Us s'ha canviat de sèrie i adaptarà Baldur's Gate, també videojoc, per la plataforma HBO Max.
0: Molt bé.
2: O sigui que si teníem, i si teníem prou nus amb The Witcher, per exemple, pues espereu a veure Baldur's Gate, perquè clar...
0: Molt bé. No obro debat, va per l'Ivan.
2: Sí.
0: Li dono dos capítols més a The Pit perquè comença a passar alguna
2: cosa. Jo també, Sergi, jo també.
0: Li dono dos capítols més. Si no, per molts que els últims 6 o 7 capítols siguin bons, començaré un discurs negatiu sobre The Pit.
2: O sigui, és que jo sóc conscient de quin és el
0: portem el 5 capítols.
2: Sí.
0: És com si fos la continuïtat absoluta, absoluta, però absoluta, eh? O sigui, és que no està canviant res de la primera temporada.
2: És que, bueno...
0: Per tant,
2: si han canviat...
0: Ja es poden posar les piles.
2: Si han canviat coses. Després, fora de micro, en parlem.
0: I, molt ràpid, doncs al final ja serà això la secció. I, molt ràpid, ahir mirava el capítol que tenia pendent, el 5è, va sortir un dels mini-anuncis de HBO, i dins, és a dir, dins de The Pit, no em fiquis una promo de The Pit.
2: Perquè jo ja estic veient, clar.
0: Jo ja estic mirant de mi. Llavors, jo no havia vist absolutament res sobre la segona temporada de The Pit.
2: I te vas menjar spoilers.
0: Me vaig menjar un spoiler de que se'n va...
2: El apagón.
0: No ho diré, perquè surt el trailer, per tant...
2: El apagón.
0: De que han de tornar a l'analògic. I jo això no ho sabia. Si jo estic mirant de Pit, no em fiquis una promo de The Pit. Fiquem una promo... Si estic mirant de Pit, fiquem una promo...
2: De Last of Us, per exemple.
0: O d'alguna altra sèrie de metges, perquè intueixes que em pot agradar. Però no em fiquis una promo d'una cosa que estic veient, perquè jo ja l'estic veient, aquesta cosa. És com si ara aquí a l'Això van sèrie, fem una pausa i fiquem la promo de l'Això van sèrie. No. Vale? És una crítica a HBO Max, que per culpa d'això m'he menjat això que jo no...
2: Jo havia vist el tràiler i ja vaig dir al principi de temporada que no l'havia d'haver vist.
0: Dos capítols més li dono, que es pavirin.
2: Home, començaran amb això ja, perquè anem a meitat de temporada.
0: Per això sóc benevolent.
1: Molt bé. Menos mal.
0: Estic enfadat, ara
1: m'he enfadat. Ja. Estàs encès. A veure, doncs la secció d'avui l'ha preparat l'Ivan i la conduirà ell, així que tu diràs.
2: Doncs avui parlem d'episodis especials emesos en directe. Una tècnica que a priori pot dir, però això ho ha fet algú? Sí, s'ha fet bastantes vegades, fins i tot aquí a casa nostra. No, de Last of Us no ha fet cap capítol en directe. Però comencem amb un dels que per mi és dels més impressionants, que és Urgències.
3: Help my brother, 14-year-old with blunt trauma from baseball bats. Pulse 130, BP 160. The tube protect his airway, too large.
4: We got a 30-year-old victim of a 15-foot fall. He got pushed over a rail.
5: It's 75 grams. No left people with hyperventilating.
4: Intracranial hemorrhage.
6: Cover's dad has CT.
7: Cortic and pop, 3 GCS 8.
8: Hey, the situation at the desk. She's got security, but don't bring that kid down for CT right now.
6: Why not?
8: His homies are...
2: Vale, va ser una de les pioneres en aquest tipus de tècnica, va ser una de les primeres que va fer un episodi indirecte. Aquesta mítica sèrie dels Estats Units, que va tenir un gran èxit durant els anys 90, va impactar per la realització mestra en aquest episodi. La raó va ser celebrar la renovació de la ficció durant la quarta temporada i el primer capítol de la quarta temporada va ser el que va ser en directe. Va iniciar en aquest episodi en viu on l'excusa de tot això és que un equip de producció de PBS, que és una cadena que se dedica a fer documentals, envaeix la sala d'urgències per firmar un documental i, doncs, clar, és l'excusa perfecta per justificar com es movien les càmeres i com va funcionar aquell episodi d'urgències, perquè era, doncs, això, com un documental fet en directe. Coses interessants sobre aquest capítol. L'equip de producció de la sèrie es va vestir amb vestimenta mèdica per si es colaven en plano que no es vegués, saps? És una manera de tenir l'equip de producció tot el rato dintre del plató, doncs això, organitzen seqüències i totes aquestes coses, i si es col·labora en càmera no passa de res. Thomas Chalamet va ser l'encarregat de realitzar aquesta obra d'art que, doncs això, com a curiositat, i això passa amb tots els episodis que s'han fet als Estats Units en directe, es va fer dues vegades, es van fer dos passes d'aquest episodi. Per què? Doncs perquè, com que als Estats Units hi ha diverses franges horàries, normalment quan fan un episodi en directe ho separen en costa este, costa oeste.
1: Val.
2: Llavors es fan dues representacions del mateix episodi i poden haver-hi petits canvis no és això, petits ajustos de guió que es fan. Doncs això, un treball doble que va tenir la recompensa de ser un dels capítols més recordats per l'audiència.
1: Això s'agraeix.
2: Sí, sí, i a més, ja t'he dit, la realització fantàstica, perquè, clar, normalment aquí repassaré moltes comèdies de situació, que és un gènere que és donat a fer-lo en directe, perquè bàsicament és com funciona una comèdia de situació. Les seqüències s'enregistren en falso directe, per així dir-ho. Però, clar, aquesta és una sèrie single camera, diguéssim, més professional, en què fins i tot sentim música, vull dir, moltes coses estan passant tot el rato en aquest episodi i és, de veritat, que és una proesa molt important. O sigui, tu el veus i no te creus que estigui fet en directe.
1: No, però està bé, està bé. Jo és que no l'he vist, la veritat.
9: Jo tampoc. De pit podria fer-se en directe també un capítol.
2: Un capítol...
9: Crec que de la manera que gestionen...
2: Podrien acabar una temporada en directe, a veure si cola, i ho fan.
9: A part, com que no es mouen del mateix recinte, de la mateixa sala com aquest...
2: I a més, com és una seqüela...
9: Sala d'espera,
2: i com és una seqüela espiritual d'urgències, segurament és una cosa que ja tinguin planejada.
9: Sí, crec que tenen, que no se malinterpreti, fàcil a nivell d'infraestructura poder-ho...
2: Així és.
9: Poder-lo fer, la veritat.
1: Molt bé. Quines més sèries?
2: Doncs mira, passem a, com hem dit, comèdies de situació, Will Grace.
10: You make it sound so hot. Necessary, even.
11: Yeah. And it's also kind of sexy to have a secret no one knows. Like, when you drink too much, get a little tattoo that says, I love Will.
10: What?
2: Bé, com heu escoltat, he intentat també agafar els moments de l'episodi en directe que es notés que estaven en directe perquè s'estaven, jo què sé, doncs ara, per exemple, sentíem a Deborah Messing que reia mentre deia una línia, no? Doncs pues, això, Will Grace, a final dels 90, va arribar aquesta sitcom, que, per si no l'heu vist, presentava una dissenyadora d'interiors elegant i atrevida alhora que una mica maldestre, i el seu company de pis, advocat molt modern, homosexual, interpretats per Deborah Messing i Eric McCormack, la mecànica d'aquesta sèrie, que bàsicament era la parella perfecta, però clar, no s'hi entenien perquè un era homosexual i l'altre era heterosexual. Després de 7 temporades, es va anunciar que la 8a temporada seria la darrera de la sèrie, cosa que va suposar pues, molta tristesa pels seguidors de la sèrie, però per a sorpresa d'aquests fans, el primer episodi titulat Alive and Sketching, que es podria traduir una mica com Vivito i Coleando,
1: sí, sí.
2: Doncs això d'aquesta darrera tanda de capítols va ser emès i gravat en viu i en directe per donar així un gran començament cap al final. Va comptar amb la participació d'Alec Baldwin, que fins i tot va guanyar un Emmy per aquest episodi. A Espanya fins i tot ens va arribar aquest episodi en directe, en l'idioma original, però sense subtítols, per mantenir l'essència de la intenció de la productora, i més tard, quan es va estrenar la temporada, sí que es va estrenar doblat ja, doncs això, com feien normalment. L'estratègia va funcionar tan bé que fins i tot es va repetir a l'episodi 11, 10 episodis després, de la darrera temporada també, que es titula Bathroom Humor.
1: Però que entenc que l'episodi 11 és l'últim.
2: No pas. O sigui, eren temporades de 20 i pico capítols, però doncs això, van començar la temporada en directe i com van dir, ostres, això ha funcionat molt bé, imagino que ja tindrien un bloc d'episodis gravat.
1: Vale.
2: Perquè normalment van amb una mica de previsió i llavors van dir, doncs, l'episodi 11 també el fem en directe. I l'episodi 11 també, a més, la gràcia d'aquestes sitcoms normalment és que se n'aprofiten del factor en directe per fer una trama que vagi a temps real, per exemple, o per exemple, l'episodi de Bathroom Humor, l'episodi 11, té lloc tota l'estona amb un vàter, amb un quarto de banyo de luxe d'una mansió que és d'una de les protagonistes, i ara amb aquesta mansió s'està celebrant una festa. Llavors només nosaltres veiem entrar i sortir del lavabo, comentar la festa, totes aquestes coses.
1: Ja. Bueno, o sigui, a mi me quadraria més que l'últim capítol fos en directe i no el primer, però no sé.
2: Jo imagino que no, perquè com que té unes limitacions també molt grans fer un capítol en directe, també et limita molt el tipus d'història que pots explicar.
1: Ja.
9: Aquesta no sé si la tens apuntada. Mentre parlo vaig mirant si la tens apuntada o no. Vale, la tens
2: sí,
9: apuntada.
2: Que la tinc.
9: Callo.
1: Vinga, va, la següent.
2: La següent són Los Simpson.
12: Now to take your calls. Let's go to Hannah. Hannah, you're talking to Homer.
13: Hi there, Homer. My question for you is, who do you like more, Lenny or Carl, and why?
12: Lessie, I like Lenny. Because he's the black guy, and wait a minute, no. Carl's the... Wait, let me get back to you when I figure out who's who. Let's go to the next question.
2: Com podeu escoltar, doncs això, Los Simpson també va fer un episodi indirecte, tot i que d'una manera més anecdòtica, eh? Perquè això només eren un tram de 5 minuts...
0: Van dibuixar cada moment.
2: Correcte. És un tram de 5 minuts que va anar al final de l'episodi. A més, l'escena és molt simple, perquè és Homer sentat en un despatx, animat d'una manera molt trista, s'ha de dir, però que és el que hi ha. Vull dir, no es pot fer animació en directe, com a mínim, amb els mateixos resultats que, claro, que d'això. Imagino que estava tot automatitzat. Doncs això, després de l'emissió de l'episodi del 15 de maig del 2016, el personatge de Homer Simpson va respondre en directe a les preguntes de diferents fans. Com hem pogut sentir, hi havia problemes amb la comunicació, la qual cosa tampoc va ajudar a l'episodi. I fins i tot jo noto que Dan Castellaneta, la veu de Homer, fins i tot surt una mica del personatge perquè com que li costa mantenir-se amb tantes coses que estan passant. Dan Castellaneta, com dèiem, va estar 3 minuts responent i en pantalla, doncs això, en pantalla també es anaven veient, com per amenitzar una mica, petits gags que anaven passant mentre tot això. Fins i tot un que a mi m'agrada molt destacar és que apareix Bender, un dels protagonistes de Futurama, el robot, amb un cartell que diu "Bring back Futurama again".
0: Menú, li van fer cas.
2: Sí, des de luego, 10 anys després, però bueno, sí, va funcionar. Doncs això. I seguim amb una sèrie que va adaptar el format directe fins i tot per fer una temporada sencera.
1: Sencera?
2: Sí.
1: I com es diu la sèrie?
2: Undateable.
14: Hey, Max! You know what? I got an idea. Why don't you riff a TV show theme song and then we'll all do cheesy opening credit faces. You guys in?

Vale, com hem pogut sentir aquí, el que estan representant és la capçalera en directe, eh? És a dir, tenim un senyor tocant el baix en directe i els personatges fan allò que es feia a les sitcoms dels 80-90, que sortien els personatges durant la introducció com mirant a

0: per al showrunner de la sèrie, era important que el cast que formés la sèrie pogués aprofitar, disculpeu que m'escanyo, pogués aprofitar el públic al plató, veure de les reaccions indirectes i improvisar sobre un guió per veure què funcionava millor. Doncs amb aquesta premissa es van fer una temporada que, bueno, va funcionar més o menys, i durant la segona temporada es va emetre un episodi en directe amb cameos de part del cast de Scraps, per exemple, no? Les dades de la sèrie eren discretes, però l'episodi en directe va destacar bastant, pel qual van optar per fer tota la tercera temporada en directe. Caram. Amb cameos d'artistes internacionals que normalment també cantaven allí en directe, com podrien ser Meghan Trainor o Ed Sheeran.
1: Molt bé.
0: La sèrie va ser trending topic en pràcticament totes les seves emissions en directe.
2: Trending topic. Feia com 10 anys que no sentia...
0: És que fa dies que no se'n parla d'això. És tendència, no? Directament, sí. Ja a dia d'avui.
2: Bueno, és que no sé ni si encara se li diu, eh? Jo perquè abans el trending topic era els divendres.
0: Només?
2: Sí. Els divendres era TT i tu citaves, diguéssim, a la persona que tu volies fer trending topic.
1: No, trending topic era tot el

0: doncs això, pese a ser trending topic no només els divendres, en totes pràcticament les seves emissions, les dades tampoc van ser les esperades, per tant, aquesta sèrie no va renovar per una quarta temporada, la qual em va fer molta pena, perquè les comèdies de situació tendeixen a ser totes molt iguals, o les que triomfen normalment tenen un tret distintiu que les fa destacar. I penso que aquest era el tret distintiu que podia haver tingut Undateable, no? Una sèrie realitzada en directe, un cop per setmana. Doncs això, desgraciadament no va funcionar, tot i que van millorar molt el sistema per fer un directe, van cada cop fer servir més decorats, fins i tot s'alimentaven de les coses que passaven a l'actualitat per fer acudits en directe escrits amb molt poc marge i llançats a la sèrie, fins i tot també responen coses a Twitter. Van intentar jugar de totes les maneres possibles que van pugue, però encara així no se'n van salvar de la cancel·lació.
1: Molt bé.
2: No hi ha res de viernes i tal.

0: No, des en directe. En versió original es diu 30 Rock, 30 Rock, ¿vale?
1: Vale.
0: No sé a què ve aquest canvi de nom, però bueno. Doncs això, en la comèdia del realisme, que de vegades sobrepassa Rockefeller Plaza, no fa estrany que es trobi entre les ficcions que han realitzat un capítol en directe. La sèrie va ser creada per Tina Fey i seguia els passos d'una guionista, Liz Lemon, i les seves relacions amb companys dins de l'empresa NBC. O sigui, ja jugaven una mica amb això de la metarealitat. Uh-huh. Normalment, aquesta ficció va estar gravada amb una única càmera, cosa que ja de per si és nova, però va tenir dos episodis en viu i en directe. El primer va ser el quart capítol de la cinquena temporada, on es va fer un tribut a Saturday Night Live, que, si no ho sabeu, és un programa d'esquetxes que sempre es realitza en directe, i l'altre va ser el 19è de la sisena temporada. Tots dos van ser dirigits per Beth McCarthy Miller, i l'aspecte de sitcom i de programa feia que fos fàcil la realització tècnica d'aquests episodis. I fins i tot aquests dos episodis, com que eren un...

0: y peleándose con los cerdos por un curro de pan.
1: Muchas gracias. Oye, de verdad, a ver, ¿quién necesita Prozac teniéndote a ti?
2: Bé, estem escoltant l'episodi en directe de Siete Vidas. Estem aquí, el problema que estava passant, que potser sense veure-ho no quede gaire clar, és que bàsicament està tot el cas junt a casa de Soli i s'estan descollonant tots.
3: Llavors, els que riuen són els actors.
2: No només són els actors, sinó que el públic també s'està descollonant perquè els actors no poden tirar amb les frases que tenen. O sigui, fins i tot Amparo Baró està allí, saps?
3: Sí, se l'ha notat
2: que no li surt. Doncs això és una de les coses que van passar amb aquest episodi en directe.
4: El públic compre... Això no deixen de ser errades, no?
2: Clar, correcte, però a més això és un episodi indirecte, vull dir, és una cosa que s'entén. El que passa és que estan tots intentant...

0: Déu-n'hi-do, aquesta sintonia que desconeixem i que estem tots aquí ballant una mica, eh? Molt bé. Cafeteria Manhattan, això és 2007. Globomedia aposta per aquesta ficció un pèl diferent. Eh?
1: Una
0: ficció,
1: temporada, eh?
0: Ficció d'Antena 3, així és. Seguia la rutina diària del personal i els clients de la cafeteria homònima, on es comentaven els successos ocorreguts de l'actualitat real, cosa que buscava una connexió totalment directa amb el públic. S'ha de dir que aquesta sèrie no era ben bé en directe, però sí que gaudia de les complicacions tècniques que aquest tenia, perquè es realitzava en fals directe unes poques hores abans d'emetre aquest episodi. Aquesta sèrie, doncs això, tots els esforços per innovar de forma tècnica, la sèrie no va quallar entre els telespectadors i es va acomiadar després de la primera temporada, per la qual cosa va arribar a tenir únicament un total de 19 episodis.
2: Carai.
1: Santi Rodríguez, Yolanda Ramos, Miki Nadal...
0: Un cast
1: Gorka
0: enorme.
1: Ochoa.
0: Un cast enorme i tots provinents com de comèdies de situació o programes aquests de sketches, tipus Vaya Semanita
1: sí,
0: i coses
1: sí,
0: així.
1: Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé.
0: Sí, sí, era una proposta bastant interessant.
1: Devia ser dolenta amb ganes, però si només va durar una temporada.
0: És que això surt molt bé o surt molt malament, eh?
1: Sí, sí. Fa tota la pinta de que va ser una cosa interessant.
2: Vinga, va, doncs sí. En podem repassar una, eh?
0: En podem repassar una, doncs repassarem Velvet.
2: Vinga.
3: Ya que hemos llegado hasta aquí, no es cosa de volverse atrás, ¿eh?
4: Pues no.
3: No. Ana Rivera. Mi sobrina Ana Rivera. A la hora de salirse con la suya, no le ha ganado nunca nadie.
4: Pero eso es porque he tenido el mejor maestro, que me ha ayudado a no rendirme nunca.
3: Y así tiene que seguir siempre.
4: ¿Sí? Claro. Así podré convencerle de que se venga a vivir con nosotros a Nueva York.
3: Las 12:07 ya no seré yo quien te entretenga y quien te retrase.
4: Si no le conociera.
3: Ponte guapa, hija, ponte guapa. Te estaremos esperando allí, doña Blanca.
0: Bé,
2: així
0: es, estem escoltant els últims 15 minuts de l'episodi final de Velvet. Aquesta producció, doncs això, de Bambú i per Antena 3 va aconseguir atrapar l'audiència nacional i va ser una de les ficcions...
2: L'Audiència Nacional, jo no sé si la va atrapar, eh?
0: No ho sé, no ho sé. Va ser una de les ficcions més estimades pel públic, doncs això, en els anys que es va emetre. Com a mínim, jo recordo que la meva mare era molt fan d'aquesta sèrie.
2: Jo la vaig veure.
0: Sí? Doncs això...
2: No recordo el capítol final, també t'ho diré.
0: Per tancar en Fermall una de les seccions de més èxit d'Antena 3, va tancar la seva etapa, com hem sentit, amb un últim episodi, amb els últims 15 minuts realitzats en directe, la qual cosa segur que va ser una prosa tècnica espectacular, perquè fins i tot recordo que hi hagués algun exterior. No he revisat els 16 minuts íntegres, però això és el que va passar. I jo penso també que des de la direcció es va intentar que la manera en la que els actors soltaven les línies es notés que aquesta sèrie, que tot això era en directe, perquè se senten diversos titubeos, com una mica d'improvisació amb tots els diàlegs que hi ha durant aquests 15 minuts. També va ser una experiència molt satisfactòria pel cas, perquè es van poder acomiadar dels seus personatges justament com l'audiència, no? Que normalment com acaben uns mesos antes i després han de reviure tot això.
2: Sí, sí. Doncs ho hem deixat aquí l'última, no ens doni temps.
0: És
2: si
0: igual,
2: hi ha més,
0: tampoc.
2: Doncs fem una segona.
0: Perfecte.
2: Gràcies, Ivan, per aquesta secció.
0: Que vagi bé.
2: Ho deixem aquí, que vagi bé, nois.
0: Adeu.
2: Fins aquí l'Això van seria l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'oposició de Ripoll, excepte Somi, va votar divendres en contra d'un préstec a llarg termini de 705.000 euros per finançar una quinzena d'actuacions previstes al pressupost del 2026. Els comptes impulsats per l'equip de govern d'Aliança Catalana, que fa pocs dies van aprovar-se definitivament, tot i les al·legacions presentades pel PSC, preveien inversions per una mica més d'un milió d'euros, dels quals 333.000 són subvencionats. Aquí la intenció de complementar els ingressos amb un préstec a llarg termini. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va ser molt crítica amb Junts, Esquerra, República el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP. Sentim-la.
2: No estan fent un cordó sanitari Aliança Catalana, eh? Estan fent un cordó sanitari els ripollesos, per si no se n'han assabentat. I, evidentment, els ripollesos votaran en conseqüència a les properes eleccions municipals, perquè no es pot castigar tota una comtal vila només perquè no es comprega ideològicament amb qui la governa. I el que acaben de fer avui tots els grups de l'oposició, a excepció de Som i Ripoll, és un acte d'irresponsabilitat política envers els ciutadans ripollesos, que espero doncs, que els retreguin oportunament, perquè no es pot jugar amb el dia a dia i la quotidianitat de la nostra població. Realment penso que algú hauria d'anar al racó de pensar després d'aquesta votació.
1: Joaquim Colomer, de Som-hi, va ser l'únic en intervenir per dir-li això.
3: Li recordaré que fa any i mig, dos anys, jo li demanava que s'endeutés per donar serveis a Ripoll, i vostè va fer mofa de que no s'endeutaria, de que vostè no volia endeutar-se, de que vostè no volia arribar aquí. Vegi com ha arribat amb aquesta situació doncs, que se li va dir i que vostè mateixa va penjar a les xarxes socials.
1: Orriols li rebatia que només s'endeutaran pel mateix valor o inferior al que liquiden a l'anualitat. Entre les actuacions que el govern diu que perillen, hi ha 536.000 euros, 319.000 dels quals subvencionats per la reforma de la teulada del pavelló vell. El préstec també preveia cobrir 60.000 euros per millorar la teulada de la pista Esteve Badia de Sant Pere. La mateixa quantitat anava per arranjar la font i l'entorn del passeig Regull per fer un mosaic de trencadís i l'accés a la llera del riu Ter. La llista incluïa l'asfaltatge de carrers per 100.000 euros, la climatització d'una part de la biblioteca per 20.000, un estudi del POUM per engegar el polígon industrial de Can Franquesa per 48.000, millores de seguretat a la nova comissaria per 30.000, la supressió del a nivell del passeig Regull per 15.000 o la rehabilitació d'un dels capgrossos i els vestits de reis per 36.000.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó 14 ja és a Catalunya. El papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 3:15 del migdia. Procedent de Madrid, ha estat rebut el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, entre d'altres autoritats. La primera parada d'aquest viatge és la catedral de Barcelona. Allà és ara mateix i ha fet les seves primeres paraules en català.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral, amb tots vosaltres.
0: L'homilia encara continua a hores d'ara i el pontífex hi està alternant el català i el castellà. A fora, centenars de persones l'esperaven amb molta il·lusió a les portes del temple.
3: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
4: Nosaltres venim de Sant Andreu de la Barca, però treballem a dos col·les, de Sant Cugat i de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
5: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
0: És dimarts 9 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern considera que la visita del papa és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
6: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del papa.
6: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
6: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
7: Bueno, jo crec que bé, les sensacions són positives. Bueno, lo típic, hi havia part mínimo, gramàtica inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test. Però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
8: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
6: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: Els esports, Barça i Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina, Joan Barberà.
9: Avui a les 7 de la tarda, a Blanes, es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza

0: Barcelona i ha arribat en cotxe i ha estat rebut per l'arcabisbe de la capital, Joan Josep Omella, després de la rebuda oficial d'autoritats que s'ha fet a peu de pista a l'aeroport del Prat. Passaven poc més de 3:15 del migdia. El pontífex ha visitat el temple i acaba d'acabar la pregària que ha presidit. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
1: Bon dia. Doncs amb un repic de campanes i amb aquesta ovació han rebut el Papa els fidels que portaven hores esperant a la plaça. Després d'una salutació molt breu als congregats a la plaça, el pontífex ha entrat a la catedral, on l'han rebut les autoritats eclesiàstiques, amb el cardenal Joan Josep Omella al capdavant, que un cop a dins li ha donat la benvinguda curta en català. El papa ha recorregut l'interior de la catedral amb les veus d'un cor de fons i ara mateix ha acabat de fer aquesta pregària. És l'oració de la litúrgia de les hores que ha començat en primer abans de tots els fidels en català.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
1: I després d'aquesta breu salutació en català, seguit amb la pregària, ja en podem escoltar un fragment.
2: No dejen nunca de gustar y rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará, rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará abundantemente en su corazón. No apaguen nunca ese fuego que los hará intrépidos predicadores del Evangelio.
1: L'acte a l'interior de la catedral és de caràcter privat i un cop acabat aquesta pregària el que estan fent ara és visitar la cripta de la catedral de la Santa Creu i beneir el sepulcre de la patrona de la ciutat comtal, Santa Eulàlia. Després visita la font del claustre de la catedral i sortirà per la porta de Santa Eulàlia per anar directament al Palau Episcopal, que és on s'allotja aquests dos dies. Té un dinar privat i després, a 4:15 de la tarda, té prevista la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: Gràcies, Ester. Centenars de fidels curiosos i turistes han esperat durant hores el papa al voltant de la catedral de Barcelona. En arribar al pontífex, els ha saludat abans d'entrar al temple. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
3: Bon dia, doncs sí, centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la catedral, que a les 12 del migdia ja era plena de gom a gom. Alguns fidels molt matiners han arribat a les 6 del matí per veure el pontífex de primera fila. S'hi ha congregat gent molt diversa, moltes famílies i grups de joves, tot i que també alguns turistes i curiosos, molts d'ells amb banderes, creus i proclamant càntics com Visca el Papa. Escoltem algun dels fidels que l'esperaven amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
4: Me parece muy emocionante. Él se ve muy sencillo, muy cercano.
5: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia. Muy bonita coincidencia estar aquí.
6: Nosotros venimos de San Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
7: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
3: Tots ells han esperat durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
8: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya... Ya es importante para mí mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
3: De la catedral, tot i que en teoria no està previst que ho faci per la catedral mateixa.
0: Gràcies, Judit Vallès. Seguim molt pendents d'aquesta visita del papa en aquests moments encara a l'interior de la catedral de Barcelona, on hi fa una visita. L'agenda del pontífex continua aquesta tarda amb una audiència amb el president de la Generalitat, en què Salvador Illa li entregarà una carta expressant l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6, es fa una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. l'acte central d'aquesta visita. La festa d'aquesta nit està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones.

0: i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El Papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el Papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el Papa tornarà a fer una volta amb el Papa Mòbil per acomiadar-se de tothom.
0: El govern considera que aquesta visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que s'han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el Papa, com les crítiques contra l'avortament.
3: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
2: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del Sant Pare.
4: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
5: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: No tot són, però, reaccions positives a la visita del Papa. Aquesta tarda, a la mateixa hora de la vigília de pregària, a l'estadi olímpic Lluís Companys s'ha convocat una protesta al Born, sota el lema Jo no t'espero.
4: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat a la xarxa.
6: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I, sobretot, que perpetua l'opacitat davant d'aquests casos de pedàcia, no? I manté, sobretot, una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
0: El bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de tants anys sense presència papal a Catalunya.
4: També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
7: Em demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú.
4: El bisbe remarca que els missatges del pontífex apel·lant a la responsabilitat i la dignitat humana haurien de traspassar fronteres.
0: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita del Papa hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa, el CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
9: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
8: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
10: Notícies en xarxa.
0: Els docents tornen avui a fer vaga, coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona. S'han manifestat pel centre de la capital aquest migdia amb el lema "Demanem fets, no miracles". Milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardas de la CGT.
12: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
13: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
11: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des de la mama mòbil de la CGT a consignes com "les ràtios són un pecat", "habemus vaga perquè no habemus recursos", "jo sí que faig miracles", o "més professors i menys actes de fe". Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
0: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
4: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14.
0: Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Les dues primeres proves del matí han estat llengua i literatura castellana i estrangera. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
14: A Mataró, l'alumnat ha trobat assequible l'examen de llengua i literatura castellana amb el que han començat les proves d'accés a la universitat aquest matí. Pel que fa al segon examen, el de llengua estrangera, la majoria també han sortit satisfets, tot i que reconeixen que el listening ha estat la part més complicada.
15: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot, gairebé tot tipus test.
16: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
17: Content, surto content. El listening, pues bueno, no sé, jo crec que és assequible.
18: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
14: Un total de 2.000 alumnes s'examinen fins dijous al Maresme, 500 dels quals ho fan al Tecnocampus.
0: A la demarcació de Lleida hi ha rècord d'inscrits a les proves, amb 2.700 estudiants matriculats. Són un 10% més que l'any passat. Enguany hi ha 14 tribunals a Lleida, la Seu d'Urgell, Tremp, Viella i Tàrrega. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
19: L'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega acull per 7è any consecutiu una de les seus de les proves. En aquesta convocatòria, un total de 234 alumnes s'hi examinen, procedents dels instituts de Tàrrega, Cervera i Guissona. Tot i això, molts estudiants asseguren arribar-hi amb confiança, tot i els nervis, després de mesos de preparació.
20: Bé, nervis.
21: Molts nervis.
22: Que hem estudiat, ja ho hem fet tot.
23: Jo avui bé, demà ja veurem.
24: Una mica de nervis sempre hi ha, llavors. Una mica de pressió per entrar a la carrera, perquè seria, vamos, una cosa terrible no entrar-hi, però bueno, crec que amb bastanta confiança.
25: Nervis d'última hora i tot això, però si t'has ben preparat i amb tota la feina feta de casa.
26: Al final és treballar-ho i practicar.
19: Enguany, una de les novetats és que els tribunals de les Pau contenen detectors per descobrir l'ús de dispositius electrònics. Per aquest motiu, és recomanar a l'alumnat guardar aquests dispositius a les seves motxilles.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera a Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. Ho ha dit Lleida Ràdio, Eric López.
1: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
0: Justament els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines, especialment per les altes temperatures i les possibles ventades aquest estiu. A més, preocupa la vegetació morta en zones de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha dificultat d'accés. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
2: Les pluges d'aquest hivern han ajudat a eliminar la sequera estructural que patien els boscos de les comarques gironines. Tot i això, preocupa la vegetació fina susceptible a canvis de temperatura. També els possibles episodis de ventades i la calor intensa que es preveu. Ho detalla el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
3: Davant d'una situació on tenim una complexitat de vegetació fina que pot provocar, doncs, vinculada amb aquests models que ens marquen, doncs, aquestes altes temperatures i un segur, doncs, dèficit de precipitació en aquests mesos d'estiu, i també, doncs, vinculat també amb aquests episodis que podem tenir de vents, ja sigui, doncs, amb entrades de sud, ponentades o tramuntanades, que ens faran, doncs, que passem un risc elevat a les comarques de Girona.
2: També tenen el focus posat en zones forestals de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha gran quantitat de vegetació morta i és difícil accedir-hi. En total, a la demarcació hi haurà 760 bombers entre professionals i voluntaris i un reforç de 84 auxiliars forestals.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Una incidència tècnica al centre de control d'Adif ha obligat a aturar tot el servei de Renfe aquest migdia.
4: La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema de regulació de trànsit.
0: Mor un noi de 18 anys en un accident amb un camió a la P7 a Llers, a l'Alt Empordà.
4: Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista, quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
0: Una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a aquesta entitat.
4: Avui ha començat el judici per la fallida d'aquesta entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors, acusats també d'inflar artificialment factures. També ha rebutjat les al·legacions de la defensa de l'exgerent de la cooperativa.
0: I en aquest dia t'ha anat apaït per la visita del Papa a Lleó XIV a Catalunya. També tenim temps per un apunt del món de la cultura, perquè l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
4: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça Igualada, en joc ara mateix una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina.
5: Bon dia, Marta. Avui a les 7 de la tarda, a Blanes, es decideix quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana d'hoquei sobre patins ha guanyat 23 títols. Per l'Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ares.
6: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. I això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem. I d'això va el play-off. demà guanyant estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
5: En bàsquet a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el Barça de Xavi Pascual rep el Tenerife, primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Escoltem Nicola Provítola.
7: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
5: I a la primera federació de futbol, Pablo Alfaro marxa del Nàstic de Tarragona. Avui ho ha fet en roda de premsa. Ha estat acompanyat pels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
8: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
9: La intensitat de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
8: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Camp com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
5: I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit al Movistar Inter, els de Javi Rodríguez visiten avui la pista del conjunt madrileny a partir de les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. I tornant al món del bàsquet, hem de destacar que la Lliga Femenina, el Cadí la Seu, ha anunciat el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. Es tracta de la segona incorporació del conjunt català.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida actualitzant les esdeveniments central del dia, la visita del Papa a Catalunya i hi ha moltes més notícies. Fins ara.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
13: Hola, Embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
21: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges. I les teves carícies sempre somiades.
13: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat.
14: ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
21: Adeu, Embaladits!
15: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia de benvinguda en la qual ha alternat el català i el castellà. I només fa uns minuts, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que s'esperaven a la plaça.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes, mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia. Gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Jesucristo que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
0: El papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 1:45 del migdia, procedent de Madrid. Ara el Sant Pare es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a l'acte de vigília programat a l'Estadi Olímpic. És dimarts, 9 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
3: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del papa.
3: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
3: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat, malgrat les restriccions per la visita del Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
4: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que ya había par mínimo, gramática inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test. Però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
5: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: Als esports, Barça Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
6: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga CB.
0: El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, de la qual ha sortit fa pocs minuts. Allà hi ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha anat alternant amb el castellà en el seu discurs. Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, a qui s'ha dirigit en català. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
8: Hola, bon dia. Doncs, com dèieu, Lleó XIV ja ha abandonat la Catedral de Barcelona, però abans de sortir ha adreçat unes paraules de benedicció als centenars de fidels que s'han mantingut a l'espera des de la seva arribada a la plaça de la Catedral. Aquest ha estat el moment en què el pontífex ha agraït la seva presència.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes, mucha alegría, saludo todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
8: I amb un llarg repic de campana s'ha dirigit fins al Palau Episcopal, que és on s'allotja i on té ara mateix un dinar privat. Abans ha fet la pregària a l'interior de la catedral, acompanyat de la cúria eclesiàstica amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant i entitats del voluntariat de la visita papal. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. N'escoltem un fragment.
2: I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
8: El pontífex ha visitat diferents espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de Santa Eulàlia, la patrona de la ciutat, i també la font del claustre. Ara és ja al Palau Episcopal i a un quart de cinc de la tarda té prevista la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: I tot plegat, gràcies, Esther, enmig d'una forta expectació. Centenars de fidels, curiosos, turistes, moltíssimes persones han esperat durant hores el Papa als voltants de la catedral. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
9: Bon dia, doncs encara hi ha molta gent a la plaça de la catedral a l'espera d'una nova aparició del Papa després d'aquesta sortida improvisada que ha fet fa uns instants al sortir de la catedral. Una aparició que ha generat una gran ovació, algunes corredisses i sobretot molts mòbils a l'aire gravant aquest moment que per molts fidels ha sigut molt especial. Escoltem alguns dels que s'han congregat amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
10: Me parece muy emocionante el... Se ve muy sencillo, muy cercano.
11: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia, muy bonita coincidencia estar aquí.
12: Nosotros venimos de San Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles, de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
13: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet i és molt preciós.
9: Tots ells han estat esperant durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut a l'entrada des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
14: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya... Ya es importante para mí mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
9: A hores d'ara encara molta expectació davant del Palau Episcopal amb centenars de persones que esperen per veure si sortirà pel balcó.
0: I és que l'agenda del Papa és molt atapeïda i es concentra bàsicament en una zona del centre de Barcelona. Aquesta tarda es reunirà en audiència amb el president de la Generalitat. Salvador Illa li entregarà una carta en què expressa l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6 de la tarda, es farà una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà, acte central de la visita, i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El Papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el Papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el papa tornarà a fer una volta amb el papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
0: El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
17: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així, com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
16: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: Per part del govern espanyol, la portaveu Elma Saiz ha destacat, després de la reunió del Consell de Ministres d'avui, que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
3: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la immigració, la dignitat i l'acollida.
18: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè en aquesta visita n'hi hagi la màxima, al mateix temps, que hi ha una mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa del CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
20: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
19: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
0: Una visita que té també un gran impacte econòmic immediat. Ho ha explicat a la xarxa Txelo Morillo, que és vicedegana EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona.
21: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial aquests dies, per tant, hi ha un impacte sobre el treball.
1: Notícies en xarxa.
0: Els docents han tornat avui a fer vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardes de la CGT.
23: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu.
4: cal un canvi estructural de fons.
5: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
22: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa, des de la mama mòbil de la CGT a consignes com les ràtios són un pecat, habemos vaga perquè no habemos recursos, jo sí que faig miracles, o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
0: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
3: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita del Pontífex.
0: A la demarcació de Tarragona, més de 4.000 estudiants han començat les proves, que compten amb una quinzena de detectors de dispositius. Són 260 alumnes més respecte de l'any passat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
6: En total hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Mora d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Les proves s'han iniciat a les 9 del matí amb l'examen de llengua castellana. Una de les principals novetats d'aquest any són els detectors de dispositius electrònics. A la Universitat Rovira i Virgili se n'utilitzaran una quinzena per evitar així que els alumnes puguin copiar. Superat el primer examen de castellà, hi havia sensacions i comentaris de tot tipus entre l'alumnat.
23: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positives. Bueno, lo típico, que ya había par mínimo, gramática inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test.
24: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
25: Raro, perquè al final és el primer examen, estem tots amb nervis, però dintre del que cap, jo crec que bastant bé.
26: Ha anat bé, era bastant fàcil comparat amb els que havíem fet a classe i, bueno, sí, ha anat bé.
6: La segona prova és la de llengua estrangera i la primera jornada d'exàmens es tancarà amb una de les proves de matèria optativa.
0: A les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat. La majoria ho fa a la ciutat de Girona, però també a les seus de Salt, Figueres i Olot. A la capital de la Garrotxa, les proves es fan a l'Institut Bosch de la Coma. Anem fins allà, Olot FM, Roger Isern.
27: Els alumnes s'han mostrat satisfets durant el primer descans a les proves després de fer l'examen de llengua i literatura castellana. Alguns d'ells han parlat als micròfons de Ràdio Lot i la televisió.
28: Jo crec que ha estat prou fàcil, estaven preparats per l'ocasió i doncs, al final les classes de repàs han donat el seu fruit.
29: Jo comparteixo el pensament d'en Marcel. Un examen assequible, sí que és veritat que la preparació hauria pogut ser un pèl més bona, però igualment examen molt assequible i molt contents, la veritat.
30: Sí, sí, examen assequible amb els continguts que entraven i jo crec que la preparació del dia anterior al partit ha sigut clau.
31: Penso que l'examen ha estat prou fàcil, no crec que ningú hagi tingut majors problemes i al final ens ha sortit el que ja ens esperàvem, o sigui que no hi ha hagut cap sorpresa.
32: Els nervis en aquest primer examen poden jugar-nos una mala passada, però jo crec que si es fa un degut estudi, doncs es pot treure bona nota.
27: Les Pau continuen el seu camí durant aquest dimecres i dijous. També es faran la resta de proves. La data de publicació d'aquests resultats serà el 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera de Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
33: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
0: Osona vol consolidar-se com un referent de la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu, almenys, de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El 9FM, Núria Parera.
2: El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des del punt de vista ambiental i social. Per fer-ho, coordina i dona visibilitat a les iniciatives que ja existeixen a la comarca, alhora que facilita l'accés al finançament públic. Entre els objectius hi ha promoure la sostenibilitat ambiental amb projectes com els biopolígons o les plantes de biogàs. En parla Alba Reguan, coordinadora d'Osona Biocircular.
7: Rebuig social per aquesta por, perquè potser a nivell tècnic la societat no sap fins a quin punt unes són més positives que les altres o no sap quines afavoriran i quines poden acabar perjudicant. Els ajuntaments no estan en contra, simplement estan a favor de tenir plantes de biogàs que siguin realment sostenibles i facilitin aquesta transició verda.
2: La regidora de l'Ajuntament de Vic i presidenta de Creacció, Bet Piella, afirma que en aquest aspecte els ajuntaments no poden anar sols.
8: Les hem demanat una reunió urgent amb territori, amb agricultura i amb indústria de la Generalitat, perquè hem d'anar de bracet.
2: També es vol impulsar la digitalització del sector agrari, donar suport als petits productors agroalimentaris, afavorir la diversificació econòmica i reforçar la sostenibilitat social.
0: I en aquesta jornada tan atapeïda per la visita del Papa a Catalunya, tenim encara una mica de temps per a la informació cultural. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
3: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX, en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català. Hi ha algú que em pugui dir com
0: sortir d'aquest turbament, com... Seguim amb música perquè Roy Ellis, Mazzoni, aquí estem escoltant, també Fa, Perrate, Sibaritz i la Maria encapçalen l'edició d'enguany del Festival Internacional del Terracota Museu a la Bisbal d'Empordà. Els exteriors de l'equipament acolliran 5 dimecres de concerts i de sopes a la fresca, amb un cartell que combina llegendes, artistes consolidats i també noves veus. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
9: El Festival Internacional del Terracota Museu celebrarà aquest estiu la 14a edició amb 13 actuacions musicals repartides en 5 dimecres de juliol, combinant concerts i sessions de DJ. Unes propostes que reivindiquen l'eclecticisme, la proximitat i la descoberta musical. Marçal Lladó és director del festival.
10: Sempre per projectes diferents, projectes que veuen de diferents escenes, de diferents racons del món, de diferents estils musicals, sempre posant l'èmfasi en la sorpresa, en la novetat, i mirant doncs, que tothom que ve els dimecres cada dia trobi un al·licient diferent. No?
9: Per l'escenari passaran artistes com Roy Ellis, Mazzoni, Aperrate, Sibaritz, La Maria o Xipre.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça Igualada. Està en joc una plaça per la final de l'hoquei Lliga masculina.
11: Bon dia, Marta. Avui, a partir de les 7 de la tarda, a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no es juga al Palau Blaugrana perquè, recordem, hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana ha guanyat 23 títols de l'hoquei Lliga masculina. Per Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Tales.
12: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el play-off. Demà guanyant, estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
11: En bàsquet a les 8 del vespre, al Palau Blaugrana, el Barça rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Demà, el Joventut de Badalona juga a la pista del València, també primer partit d'aquesta eliminatòria. A la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. La base de 24 anys arriba amb experiència a l'èlit italiana, també espanyola, a més d'haver competit a Europa. És el segon fitxatge del conjunt urgellenc. I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Visiten la pista de l'Inter Movistar. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
4: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Con buenas sensaciones, el equipo estaba bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
11: I a la primera federació de futbol, el Centre d'Esports Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona contra el Zamora. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
5: Bon dia. El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Rotà.
13: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Rotà i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid i segurament el camp s'ompli i la gent empantarà.
5: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
11: I demà, a partir de demà, molt pendents de la Champions femenina de waterpolo on hi ha dos conjunts catalans, el Centre Natació Mataró i el Club Natació Sant Andreu.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i ja seran les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2, com sempre. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia, on ha alternat el castellà i el català. I després, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que estaven a la plaça.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegría, saludo todos ustedes, todos vosotros. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
1: Ara el pontífex es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a un acte de vigília programat, recordem-ho, a l'Estadi Olímpic. Avui un dia manifestació dels docents que estan en vaga i s'han manifestat pel centre de la capital coincidint amb l'arribada del Papa. Educació xifra el seguiment en un 11%. Amb el lema demanem fets no miracles, milers de persones han començat la seva protesta a Plaça Espanya. Precisament avui, que 45.000 alumnes han començat les proves de selectivitat. Enguany, com a novetat, s'han incorporat detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona els estudiants no han tingut problemes de mobilitat tot i la visita del Papa. A la sortida, bones sensacions pel que fa als exàmens.
3: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot, gairebé tot tipus test.
4: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
5: Content, surto content. El listening, pues bueno. No sé, jo crec que és assequible.
6: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
1: Justament avui, parlant de mobilitat, una incidència tècnica al centre de control d'Adif ha obligat a aturar tot el servei de Rodalies aquest migdia. La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema, però els horaris van de manera progressiva millorant. I controla l'incendi a l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida mentre els bombers vigilen la zona amb drons i dotacions. Totes les persones desallotjades durant la nit d'ahir dilluns pel foc han pogut tornar a casa. Va començar poc després de les 10 els palots de fusta emmagatzemats per la campanya de fuita a l'exterior del recinte de l'empresa. Davant la magnitud de les flames i la columna de fum van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar fins a 1.300 persones al barri Vila de Montcada i Ciutat Jardí. Un foc encara està en evolució, però controlat.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses ha recuperat la mítica pujada al Puig Estela, que no es disputava des de l'any 2018. Rebatejada com la Puig Estela, la prova se celebrarà aquest dissabte i formarà part del calendari de la 16a Copa Catalana de Curses Verticals de la FEC. La sortida, que serà conjunta a 8:45 del matí, s'ubicarà a la plaça Dolça d'Ugassa, al costat del pavelló. Els corredors ascendiran per la Canal del Marrà per coronar un dels cims més emblemàtics de Serra Cavallera. La cursa, que és un quilòmetre vertical, tindrà dos recorreguts. El més clàssic serà pels corredors de la categoria absoluta i júnior, amb una distància de 4 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell positiu. El traçat pels atletes infantils, cadets i juvenils serà de 2,3 quilòmetres i 630 metres de desnivell positiu. L'organització espera que vinguin entre 80 i 100 corredors. Sentim a David Rovira, de l'organització, parlant del perfil dels atletes.
2: La gran majoria que fan curses verticals és gent que ve de l'esquí de muntanya i que, bueno, està bastant acostumat a fer aquests tipus de desnivells, i gent que està bastant habituat també a utilitzar els pals. Quilòmetres verticals abans, doncs, solia ser una cursa que acollia molta gent, i ara, doncs, cadascú ha trobat una mica les seves curses, està com especificant una mica més, i en els quilòmetres verticals sol venir gent que durant l'hivern sol fer temporada d'esquí, i com que a l'estiu, doncs, fer curses molt llargues a nivell muscular tampoc estan molt adaptats, doncs les curses verticals és una cursa, doncs, que els encaixa bastant per distància, per temps, també un tema muscular, només la pujada.
1: En un principi, la idea era fer-la el dia abans de la 27a edició de la cursa del Taga de Sant Joan, que s'ha de disputar el pròxim dissabte 19 de setembre, però ho van descartar perquè era una feinada organitzativament.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et faig el cor. La primavera. Sé que tampoc et faig el pes amb aquesta veu desagradable. Dius que he envellit molt i estic obès, que tinc l'humor inestable, que la meva única higiene és per netejar-te la carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

patata. Cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí. Ens vol a tu i a mi la primavera.

Vam passejar els nostres reflexos pels carrers molls de Barcelona. Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses van valorar positivament la prova pilot per monitoritzar la generació de residus al sector turístic del municipi a partir de l'adequació i digitalització d'àrees de recollida selectiva en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès. El conseller comarcal de Dinamització Turística, Joan Sàrria, explicava des de la colònia Lleudet que fa 10 mesos es van col·locar 4 àrees de contenidors tancats amb 5 contenidors cadascuna. N'hi ha una en aquest polígon industrial i la resta són en direcció Ripoll, Ogassa i Olot. Són uns contenidors que només s'obren amb targeta i, segons Sàrria, l'objectiu és clar.
2: Hi ha dos grans objectius. Un és implementar aquesta sostenibilitat turística a través d'aquesta regulació de les persones i, sobretot, dels establiments turístics que, a través de les targetes, utilitzen aquestes àrees. D'una banda, controlar aquest fet i, d'una altra, amb la col·locació de videocàmeres, també controlar que aquests establiments i aquestes persones facin un ben ús d'aquestes àrees.
1: Instal·lar aquestes àrees ha tingut un cost de 128.000 euros. Sàrria va recordar que la totalitat de la inversió a la comarca d'aquest pla ha estat de 3.5 milions d'euros i que s'ha finançat gràcies als fons Next Generation provinent de la Unió Europea. L'alcalde Sant Joaní, Ramon Roquer, va detallar que van apostar per un model híbrid que combina dos models de recollida de residus, la recollida porta a porta per tot l'àmbit urbà i el sistema de contenidors bilaterals tancats d'aquestes quatre àrees pensades per les cases aïllades, els disseminats i el sector turístic com les cases de turisme rural. L'alcalde estava satisfet de com havia funcionat fins ara.
3: Pràcticament a un any d'aquesta implantació estem parlant ja d'un 70% de recollida selectiva. És un tant per cent molt alt. Això demostra el bon ús que s'està fent d'aquestes àrees. De fet, els usuaris veuen positivament el fet de que estiguin tancades i que precisament hi hagi un ús restringit perquè realment en fan ús de les àrees aquells que els hi corresponen fent ús. I això es valora molt bé. De fet, hem passat d'unes àrees obertes, abandonades en el sentit de que moltes vegades estaven plenes d'escombraries, tant a dins els contenidors com a fora. Ara estem, van d'unes àrees amb uns models de contenidors que són uns dels millors. Estem parlant d'un model easy, la bilateral, que porta incorporat aquest sistema digital i, per tant, estem parlant d'un bon producte.
1: Roquer va felicitar els usuaris pel civisme a l'hora d'utilitzar aquestes àrees i va avançar que Sant Joan ja s'acosta al 80% de recollida selectiva al conjunt del municipi gràcies a un model que també aposta pel compromís dels veïns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
1: Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, als qui s'ha dirigit també en català. I des d'Osona hi han sortit 3 autobusos que han organitzat des del Bisbat per anar a veure el Sant Pare a l'Estadi Olímpic. Guillem Rico, el 9FM.
3: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Alibert.
4: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
5: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa. I la fe al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens, hem, bueno, ens anem encomanant l'emoció també.
3: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas és del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
1: I això serà a partir de les 6, on es farà una festa multitudinària, sentíem a l'Estadi Olímpic. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa, n'estarem molt pendents. I avui jornada complicada pels usuaris de Rodalies. La circulació dels trens de Rodalies s'ha suspès per segona vegada avui. Aquesta segona incidència s'ha produït a les 3:25 minuts i ha afectat el centre de control de trànsit d'ahir de Barcelona, tal i com havia passat aquest migdia. Uns 10 minuts després, però ha informat que s'ha pogut resoldre aquesta incidència. I un noi de 18 anys ha mort en un accident amb un camió a la P7 a Llers, a l'Empordà. Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
6: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

0: a la població berguedana. L'alcaldessa va aprofitar el ple extraordinari de divendres per explicar que ningú s'esperava que plovés tant, perquè a Ripoll van caure vora 80 litres per metre quadrat en només 3 hores, i els ciutadans no havien rebut cap alerta, és alerta, als seus telèfons mòbils, avisant de la situació de perill. Sentim-la.
1: I, evidentment, aquest relat no s'adiu en absolut amb la realitat. La realitat és que en tot moment vaig estar informada del que estava passant a Ripoll, de les incidències que s'estaven produint. En tot moment vaig estar en contacte amb policia local, amb secretaria d'aquest ajuntament, amb Somarsa, que és qui va haver de procedir a la neteja dels embornals, amb els regidors de l'equip de govern, que sí que eren al terme municipal de Ripoll i que es van ocupar d'anar a vigilar la crescuda dels rius i a controlar, doncs, aquelles zones de la població que estaven quedant inundades. Algun d'ells fins i tot va col·laborar en les tasques, doncs, de poder treure aigua d'aquestes zones.
0: L'alcaldessa també va dir que la policia local havia tallat l'accés a les lleres dels rius de forma preventiva per evitar incidències. Colomer va aprofitar la ploguda per demanar que repari el teulat de la piscina coberta.
2: Amb el tema, doncs, de la ploguda aquesta, tota la zona de piscina, la veritat és que feia bastanta llàstima. Tots els passadissos, doncs, plens de galledes, tots els vestuaris sense llum, les llums d'emergència no funcionaven, etc, etc. Per tant, jo el que li demanaria és si podem treure algun diner de més per ja aprofitar que es fa el sostre aquest, si poguéssim fer una mica l'extensió amb aquest sostre de piscina o com a mínim d'una part de la piscina.
0: Orriols va contestar-li que la majoria d'equipaments de Ripoll presentaven degoters quan van entrar a governar i que quan van entrar a l'Ajuntament van prioritzar arreglar les teulades com les de la biblioteca, la del pavelló de la Avellaneda o ara recentment amb l'intent d'arreglar la de la zona del pavelló on es juga a hoquei. Tindrien uns 160.000 euros per arranjar aquesta part del teulat de la piscina, però en falta

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dilluns va ser el primer dia de feina pels quatre agents del nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, que substitueixen l'extint cos de la policia local dissolt l'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més i amb Esquerra Republicana a l'oposició en contra. Aquest any escaig sense la policia local ha generat cert debat a la ciutadania per si hi havia prou seguretat al municipi. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer de Més va justificar l'extinció de la policia local perquè en les últimes dècades tenien un cos format per només tres agents, quan la llei obliga a tenir un cos de sis agents i un caporal, que és molt extens i es necessiten molt recursos per mantenir-lo. A més, no és obligatori per llei tenir aquest cos si la població té menys de 10.000 habitants. L'alcalde també recordava això.
2: En dels últims tres processos de selecció per contractar policies municipals, dos van quedar deserts i un va guanyar una persona que sempre, diem, va mostrar l'interès de marxar del poble perquè no volia exercir aquesta tasca a Sant Joan.
1: Els agents de l'extint cos havien de formar-se un any a l'acadèmia i sortint amb tasques concretes que no podien exercir a Sant Joan, com ajudar en temes judicials, desnonaments i detencions que es produeixen de manera puntual al poble. Una feina que, segons deia l'alcalde, ja fan els Mossos d'Esquadra. Roquer insistia que el nou cos s'adaptava millor a la vila i prova d'això és que es van presentar 28 persones al procés de selecció. Un procés que s'ha allargat perquè els candidats van haver de passar proves teòriques i físiques, un cas pràctic i un psicotècnic. L'alcalde tenia paraules d'elogi per ells.
2: Comencen motivades, amb il·lusió, tenen perfils molt joves, els hi veig molta vocació de servei, en què volen que Sant Joan i els vins de Sant Joan recuperin aquesta sensació de seguretat, que és la que s'ha de tenir, no tant perquè Sant Joan sigui un poble ni problemàtic ni que li hagin de passar moltes coses, però sí que és veritat que no es pot evitar que de tant en tant doncs, puguin passar coses i hem d'estar preparats.
1: La idea és que puguin treballar matins, tardes i també algunes nits durant els mesos de juliol i agost i tinguin presència en activitats extraordinàries. Entre les tasques que desenvoluparan hi ha les de tancar i obrir edificis públics, evitar l'incivisme, controlar la zona verda, atendre els veïns i comerços o vigilar la seguretat viària. Tot plegat de manera coordinada amb els Mossos i amb l'agent cívic del municipi. Esquerra havia criticat l'extinció de la policia local i creuen que aquest darrer any el municipi ha quedat desprotegit. El portaveu republicà Sergi Albric havia alertat fa un any que el nou cos no tindria competència en algunes matèries com les ocupacions, els delictes o el trànsit. Roquer no es va mossegar la llengua.
2: Esquerra ens té acostumats a intentar desgastar sempre l'equip de govern, intentar contrarrestar aquelles notícies que poden ser positives amb aquelles que poden trobar, que puguin doncs, deslluir doncs, allò que s'està fent, que s'està executant, que s'està treballant, i per tant aquesta posició d'estar de forma permanent i constantment en campanya, realment crec que no, ni els hi aporta res a ells, ni ens aporta res als que governem, ni aporta res al municipi.
1: En canvi, va dir que Més havia defensat una posició coherent i pragmàtica des del principi.

si vols que soni, què? Un friscaleto! Un friscaleto! Un friscaleto, piti, piti, piti, piti, va, eh! Ei, company, si vols que soni, un saxofone! Un saxofone, cubata! Un saxofone, un friscaleto, piti, piti, piti, piti, va, eh! Si vols que soni,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'estadi olímpic Lluís Companys ha obert portes a partir de les 4 de la tarda per acollir la vetlla de pregària amb el papa, que està previst que reuneixi unes 40.000 persones. D'aquí una hora comença aquesta festa en honor del pontífex. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda, Mont.
2: Bona tarda. De moment, molt poques persones encara a la grada i els centenars de cadires de plàstic blanques que estan preparades a la pista. L'escenari està a la dreta de tribuna, al gol sud, el que dona a la zona franca, a la part contrària del paveter. És molt gran i tot blanc, i a cada banda hi ha dues pantalles grans. I portaran una rèplica de la creu de l'altar major de la Sagrada Família, que entrarà en processó. A les 6 començaran les actuacions musicals de gent com Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conxita, Siloé i al final Sergio Dalma. El papa arribarà cap a les 8 i farà una volta a l'estadi amb el papa mòbil, que per cert hem vist aquí fora damunt d'una grua, el portaven amb una grua. Abans de marxar, cap a quarts de 10, el papa tornarà a fer una última volta a l'estadi per dir adéu a tots els feligresos que l'han vingut a saludar.
1: Moltíssimes gràcies, Mont, doncs ja ho sentim. Estarem molt atents a com evoluciona aquesta tarda, aquesta celebració amb el Sant Pare. El govern, que considera que la visita del papa, ha dit, és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà. Més qüestions. Osona vol consolidar-se com un referent amb la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des d'un punt de vista ambiental i social. I una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a l'entitat. Avui ha començat el judici per la fallida de l'entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors acusats també d'inflar artificialment les factures. També ha rebutjat les al·legacions a la defensa de l'exgerent d'aquesta cooperativa. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest pròxim dissabte, el grup fotogràfic Abadeses organitza la desena edició del Rally Fotogràfic del municipi. El president de l'entitat, Joan Pous, explica la mecànica de funcionament del rally.
2: És un concurs de fotografia que té un format una mica especial, que consisteix en que el dia que es fa el rally, a les 9 del matí, es diuen tres temes, no sé, me'ls invento, aigua, sol i ponts, i els participants, que se n'assabenten en aquell moment de quins són els temes, o sigui, no poden tenir res preparat en antelació, han de voltar pel poble buscant fotos que s'avinguin en cada un dels temes. Durant tot el dia, fins a les 7 del vespre, ells poden presentar una sola foto de cada un dels temes, la que ells escolleixin. Però tan sols una. Ells en poden haver fet 50 de cada tema.
1: Hi haurà dues categories, la de majors de 15 anys i la de menors de 14 anys. En el primer cas, hi haurà premi al millor tema A, B i C, a més d'un premi a la millor sèrie dels tres temes, que són 200 euros en metàl·lic, un trofeu, un lot de productes i la inscripció del nom de l'autor a la ferradura gegant. La resta de premis seran 50 euros pels guanyadors de cada tema, un trofeu i un lot de productes. En el cas dels menors de 14, només se'ls donarà el trofeu i un lot de productes. També hi haurà la categoria de socis de l'entitat, que premiarà la millor sèrie amb el llibre Ter i un lot de productes. El jurat estarà format per Laura Pesarrodona, Lali Puig i Martí Alvesa. Les fotos es descarregaran allà i el grup fotogràfic Abadeses les enviarà al jurat, que se les mirarà per establir un veredicte. El lliurament de premis es farà el pròxim 27 de juny als Jardins del Palmas. Novament, el rally tindrà un vessant solidari.
2: El grup fotogràfic, per cada participant que ve i que s'inscriu, donem un euro amb una associació diferent a cada any. Enguany, el que es recaudi, que és això, un euro per cada participant, més el que vulgui donar cada un dels participants, que tenim unes guardioles allà al camp base, això ho donarem als amics del clínic perquè aquests cèntims serveixin per la investigació, per lluitar contra l'endometriosi, que és la causa que aquest any en la qual ens hi solidaritzem aquest any.
1: Tornant al rally, és important recordar que no es podran utilitzar drons per fer les fotos i que s'hauran de fer dins del terme municipal de Sant Joan de les Abadeses.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania a Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diré, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hores d'ara comença una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. S'hi espera que s'hi reuneixin fins a 40.000 persones, especialment joves. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal.
2: Bon dia, tot a punt per la festa dels cristians catòlics aquí a l'Estadi Olímpic. A aquesta hora han de començar les actuacions musicals. Hi haurà oracions i silencis comunitaris. L'escenari està ubicat al Gol Sud, com en els concerts habituals. És molt gran i tot blanc. I darrere té una creu gaudiniana. A la pista hi ha cadires de plàstic blanques i pels passadissos una seixantena de punts per confessar-se. El papa arriba a les 8. De moment no està gaire ple. I de quan en quan la gent crida lemes tipus Papa León, te queremos un montón.
1: I aquesta mateixa hora, gràcies, Mont, comença al Born una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero, la impulsant la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, diuen, i els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que envolten aquesta visita. Una visita que el govern considera una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya i que la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió d'ahir del Consell de Ministres. Ha assegurat que la visita del Sant Pare ha posat sobre la taula el debat de la migració i la dignitat.
3: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
1: I Adif iniciarà accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades avui al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França a Barcelona, coincidint precisament amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada de suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació. A més, també ha anunciat que si s'escau, obrirà un expedient i posarà penalitzacions contra aquesta empresa. I Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní, s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX. D'aquí una hora més notícies.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts es donarà el tret de sortida de la quarta edició dels pressupostos participatius organitzats per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses amb l'ajuda de la consultora Neòpolis, perquè els veïns decideixin el destí de 50.000 euros del pressupost municipal. Hi haurà una sessió informativa i d'elaboració compartida de propostes a la sala de plens del consistori a les 7 de la tarda. La sessió servirà per ajudar els assistents a escollir propostes que són vàlides. Gerard Quiñones, de Neòpolis, recorda que hi ha algunes limitacions.
2: La condició principal, o les dues principals, serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat debat, per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, doncs l'hauran de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. També n'hi ha d'altres, com som, que efectivament ha de ser una competència municipal perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no? No puc contradir la legalitat, els plans municipals aprovats, etc.
1: El període de presentació estarà obert del 3 al 23 de juny amb dos inclosos i podran participar totes les persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb Sant Joan, ja sigui de manera individual, en grup o en representació d'una entitat. Les propostes es podran presentar en línia a través del web participa.santjoandelesabadeses.cat o amb la butlleta física que es podrà dipositar a les urnes habilitades a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme Palau de l'Abadia i a la Biblioteca Municipal Josep Picola. Només es podrà posar una proposta per butlleta i un cop s'hagi acabat el termini, es valoraran tècnicament per veure si són vàlides. En cas que no ho siguin, es justificarà el perquè. A més, també se'n podran descartar si l'Ajuntament té previst executar-les en un termini curt de temps. Quiñones explica el següent pas.
2: Quan tinguem ja les propostes analitzades, les que hagin sigut vàlides continuen posant-se a debat amb la ciutadania. Torna a ser un segon moment important de diàleg amb veïns i veïnes, on a través d'una dinàmica participativa oberta a tothom qui vulgui venir, no només els que han presentat propostes, es seleccionarem de les vàlides que hem rebut les 10 o 12 que passen a la fase final de votació. Això és una jornada que tenim previst per després de l'estiu, al mes de setembre, i tindrà una darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre aproximadament.
1: L'any passat va votar un 15% del cens, que és una xifra important dels votants per un procés participatiu, que són les persones empadronades de més de 16 anys. En la primera edició va guanyar la palanca de la colònia Lleudet, l'espai de xupluc al pati de l'escola Mestre Andreu, en la segona i en la darrera edició l'arranjament del camí de l'Arsa Mala del Molí Petit al riu Ter, que es troba actualment en fase de licitació.

impuls teu, ha estat un impuls teu, el que ens ha fet fora del palau dels déus. A les seves portes fetes d'or i joies, tot envoltat de neu. Set déus per ser exactes, tots amb llargues barbes i cavallets amb trineu. Però un impuls teu, tan sols un impuls teu,

res meu. He fet una passa, ara és un llarg viatge, he conegut a tanta gent. Un impuls teu, res més, un impuls teu, i ara rimo llunes.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va demanar al darrer ple per què es continuen produint talls de llum a la zona de la Coromina del Bac. El seu portaveu, Sergi Albric, va recordar que en alguna altra sessió plenària, des de l'equip de govern, se'ls havia dit que havien sol·licitat un informe a l'empresa. Aquesta no l'havia facilitat i, per tant, se l'havia amenaçat de rescindir-li el contracte. Albric va preguntar si l'Ajuntament disposava ja de l'informe. Aquesta va ser la resposta de l'alcalde Ramon Roquer.
2: Com em vaig comprometre, em vaig reunir amb l'empresa que gestiona l'enllumenat a la part de l'Eixample i Coromina i els hi vaig dir que els hi rescindríem el contracte perquè enteníem que no estaven complint, perquè jo entenc que si un té una licitació per una gestió eficient d'un enllumenat, aquest enllumenat ha de funcionar. No és un tema econòmic, ni tan sols d'inversió, simplement hi ha totes unes mesures preventives que han de fer que aquell enllumenat funcioni. Es van comprometre i van prometre que no serien tan deixats, tal qual, tan deixats, i que per tant estarien molt més a sobre d'aquest enllumenat, que farien els informes que havien de fer ja a petició del grup d'Esquerra des de feia molt de temps, i que ens els farien arribar. I després d'aquests mesos seguim sense rebre aquests informes. Per tant, molt malament per part de l'empresa.
1: L'alcalde va dir que el tornarien a reclamar i el Bric va preguntar-li això.
3: Aquestes reunions que es fan amb l'empresa de la Coromina, entenc que més enllà de dir-ho a paraula, deu haver-hi alguna documentació escrita de fer arribar alguna petició a l'empresa en forma ja, no?, una notificació per part de l'Ajuntament. Al final una cosa es pot dir de viva veu, però entenc que l'important és que es notifiquin les coses per escrit perquè hi quedi constància. Per tant, més enllà d'aquestes converses, entenc que hi ha alguna comunicació que, si per tant sol·licitem l'expedient, podrem veure doncs que s'ha notificat a l'empresa.
1: Roquer va dir-li que no, però que veient el cas hauran de sol·licitar-ho per escrit. Els republicans també van demanar sobre els talls que s'estaven produint al barri de la Plana. En aquest cas, el consistori creu que s'hauran de dividir les potències perquè la línia d'allà està massa carregada. Això significa posar-hi un fil nou. Ja ho han parlat amb l'empresa local que gestiona aquella part de l'enllumenat.

0: Ruta 66.
1: Puntuals, una setmana més, arriba la nostra cita amb la Ruta 66. Un viatge musical amb rock i country music, amb moltes novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un programa que fa possible amb Marc de los Santos com a tècnic de so i en Pitu davant del micro. Sigueu benvinguts i esperem que disfruteu de la selecció d'aquesta edició. Així doncs, si esteu preparats, comencem amb molta força. Vinga, som-hi!

Weekend Gods és una de les noves cançons que inclou el 17è àlbum d'estudi dels Helloween. La banda de power metal alemanya fa aquest 2025 exactament 40 anys des de la seva fundació. Curiosament, tenen 3 vocalistes. Vinga, anem per una altra dels Helloween, aquesta. Giants on the Run.

I Hate Myself, aquesta és la versió en directe d'una nova cançó dels The Darkness. La banda liderada pels germans Hawkins va editar el passat mes de març el seu 8è àlbum d'estudi, Dream on Toast, i en una edició especial, limitada, inclouen les noves composicions en directe, com en aquest single, Rock and Roll Party Cowboy.

Money Talks és una cançó destacada de l'àlbum Raptop of the Deep, el 18è àlbum dels Deep Purple, d'això fa 20 anys. Ara l'han tornat a reeditar amb nova remescla i uns quants bonus track. En aquell disc del 2005 també trobem un altre èxit titulat MTV.

0: Ruta 66. Els originals i les seves versions.
1: La històrica banda de glam rock britànica Smokey continua en actiu en gairebé 60 anys de carrera. Ara ens presenten la seva versió d'una coneguda cançó de l'any 1972 d'Albert Hammond. Segur que coneixes aquesta composició mítica que porta per títol It Never Rains in Southern California.

Don't Give It Up On Me és una de les noves del texà Ronnie Crowell. El cantautor de Houston, amb 75 anys, acaba d'editar Airline Highway, el seu 18è àlbum en solitari. Tot seguit el recordem amb una d'ara fa 6 anys amb la col·laboració de Billy Gibbons, del ZZ Top. Parlem de 56 Fury.

Rodney Crowell és un dels artistes destacats de l'americana music des de fa dècades. Ha treballat amb els grans com Johnny Cash, Emmylou Harris, Jerry Reed i Crystal Gayle, entre altres. A part d'això, també ha fet carrera en solitari. Anem per un dels seus hits d'ara fa uns anys, des de l'àlbum The Outsider del 2005, Say You Love Me.

Unbreakable. Aquesta peça dona títol al nou disc del projecte Elefson Soto, tàndem format pel baixista de metal, entre d'altres, de la banda Megadeth, i el vocalista Jeff Scott Soto, amb carrer en solitari i formant part de bandes com els Wet, Transsiberian Orchestra, Journey i Talisman. Aquest és el segon àlbum en conjunt. I amb una més d'aquest duet, Elefson Soto, marxem. Amb la composició titulada Vengeance, tanquem la paradeta. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, en Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rural, Papa Lleó 14, ja és a l'estadi Lluís Companys, ha entrat fa pocs minuts amb el Papa Mòbil, esperaven 40.000 persones en el que ja és l'acte més multitudinari a Barcelona. Seguint-ho atentament ja la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda, Mont.
2: Bona tarda, èxtasi total ara mateix a l'estadi olímpic on acaba d'entrar el Papa Lleó 14 i està fent la volta tan anunciada i esperada volta a tot el lateral del camp, a tot el camp. Hi ha tanta excitació que fins i tot una ambulància s'acaba d'endur un jove en llitera. El Papa Mòbil està fent aquest recorregut molt lentament perquè tothom el vol saludar. Tothom ara a aquesta hora està de peu mirant les pantalles de banda i banda de l'escenari on es fan uns primers plans del Papa fent aquest petit circuit o bé directament apretats, tothom molt empantant-se els uns als altres, amb respecte, això sí, però cap als laterals per veure com el Papa Lleó XIV saluda la gent. Tothom vol ser saludats, estan tots molt contents i amb molta il·lusió. Un grup a l'escenari, està cantant Jesus Christ, Urbi et Orbi, suposo, m'imagino, el sentiu perquè està molt alta. Papa és a punt d'arribar on som ara nosaltres. Al final de tot, allà al gol sud, a sota de la volta del Paveter, veiem preparats els castellers de Vilafranca amb les seves vestimentes verdes perquè faran després una actuació davant del Papa juntament amb l'abadia de Montserrat. El president Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, són també aquí a primera fila i estan ara tot just a uns 50 metres del Papa, que si ens espereu està a punt de fer tota la volta completa. Ara saluda amb la mà esquerra els que han quedat cap al centre a la pista, diguéssim, i de quan en quan, doncs, a dreta i a esquerra va saludant, aixecant la mà, aplaudint també, assenyant-se al front i estan esperant. I d'aquí un moment acabarà de fer la volta, pujaran aquest escenari blanc tan gran i després aquí uns joves li faran unes preguntes, ell respondrà i els donarà il·lusió, que demanin, que pensin, que tinguin fe, que els problemes s'arreglaran i demanarà també que l'amor sempre guanyi a l'odi. Per cert, ho farà en castellà i català. Mira, ara han agafat un nadó ben petit, un petó de mesos que han agafat del mig, l'estan portant al Papa i efectivament i està fent un petó, li ha fet un petó al front i tornen aquests seguretat privada que...
1: Doncs ja ho sentíem.
0: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Arran de les pluges torrencials que dijous van inundar diversos carrers i espais de Ripoll, el grup d'Esquerra Republicana o el regidor independent de Somi, Joaquim Colomer, van acusar l'alcaldessa Sílvia Orriols d'haver deixat el municipi desatès per prioritzar anar a veure la Patum de Berga, ja que va ser convidada per la regidora independent d'allà, Judit Vinyes, que serà la pròxima cap de llista d'Aliança Catalana a la població berguedana. L'alcaldessa va aprofitar el ple extraordinari de divendres per explicar que ningú s'esperava que plogués tant, perquè a Ripoll van caure vora 80 litres per metre quadrat en només 3 hores i els ciutadans no havien rebut cap alerta, és alerta als seus telèfons mòbils avisant de la situació de perill. Sentim-la.
2: I, evidentment, aquest relat no s'adiu en absolut amb la realitat. La realitat és que en tot moment vaig estar informada del que estava passant a Ripoll, de les incidències que s'estaven produint. En tot moment vaig estar en contacte amb policia local, amb secretaria d'aquest ajuntament, amb Somarsa, que és qui va haver de procedir a la neteja dels embornals, amb els regidors de l'equip de govern que sí que eren al terme municipal de Ripoll i que es van ocupar d'anar a vigilar la crescuda dels rius i a controlar doncs aquelles zones de la població que estaven quedant inundades. Algun d'ells fins i tot va col·laborar en les tasques doncs de poder treure aigua d'aquestes zones.
1: L'alcaldessa també va dir que la policia local havia tallat l'accés a les lleres dels rius de forma preventiva per evitar incidències. Colomer va aprofitar la ploguda per demanar que repari el teulat de la piscina coberta.
3: Amb el tema doncs de la ploguda aquesta, tota la zona de piscina, la veritat és que feia bastanta llàstima, tots els passadissos doncs plens de galledes, totes les vestuaris sense llum, les llums d'emergència no funcionaven, etc, etc. Per tant, jo el que li demanaria és si podem treure algun diner de més per ja aprofitar de que es fa el sostre aquest, si poguéssim fer una mica l'extensió amb aquest sostre de piscina o com a mínim d'una part de la piscina.
1: Orriols va contestar-li que la majoria d'equipaments de Ripoll presentaven degoters quan van entrar a governar i que quan van entrar a l'Ajuntament van prioritzar arreglar les teulades com les de la biblioteca, la del pavelló de la Vallaneda o ara recentment amb l'intent d'arreglar la de la zona del pavelló on es juga a hoquei. Tindrien uns 160.000 euros per arranjar aquesta part del teulat de la piscina, però en faltarien uns 200.000 més per arreglar-ho tot.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu, Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slane T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es escollen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de la vetlla amb el Papa Lleó 14 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex ha entrat a la pista poc abans de les 8, aclamat per 40.000 persones. La nostra companya Mont Carvajal ho està seguint en directe. Bona nit, Mont.
2: Bona nit. Després de fer la volta a l'estadi amb el papamòbil, Lleó 14 ha pujat a l'escenari i ha mirat com els castellers de Vilafranca han aixecat un 3 de 8. El papa ha admirat, ha aplaudit i a continuació ha donat la pau en català.
3: En el nom del Pare i del Fill i del Espírit Sant, la pau sigui amb vosaltres.
2: A continuació, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, li ha donat la benvinguda en català i castellà. 8 persones han pujat un Sant Crist a la creu a les seves espatlles fins a l'escenari mentre cantaven Tu eres el único rei. Aquesta vigília acabarà a 9:15 de la nit.
1: Moltes gràcies.
2: Bona nit.
1: Moltes gràcies, Mont. La visita del papa implica un gran esforç de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita hi hagi la màxima seguretat, però al mateix temps la mínima afectació pels ciutadans. Escoltem.
4: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de la seva dona, s'han reunit aquesta tarda amb el papa Lleó XIV en una audiència privada al Palau Episcopal, just abans d'aquest acte a l'Estadi Olímpic. Segons fonts de presidència, el president li ha donat la benvinguda a Catalunya i li ha agraït la visita i la sensibilitat cap a Catalunya. Durant la trobada han conversat sobre el context internacional actual i sobre els missatges de l'última encíclica, com la defensa de Lleó XIV a favor de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. I l'Escola de Sobreestants Obres Públiques de Tàrrega ha signat un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per impulsar de cara al curs vinent una especialització ferroviària de cicles formatius de grau superior de projectes d'obra civil. El centre targarí vol adaptar l'organització i el currículum formatiu d'aquests estudis per apropar l'alumnat al sector estratègic i amb l'alta demanda de professionals qualificats que precisament està tenint aquest sector vinculat al manteniment. Més notícies en xarxa d'aquí una hora.
5: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dimarts 9 de juny de 2026, sóc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que un santjoaní vagi a la plaça Major a veure les pancartes que uns veïns han penjat a la Clasa Blanchard per reclamar una solució a aquest element patrimonial. Aquest cap de setmana, el grup fotogràfic Abadeses està de festa, perquè fan el ral·li fotogràfic, que de per si ja és per celebrar-ho, però a sobre aquest any fa 10 anys. En parlem amb en Joan Pous, el president. Hola.
6: Hola, Joan, què va, com va això?
5: Déu-n'hi-do, 10 anys de ral·li ja.
6: Sí, de fet estem molt contents perquè tenim un públic molt fidel. Sempre tenim participants nous, però tenim participants que han vingut edició rere edició, que ja són habituals i que ja ens coneixem, i aquest dia, quan ens trobem pel carrer, ja ens saludem com si ja féssim amics de tota la vida.
5: Per qui no hagi vingut mai, com funciona?
6: És un concurs de fotografia que té un format una mica especial, que consisteix en que el dia que es fa el ratlli, a les 9 del matí, es diu en tres temes, no sé, me'ls invento, aigua, sol i ponts, i els participants, que se n'assabenten en aquell moment de quins són els temes, o sigui, no poden tenir res preparat en antelació, doncs han de voltar pel poble buscant fotos que s'avinguin en cada un dels temes.
5: I abans de les 7 de la tarda,
6: ells poden presentar una sola foto de cada un dels temes, la que ells escolleixin, però tan sols una. Ells en poden haver fet 50 de cada tema, però al final n'han d'escollir una, i aquesta és la que presenten. De tal manera que cada una d'aquestes fotos concursa per cada un dels temes, però a més es dona el premi, que aquest és el premi gros, a la millor col·lecció, a la millor sèrie formada per les tres fotos d'un mateix participant.
5: Qui escull els temes?
6: dels temes els escull alguna persona que evidentment no participa en el ral·li i que només el coneix allà. No hi ha ningú, ni cap participant, ningú de l'organització del grup fotogràfic Abadeses que coneix els temes amb antelació.
5: Així podeu participar-hi tots els de l'entitat.
6: Sí, exacte. Una de les gràcies d'això és que així tots els membres de l'associació poden participar-hi perquè no coneixen el tema amb antelació. I així és oberta a tots els membres de l'agrupació.
5: Qui hi ha de jurat enguany?
6: El primer és un noi que es diu Martí Alvesa, que és d'Olot, és un fotoperiodista, una persona jove, que tindrà, és un fotoperiodista, per tant tindrà una visió de la fotografia des d'aquest seu punt de vista.
5: Qui més?
6: L'altre membre del jurat és una noia, la Laura Pessarrodona, que és de Vic, si més no d'Osona, que treballa, té formació audiovisual i és fotògrafa, i que treballa també a la Farinera impartint classes i fent tallers de fotografia a la Farinera de Vic.
5: I per acabar?
6: I el tercer membre és una altra noia, és la Lali Puig, que aquesta potser és la que a nivell mediàtic és més coneguda, perquè Instagram té una pàgina que és força coneguda, i aquesta és una fotògrafa professional que té una vertent institucional i tal, i que també ens pot donar molt de joc per donar una tercera visió diferent de les altres dues.
5: Perfecte, doncs ara sí. Només...
6: Espera't, una cosa que és important també és la vessant solidària que té el ràdio.
5: Sí, sí, perdona.
6: Nosaltres sempre intentem que tingui una vessant solidària, és a dir, a més de la part fotogràfica, el grup fotogràfic, per cada participant que ve i que s'inscriu, donem un euro amb una associació diferent a cada any. Enguany, el que recaudi, això ho donarem als amics del clínic per l'investigació, per lluitar contra l'endometriosi.
5: Doncs ara sí, moltes gràcies, Joan.
6: Molt bé, moltes gràcies.
5: Nosaltres marxem explicant-vos que aquest cap de setmana se celebra la festa de Sant Antoni de Pàdua. Els actes comencen el dissabte, amb la Diada de Sant Antoni, on se celebraran la missa i els cants del Goig, i a més, també hi haurà una benedicció del nou altar de la capella dedicats a Sant Marc. Ja diumenge, la cosa grossa, l'aplec, amb l'estructura tradicional, sardanes, ofici, dinar popular, rifa, berenar... I ara sí, marxem. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i La Xarxa. Fins demà.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'Estratègia Comarcal de Bases 2026-2030 i el Programa d'Actuacions Comarcal 2026-2027. Dins el marc estratègic, l'ens supramunicipal té 6 reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després d'un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, de la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
2: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits, i de vegades si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, doncs impulsar projectes doncs pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
1: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica des del Ripollès. Però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
3: El tema de residus, estem treballant molt, doncs, amb els canvis de que ja s'han fet de contenidors, està el tema de tancar també, el tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors, doncs que l'escorxador és un tema que, com bé sabeu, en el darrer ple ja es va aprovar aquesta assignació que tenim i que és una realitat ja pràcticament, doncs es començaran les obres ja d'immediat. Com bé deia, és un tema que per nosaltres és una activitat econòmica del sector primari que veiem molt interessant.
1: El document també contempla idees per a projectes tractors de futur, com per exemple redefinir el model de l'hospital comarcal.
3: I avui precisament en el Consell que tenim de govern, doncs perquè també va sortir la demanda, doncs que s'ha de fer aquesta taula comarcal per l'hospital, no? Això doncs és un tema que ens atrem, és un tema que des del Consell mirarem de banderal, però és un tema que hem de parlar amb tots els elements de la comarca, amb tots els grups polítics, amb tots diferents estaments. Per tant, aquesta taula sí que pensem doncs, d'engegar-la tan aviat com puguem.
1: També n'hi ha d'altres, com reorientar els serveis socials cap a l'activació i l'autonomia o desplegar un projecte formatiu comarcal alineat amb el teixit productiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va demanar al darrer ple per què es continuen produint talls de llum a la zona de la Coromina del Bac. El seu portaveu, Sergi Albric, va recordar que en alguna altra sessió plenària, des de l'equip de govern, se'ls havia dit que havien sol·licitat un informe a l'empresa. Aquesta no l'havia facilitat i, per tant, se l'havia amenaçat de rescindir-li el contracte. Albric va preguntar si l'Ajuntament disposava ja de l'informe. Aquesta va ser la resposta de l'alcalde Ramon Roquer.
2: Com em vaig comprometre, em vaig reunir amb l'empresa que gestiona l'enllumenat a la part de l'Eixample i Coromina i els hi vaig dir que els hi rescindríem el contracte perquè enteníem que no estaven complint, perquè jo entenc que si un té una licitació per una gestió eficient d'un enllumenat, aquest enllumenat ha de funcionar. No és un tema econòmic, ni tan sols d'inversió, simplement hi ha totes unes mesures preventives que han de fer que aquell enllumenat funcioni. Es van comprometre i van prometre que no serien tan deixats, tal qual, tan deixats, i que per tant estarien molt més a sobre d'aquest enllumenat, que farien els informes que havien de fer ja a petició del grup d'Esquerra des de feia molt de temps, i que ens els farien arribar. I després d'aquests mesos seguim sense rebre aquests informes. Per tant, molt malament per part de l'empresa.
1: L'alcalde va dir que el tornarien a reclamar i el Bric va preguntar-li això.
3: Aquestes reunions que es fan amb l'empresa de la Coromina, entenc que més enllà de dir-ho a paraula, deu haver-hi alguna documentació escrita de fer arribar alguna petició a l'empresa en forma ja, no?, una notificació per part de l'Ajuntament. Al final una cosa es pot dir de viva veu, però entenc que l'important és que es notifiquen les coses per escrit perquè hi quedi constància. Per tant, més enllà d'aquestes converses, entenc que hi ha alguna comunicació que, si per tant sol·licitem l'expedient, podrem veure doncs que s'ha notificat a l'empresa.
1: Roquer va dir-li que no, però que veient el cas hauran de sol·licitar-ho per escrit. Els republicans també van demanar sobre els talls que s'estaven produint al barri de la Plana. En aquest cas, el consistori creu que s'hauran de dividir les potències perquè la línia d'allà està massa carregada. Això significa posar-hi un fil nou. Ja ho han parlat amb l'empresa local que gestiona aquella part de l'enllumenat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'oposició de Ripoll, excepte Somi, va votar divendres en contra d'un préstec a llarg termini de 705.000 euros per finançar una quinzena d'actuacions previstes al pressupost del 2026. Els comptes impulsats per l'equip de govern d'Aliança Catalana, que fa pocs dies van aprovar-se definitivament, tot i les al·legacions presentades pel PSC, preveien inversions per una mica més d'un milió d'euros, dels quals 333.000 són subvencionats. Aquí la intenció de complementar els ingressos amb un préstec a llarg termini. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va ser molt crítica amb Junts, Esquerra, República el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP. Sentim-la.
2: No estan fent un cordó sanitari Aliança Catalana, eh? Estan fent un cordó sanitari als ripollesos, per si no se n'han assabentat. I, evidentment, els ripollesos votaran en conseqüència a les properes eleccions municipals, perquè no es pot castigar tota una comtal vila només perquè no es comprega ideològicament amb qui la governa. I el que acaben de fer avui tots els grups de l'oposició, a excepció de Som i Ripoll, és un acte d'irresponsabilitat política envers els ciutadans ripollesos, que espero doncs, que els retreguin oportunament, que no es pot jugar amb el dia a dia i la quotidianitat de la nostra població. Realment penso que algú hauria d'anar al racó de pensar després d'aquesta votació.
1: Joaquim Colomer, de Som-hi, va ser l'únic en intervenir per dir-li això.
3: Li recordaré que fa any i mig, dos anys, jo li demanava que s'endeutés per donar serveis a Ripoll, i vostè va fer mofa de que no s'endeutaria, de que vostè no volia endeutar-se, de que vostè no volia arribar aquí. Vegui com ha arribat amb aquesta situació doncs, que se li va dir i que vostè mateixa va penjar a les xarxes socials.
1: Orriols li rebatia que només s'endeutaran pel mateix valor o inferior al que liquiden a l'anualitat. Entre les actuacions que el govern diu que perillen, hi ha 536.000 euros, 319.000 dels quals subvencionats per la reforma de la teulada del pavelló vell. El préstec també preveia cobrir 60.000 euros per millorar la teulada de la pista Esteve Badia de Sant Pere. La mateixa quantitat anava per arranjar la font i l'entorn del passeig Regull per fer un mosaic de trencadís i l'accés a la llera del riu Ter. La llista incluïa l'asfaltatge de carrers per 100.000 euros, la climatització d'una part de la biblioteca per 20.000, un estudi del POUM per engegar el polígon industrial de Can Franquesa per 48.000, millores de seguretat a la nova comissaria per 30.000, la supressió del pas a nivell del passeig Regull per 15.000 o la rehabilitació d'un dels capgrossos i els vestits de reis per 36.000.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Si em podeu treure un tros d'ànima, d'ànima, d'ànima i no fer-me mal. No posessiu cap cara d'espant al veure'm per dintre tot.

són tan absurdes que amb un munt de llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes que us baixaran altes avall. L'àvia se'n riu, ves per on no es queixava mai. I yeah.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dilluns va ser el primer dia de feina pels quatre agents del nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, que substitueixen l'extint cos de la policia local dissolt d'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més i amb Esquerra Republicana a l'oposició en contra. Aquest any escaig sense la policia local ha generat cert debat a la ciutadania per si hi havia prou seguretat al municipi. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer de Més va justificar l'extinció de la policia local perquè en les últimes dècades tenien un cos format per només tres agents, quan la llei obliga a tenir un cos de sis agents i un caporal, que és molt extens i es necessiten molt recursos per mantenir-lo. A més, no és obligatori per llei tenir aquest cos si la població té menys de 10.000 habitants. L'alcalde també recordava això.
2: En dels últims tres processos de selecció per contractar policies municipals, dos van quedar deserts i un va guanyar una persona que sempre, diem, va mostrar l'interès de marxar del poble perquè no volia exercir aquesta tasca a Sant Joan.
1: Els agents de l'extint cos havien de formar-se un any a l'acadèmia i sortir amb tasques concretes que no podien exercir a Sant Joan, com ajudar en temes judicials, desnonaments i detencions que es produeixen de manera puntual al poble. Una feina que, segons deia l'alcalde, ja fan els Mossos d'Esquadra. Roquer insistia que el nou cos s'adaptava millor a la vila i prova d'això és que es van presentar 28 persones al procés de selecció. Un procés que s'ha allargat perquè els candidats van haver de passar proves teòriques i físiques, un cas pràctic i un psicotècnic. L'alcalde tenia paraules d'elogi per ells.
2: Comencen motivades, amb il·lusió, tenen perfils molt joves, els hi veig molta vocació de servei, en què volen que Sant Joan i els vins de Sant Joan recuperin aquesta sensació de seguretat que és la que s'ha de tenir, no tant perquè Sant Joan sigui un poble ni problemàtic ni que li hagin de passar moltes coses, però sí que és veritat que no es pot evitar que de tant doncs, puguin passar coses i hem d'estar preparats.
1: La idea és que puguin treballar matins, tardes i també algunes nits durant els mesos de juliol i agost i tinguin presència en activitats extraordinàries. Entre les tasques que desenvoluparan hi ha les de tancar i obrir edificis públics, evitar l'incivisme, controlar la zona verda, atendre els veïns i comerços o vigilar la seguretat viària. Tot plegat de manera coordinada amb els Mossos i amb l'agent cívic del municipi. Esquerra havia criticat l'extinció de la policia local i creuen que aquest darrer any el municipi ha quedat desprotegit. El portaveu republicà Sergi Albric havia alertat fa un any que el nou cos no tindria competència en algunes matèries com les ocupacions, els delictes o el trànsit. Roquer no es va mossegar la llengua.
2: Esquerra ens té acostumats a intentar desgastar sempre l'equip de govern, intentar contrarrestar aquelles notícies que poden ser positives amb aquelles que poden trobar, que puguin doncs, deslluir doncs, allò que s'està fent, que s'està executant, que s'està treballant, i per tant aquesta posició d'estar de forma permanent i constantment en campanya, realment crec que no ni els hi aporta res a ells, ni ens aporta res als que governem, ni aporta res al municipi.
1: En canvi, va dir que Més havia defensat una posició coherent i pragmàtica des del principi.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dimarts 9 de juny de 2026, sóc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que un santjoaní vagi a la plaça Major a veure les pancartes que uns veïns han penjat a la Clasa Blanchard per reclamar una solució a aquest element patrimonial. Aquest cap de setmana, el grup fotogràfic Abadeses està de festa perquè fan el ral·li fotogràfic, que de per si ja és per celebrar-ho, però a sobre aquest any fa 10 anys. En parlem amb en Joan Pous, el president. Hola.
1: Hola, Joan, què va, com va això?
0: Déu-n'hi-do, 10 anys de ral·li ja.
1: Sí, de fet estem molt contents perquè tenim un públic molt fidel. Sempre tenim participants nous, però tenim participants que han vingut edició rere edició, que ja són habituals i que ja ens coneixem, i aquest dia, quan ens trobem pel carrer, ja ens saludem com si ja féssim amics de tota la vida.
0: Per qui no hagi vingut mai, com funciona?
1: És un concurs de fotografia que té un format una mica especial, que consisteix en que el dia que es fa el ratlli, a les 9 del matí, es diuen tres temes, no sé, me'ls invento, aigua, sol i ponts, i els participants, que se n'assabenten en aquell moment de quins són els temes, o sigui, no poden tenir res preparat en antelació, doncs han de voltar pel poble buscant fotos que s'avinguin en cada un dels temes.
0: I abans de les 7 de la tarda...
1: Ells poden presentar una sola foto de cada un dels temes, la que ells escolleixin, però tan sols una. Ells en poden haver fet 50 de cada tema, però al final n'han d'escollir una, i aquesta és la que presenten. De tal manera que cada una d'aquestes fotos concursa per cada un dels temes, però a més es dona el premi, que aquest és el premi gros, a la millor col·lecció, a la millor sèrie formada per les tres fotos d'un mateix participant.
0: Qui escull els temes?
1: Els temes els escull alguna persona que evidentment no participa en el ratlli i que només el coneix allà. No hi ha ningú, ni cap participant, ningú de l'organització del grup fotogràfic Abadeses, que coneix els temes amb antelació.
0: Així podeu participar-hi tots els de l'entitat.
1: Sí, exacte. Una de les gràcies d'això és que així tots els membres de l'associació poden participar-hi perquè no coneixen el tema amb antelació. I així és oberta a tots els membres de l'agrupació.
0: Qui hi ha de jurat enguany?
1: El primer és un noi que es diu Martí Alvesa, que és d'Olot, és un fotoperiodista, una persona jove, que tindrà... És un fotoperiodista, per tant, tindrà una visió de la fotografia des d'aquest seu punt de vista.
0: Qui més?
1: L'altre membre del jurat és una noia, la Laura Pessarrodona, que és de Vic, si més no d'Osona, que treballa, té formació audiovisual i és fotògrafa, i que treballa també a la Farinera impartint classes i fent tallers de fotografia a la Farinera de Vic.
0: I per acabar?
1: I el tercer membre és una altra noia, és la Lali Puig, que aquesta potser és la que a nivell mediàtic és més coneguda, perquè Instagram té una pàgina que és força coneguda, i aquesta és una fotògrafa professional que té una vertent institucional i tal, i que també ens pot donar molt de joc per donar una tercera visió diferent de les altres dues.
0: Perfecte, doncs ara sí. Només...
1: Espera't, una cosa que és important també és la vessant solidària que té el ral·li.
0: Sí, perdona.
1: Nosaltres sempre intentem que tingui una vessant solidària, és a dir, a més la part fotogràfica, el grup fotogràfic, per cada participant que ve i que s'inscriu, donem un euro amb una associació diferent a cada any. Enguany, el que recaudi, això ho donarem als amics del clínic per l'investigació, per lluitar contra l'endometriosi.
0: Doncs ara sí, moltes gràcies, Joan.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Nosaltres marxem explicant-vos que aquest cap de setmana se celebra la festa de Sant Antoni de Pàdua. Els actes comencen el dissabte, amb la Diada de Sant Antoni, on se celebraran la missa i els cants del goig, i a més, també hi haurà una benedicció del nou altar de la capella dedicats a Sant Marc. Ja diumenge, la cosa grossa, la plec, amb l'estructura tradicional, sardanes, ofici, dinar popular, rifa, berenar... I ara sí, marxem. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i La Xarxa. Fins demà.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses ha recuperat la mítica pujada al Puig Estela, que no es disputava des de l'any 2018. Rebatejada com la Puig Estela, la prova

0: prova se celebrarà aquest dissabte i formarà part del calendari de la 16a Copa Catalana de Curses Verticals de la FEC. La sortida, que serà conjunta a 8:45 del matí, s'ubicarà a la plaça Dolça d'Ugassa, al costat del pavelló. Els corredors ascendiran per la Canal del Marrà per coronar un dels cims més emblemàtics de Serra Cavallera. La cursa, que és un quilòmetre vertical, tindrà dos recorreguts. El més clàssic serà pels corredors de la categoria absoluta i júnior, amb una distància de 4 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell positiu. El traçat pels atletes infantils, cadets i juvenils serà de 2,3 quilòmetres i 630 metres de desnivell positiu. L'organització espera que vinguin entre 80 i 100 corredors. Sentim a David Rovira, de l'organització, parlant del perfil dels atletes.
1: La gran majoria que fan curses verticals és gent que ve de l'esquí de muntanya i que, bueno, està bastant acostumat a fer aquests tipus de desnivells, i gent que està bastant habituat també a utilitzar els pals. Quilòmetres verticals abans, doncs, solia ser una cursa que acollia molta gent, i ara, doncs, cadascú ha trobat una mica les seves curses, està com especificant una mica més, i en els quilòmetres verticals sol venir gent que durant l'hivern sol fer temporada d'esquí, i com que a l'estiu, doncs, fer curses molt llargues a nivell muscular tampoc estan molt, molt adaptats, doncs les curses verticals és una cursa, doncs, que els encaixa bastant per distància, per temps, també un tema muscular, només la pujada.
0: En un principi, la idea era fer-la el dia abans de la 27a edició de la cursa del Taga de Sant Joan, que s'ha de disputar el pròxim dissabte 19 de setembre, però ho van descartar perquè era una feinada organitzativament.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.
1: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest pròxim dissabte, el grup fotogràfic Abadeses organitza la desena edició del Rally Fotogràfic del municipi. El president de l'entitat, Joan Pous, explica la mecànica de funcionament del rally.
2: És un concurs de fotografia que té un format una mica especial, que consisteix en que el dia que es fa el rally, a les 9 del matí, es diuen tres temes, no sé, me'ls invento, aigua, sol i ponts, i els participants, que se n'assabenten en aquell moment de quins són els temes, o sigui, no poden tenir res preparat en antel·lació, han de voltar pel poble buscant fotos que s'avinguin en cada un dels temes. Durant tot el dia, fins a les 7 del vespre, ells poden presentar una sola foto de cada un dels temes, la que ells escolleixin. Però tan sols una. Ells en poden haver fet 50 de cada tema.
1: Hi haurà dues categories, la de majors de 15 anys i la de menors de 14 anys. En el primer cas, hi haurà premi al millor tema A, B i C, a més d'un premi a la millor sèrie dels tres temes, que són 200 euros en metàl·lic, un trofeu, un lot de productes i la inscripció del nom de l'autor a la ferradura gegant. La resta de premis seran 50 euros pels guanyadors de cada tema, un trofeu i un lot de productes. En el cas dels menors de 14, només se'ls donarà el trofeu i un lot de productes. També hi haurà la categoria de socis de l'entitat, que premiarà la millor sèrie amb el llibre Ter i un lot de productes. El jurat estarà format per Laura Pesarrodona, Lali Puig i Martí Alvesa. Les fotos es descarregaran allà i el grup fotogràfic Abadeses les enviarà al jurat, que se les mirarà per establir un veredicte. El lliurament de premis es farà el pròxim 27 de juny als Jardins del Palmas. Novament, el rally tindrà un vessant solidari.
2: El grup fotogràfic, per cada participant que ve i que s'inscriu, donem un euro amb una associació diferent a cada any. Enguany, el que recaudi, que és això, un euro per cada participant, més el que vulgui donar cada un dels participants, que tenim unes guardioles allà al camp base, això ho donarem als amics del clínic perquè aquests cèntims serveixin per la investigació, per lluitar contra l'endometriosi, que és la causa que aquest any en la qual ens hi solidaritzem aquest any.
1: Tornant al rally, és important recordar que no es podran utilitzar drons per fer les fotos i que s'hauran de fer dins del terme municipal de Sant Joan de les Abadeses.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: deixar-lo, ara no està mal. Només cal un bon sidral, deixar els problemes aparcats, tenir per...
1: Escolta, Zicat. Yes, I'm gone.